0: Rafael, una corona sense hereu de Rosa dels Vents. Ja us dic jo que ja me n'enric de tots aquests colabrots que ens venen de fora, perquè aquí tenim una història nostrada, nostra, que jo no sé com ho ha fet aquesta dona per col·locar tot el Tetris i explicar, la veritat, les dones, no m'estranya que siguem unes supervivents encara ara. Àfrica Rahel, benvinguda i enhorabona per la feina que has fet.
1: Hola, Mònica. Gràcies. Doncs sí, sí, tens raó, eh? Si nosaltres visquéssim a Hollywood, tindríem aquí una pel·li ja ben muntada, perquè la nostra història, amb fets reals, dona per moltes pel·lis d'èxit, eh? Sí, d'Òscar.
0: A més, sort, perquè has tingut molta vista i ens has posat aquest, el Dramatis Personae, a l'inici, la nota de l'autora, i a la Casa Reial d'Aragó, perquè estem parlant, parlàvem de sí que hi ha algun punt ficcionat, però diguéssim que tota la base històrica Àfrica és real aquí.
1: Sí, la base històrica és real i per això vaig posar... Clar, vaig haver de retallar molts personatges perquè va arribar un punt que vaig pensar, ostres, és que no l'acabaré mai aquesta novel·la i tindrà 2.000 pàgines. I vaig haver de retallar molt i triar els principals perquè tots tenen germans, tenen tiets, tenen... que han participat en aquestes trames. Però, clar, lògicament no podien sortir. I per això vaig fer el Dramatis, aquest llistat, no? Perquè si jo em vaig perdre al principi per situar-los, vaig pensar que... per entrar dins la novel·la, el lector havia de situar-se com a mínim amb els principals, no? I ja ho dic jo aquí mateix, no? Que hi ha els reals i després ja doncs, tenim aquí 5 personatges de ficció que són els que m'ajuden a tramar, a explicar tota aquesta trama, no? Perquè tot i que hi ha documentació real, no? I tenim Tres Vents, que era un astròleg, que real, doncs estan existint realment, no? O sigui, personatges reals, necessitava d'altres de ficció perquè això, per ajudar-me a explicar-ho amb coherència.
0: Bé, perquè sempre hi ha algun forat històric, no? I per entrellaçar han servit molt. Preciosa, m'encanta molt la Sallida i el Pere Alamanda. Però és que, clar, hi ha tantes històries i subhistòries. No us espanteu, eh? A mesura que aneu llegint, que teniu aquesta guia inicial i després quan agafeu el fil, és com els colabrons, no us ho podreu perdre. Això ja ho tenim clar. Però, a més, la gràcia de tot això, Àfrica, és que quan ho vas llegint, ets conscient de què és real. I aleshores ja acabes de... És impactant, no? Perquè penses... estudiem els llibres d'història, però d'agafar aquests volums a llegir-ho en format novel·la, que és la feina, la tasca que has fet tu realment és agafar tota aquesta història i fer-ne una novel·la, doncs sembla que sigui com a més dos, no? És com si li posessis una mica més de dolçor al que ha passat, que realment és el que és. Com ha estat per tu tot aquest viatge amb Margarida de Prades i com la vas conèixer?
1: La vaig conèixer perquè una... autora amiga meva, Glòria Sabater, me la va presentar, és a dir, me la va descobrir. I clar, quan parles amb la Glòria, qualsevol personatge que et descobreixi ella, doncs t'enamora, no? I vaig pensar, ostres, aquesta Margarida no la coneixia i com que jo havia fet Guinadell, Comtessa de les Pedres, que és l'inici del casal de Barcelona, vaig pensar, on acaba aquest casal, no? On acaba aquesta corona? Amb Margarida de Prades. I vaig pensar, és com una roda, no? Començo i tanco el cercle amb l'última reina, per això és l'última reina. I vaig començar a buscar informació i vaig pensar, ostres, que realment les dones han estat invisibilitzades, no? I Margarida mereixia una novel·la. Una novel·la. Tot i que Prades la tenen molt ben considerada i fan una mena de jornades i una mena de congrés on cada any parlen d'ella, però mortals normals, diríem, és una figura desconeguda. Coneixem Martí l'Humà i no coneixem Margarida de Prades.
0: S'esclar, jo penso que ara portem una temporada, uns anys cap aquí, que s'està recuperant totes aquestes veus femenines, no? de la història. Perquè, clar, a veure, aquí no es pot desmereixer ningú. Evidentment, eren unes èpoques de patriarcat i això era el que era, no... No canviarem ara nosaltres la història perquè ja no podem, la passada, la present sí, però clar, tenim en Martí l'Humà, Martí el Jove, i clar, tots aquests reis, doncs evidentment, consten a tots aquests llibres d'història. Però és curiós perquè la cort no? L'acord que tu ens presentes és una sèrie de conxorxes, no? Ells podrien ser el centre de l'univers, però sabem qui realment movia tots els fils?
1: Sí, Mònica, sí, tu ho has dit, eh? O sigui, perquè qui movia els fils realment eren les dones, eh? O sigui, les germanes, les sogres, les cunyades, les dames de companyia, eren totes aquestes dones que des de l'ombra, no? Coneixien tot i anaven movent i anaven aconseguint doncs, coses que ells no aconseguien. I pensaven, o sigui, jo tinc la sensació que ells creien que manaven molt, que sí que ho feien, no? Però per darrere estaven elles, sempre, les dones. És allò de sempre hi ha una dona al darrere, no? I ben importants, i ben fortes, i ben valentes, saps? Darrere de Jaume d'Urgell hi havia la seva mare, hi havia la seva dona. Era un home guerrer, també, no? I lluitava també pel tro, però hi havia unes dones fortíssimes al seu voltant, sobretot la seva mare.
0: Clar, és que hem de pensar que les dones eren les que engendraven. Elles portaven els hereus. I sort en tinguessin de que era un hereu, perquè quin patir i quins parts. Oi! No, jo era la mare i sempre pensava, no sé com ho faré el dia que ho sigui, però jo he llegit la teva novel·la i penso, ja ho pot dir que són fortes i valentes, eh?
1: Sort que en aquest tema hem evolucionat, eh? I els parts d'ara no tenen res a veure, però clar, ja s'hi jugaven la vida talment, eh? I tenien molt clar que podien acabar, o sigui, que podien acabar ja parint. Però és que el seu objectiu, sobretot de les dones, les dones de cert poder, de certa posició, la seva feina, la seva tasca, era fer fills mascles, no?, per hereus, per continuar els llinatges, amb els cognoms aquests, amb tot el poder, havia de ser un hereu home, perquè les dones, doncs, si tenien nenes, doncs estava clar que anaven a negociar, negociar casaments per posicionar-les i repartir herències, diríem, riqueses.
0: Les dones com un recipient, no? O sigui, elles eren la clau per la continuació de la nissaga. I això, moltes vegades, el que els suposava precisament eren casaments pactats. A mi, de Margarida de Prades, el que m'ha sobtat moltíssim, la fortalesa, no?, De com va assumir el paper que li tocava.
1: Sí,
0: tu ho expliques, és impactant.
1: Sí, perquè Margarida era molt jove i es va trobar de sobte que passava a substituir a Maria de Luna, no? Que a qui ella li havia sigut dama, li havia fet de dama, no? De companyia, havia estat amb ella i de cop i volta ocupava el seu lloc, no? Al costat d'un senyor gran, no? Que en aquell moment tenia 50 i pico d'anys, però allò era molt gran ja, per l'època era un vell, que era obès, estava malalt, i s'havia de llitar amb ell davant de testimonis que donessin fe d'aquella procreació, no? O sigui, jo crec que sí, que va haver de ser molt forta.
0: A mi m'impacta molt. No us, això ja ho llegireu vosaltres. Els fragments que jo us llegiré són molt bonics perquè, a més, has recreat molt bé tota una època. La decoració, els costums, el menjar... És que hi ha fragments, n'hi ha de preciosos. Jo ara en llegeixo un. Diu, davant d'un bagul obert, Margarida de Prada remenava els petits tresors que hi guardava dins. Els llençols de lli de fil fi cobrien el fons amb una olor persistent d'espígol i fonoll, empaltada de generacions. Caixes de fusta perfumada, embolcalls de tela fina, tenyida amb cotxinilla i blau de l'Índia, ampolletes de vidre plenes de líquids daurats i verds, olis d'herbes, preparats per al cos i l'ànima, secrets heretats per les dones de la seva família, que es transmetien com l'aigua d'un rierol silenciós. Quanta bellesa!
1: És que m'agrada molt... O sigui, explicar la història, però sobretot situar el lector en aquell escenari. O sigui, no simplement explicar, mira, va passar això, perquè per això ja tenim els llibres d'història, no? O sigui, m'agrada que el lector pugui sentir aquella olor, pugui sentir aquell soroll, pugui situar-se entre aquelles pedres, en aquell castell, en aquell jardí, en aquell lloc, no? O aquella pudor, no? Fins i tot. Llavors, m'agrada molt l'ambientació, no? De l'època. A veure, Guinaud ho feia aquella època, no feia olor de Dolce & Gabbana, no? El senyor Guinaud ho feia.
0: Jo diria que no, després de llegir el teu llibre, ja entre el que ens han explicat i llegir de la teva novel·la, olor de Dolce & Gabbana ja et dic jo que no feia.
1: Per això, que hem de situar-nos i vaig estar buscant, no? O sigui, com es perfumaven les dones, com vestien, què menjaven, com es banyaven, com parien, perquè volia dins de la meva... que ja ho dic al principi de la novel·la, no sóc historiadora, sóc escriptora, per tant, pateixo moltes vegades de dir, ostres, és que a veure si estic aquí fent una errada garrafal. Però tot i així, m'agrada molt no equivocar-me en els detalls petits, perquè crec que són els que fan més visual la història.
0: En tinc un altre aquí de fragment que també m'agrada molt, i espera que dels menjars en tinc molts de mercats i no els llegirem, perquè jo penso, has gaudit, eh? Va donar la sensació, Àfrica, que tu eres de taula, de seure't en una bona taula. Perquè hi ha cada fragment, mira, sobre la tauleta li havien deixat una gerra de vi especiat que encara fumejava les flaires de gingebre, canyella, pebre negre, escorça de taronja seca i unes gotes d'extracte d'ambre gris. A l'interior s'hi havia dissolt un macerat d'herbes que el metge Pere Soler i els apotecaris s'havien afanyat a preparar i que havia de despertar en el monarca la força que l'edat i la malaltia li havien pres. Arrels de malví, flor de saúc i una cunyadeta de ginebró sec amb safrà. És que, confiant, servir... Bueno, aquí ja veieu que estava malalt i que se li havia d'aixecar l'ànima a Martí Lomà.
1: Mai millor dit, eh?
0: Hi ha us encantarà, hi ha unes escenes boníssimes. Però parlàvem de totes aquestes espècies, d'aquestes herbes remeieres, de tota aquesta cuina, tot això també deus haver gaudit molt.
1: Sí, clar, vaig estar buscant receptes, vaig estar llegint tesis doctorals per saber exactament, no? Amb quins elixirs, i a més elixirs que feien servir d'això que tu deies per aixecar l'ànima d'aquest monarca moribund, no? O sigui... I vaig estar trobant tots aquests mejunges, aquestes barreges especiades amb aquestes olors que clar, ja pots imaginar-te, no? En una cambra fosca, amb un rei tal com era, que era enorme, amb aquestes olors que encara podrien... Suposo que podien amagar les pudors del moment que hi haurien, les seves, no? I m'agrada aquesta furtor, no? O sigui, jo crec que tota la novel·la desprèn aquesta furtor. És un moment fort de la història i és un moment fort en tots els sentits.
0: Parlem de Martí Lomà, per una banda, amb Margarida de Prades. Tenim després la casa d'Urgell, Jaume d'Urgell, i Montferrat, ja apodat, no?, anomenat el Disortat. Després també tenim aquests Trastàmara. I clar, hi ha aquesta lluita, no? Tenim Violant de Bar, que tremenda dona! També Violant de Bar. I tota aquesta batalla realment perquè no vingués, no tinguéssim un estranger regnant, no? I clar, tot això acaba a Casp, que tots sabem com acaba, però que bonic llegir-ho tot.
1: Saps què passa? Que és una cosa que em va estranyar molt quan ho vaig descobrir, després escoltant podcast, escoltant, llegint tesi, llegint experts, no?, historiadors. És una cosa molt estranya que a totes les monarquies hi ha fills il·legítims, a totes. I si no ho són, declarats, per què no van dir, bé, Margarida, mira, escolta, fes una cosa, vés a passar-t'ho bé una estoneta, no?, et quedes embarassada, ningú sabrà de qui és i tindrem un hereu, no? O, per exemple, el net de Martí Lomà, Frederic, que era fill del seu fill, però il·legítim. Per què no legitimar-lo, no? O sigui, això s'ha fet a totes les monarquies i jo no entenc, perquè jo no soc el que deia, no soc historiadora i no acabo d'entendre per què en aquest moment aquí no va interessar fer-ho, no es va fer, no es va deixar fer, saps?
0: Aquí hi ha un fragment, no?, que té molta importància, és molt rellevant, el Papa Luna. Mm. A més, és un papa que al llarg dels viatges que he anat fent per Espanya era fent una mica el recorregut fora de Peníscola, que és on tothom realment visita, i és una figura molt fascinant. Sí. De veu que és molt fascinant. Clar, aquí té un paper important, ho llegireu també, no us podem explicar tot, a Àfrica no els hi podem explicar tot.
1: Clar, és que... Però... Dic, és una cosa històrica que se sap, eh? Tot això se sap. O sigui, algú que estigui interessat en la història potser ja sap totes aquestes coses.
0: Però s'ha de llegir la novel·la.
1: Sí,
0: perquè és que ja heu llegit algunes de les descripcions i és una manera de llegir aquest fragment de la nostra història més abreujat i amb un altre to. Jo el que t'haig de dir és que he gaudit de la lectura, que és fascinant, no? A vegades ens oblidem d'aquests llibres d'història i a través de novel·les tornem a recordar. L'última reina publicada per Rosa dels Vents de l'Àfrica Rahel és la nostra proposta, una de les propostes d'avui. Àfrica, no sé si vols afegir una cosa més.
1: Crec que espero que els lectors ho gaudeixin i que tota... que Margarida no quedi a l'oblit, sobretot. Això és el que m'agradaria.
0: Jo crec que després de llegir aquesta novel·la, Margarida de Prades ens acompanyarà molt de temps a moltes persones, lectors i lectores. Moltes gràcies, Àfrica.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies, Mònica.
2: Fem un respir. No tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més cultura.

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. A punt de rebre el nostre proper convidat, però us fem 5 cèntims de la seva trajectòria professional, personal i també literària. Es tracta d'en Roc Casagran i Casanyes, professor i escriptor. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, entre ells El Punt Avui i Catalunya Ràdio. Fa recitals de poesia arreu del país i és autor de Els carrers de les fàbriques, Després de Sarajevo o Direm nosaltres. En narrativa ha publicat Camí d'Ítaca, Ara que estem junts i L'amor fora de mapa, entre d'altres. La seva proposta literària, la d'en Roc Casagran, es tracta d'una novel·la que és una carta d'amor, una confessió de la protagonista al seu marit per poder entendre com ha arribat al punt on és i què vol a partir d'ara. Un viatge a l'interior de la protagonista que l'embranca amb la realitat històrica, geogràfica i cultural de 8 illes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Solen ser molts els somnis que a vegades queden en això, en somnis. Per nosaltres us en portem avui un de molt bonic. Somiàvem una illa perquè quan les coses les escrius sembla que les puguis tocar. I això és el que ha fet en Roc Casagran. I ara em direu, clar, és el Premi Sant Jordi, ja el coneixíem, ja fa un any que li han donat el premi, etcètera, etcètera. Però què diem aquí? Que els llibres no moren mai. I estic segura que algú encara no l'ha agafat, aquest llibre. Doncs avui us el tornarem a recordar per veure si us entren les ganes i aquells que encara no el tingueu, aneu a la llibreria a buscar-ne un. Roc, benvingut.
2: Què tal, com estem?
1: Escolta'm, ara t'agafem una mica més tranquil. Potser està millor i tot.
2: I tant, jo crec que sí, perquè ha sigut molt, molt intens tot plegat i ara, després de més d'un any ja de circular el llibre, doncs pots mirar-ho una mica més de perspectiva, adonar-te doncs, que hem gaudit molt de tot aquest procés, però que ha estat intens i que ara estem bastant més tranquils i segurament ara la lectura del llibre, la gent que l'està llegint ara, és una lectura amb menys condicionants que el fet que hi hagi un premi com aquest al darrere. No? I que, per tant, els lectors que estic trobant ara són lectors que arriben al llibre per altres camins i que doncs, en fan un altre tipus de lectura. Tot i que n'estic molt content, en general, de tota la recepció del llibre.
1: Bé, parlàvem així fora de micro, no? que personalment jo me'n vaig alegrar molt perquè ja tenies un treball previ, una trajectòria prèvia, estaves molt unit, no? a les lletres i penso que és molt bonic que hagis arribat fins aquí. És un reconeixement, jo penso que està molt bé. A més, amb un llibre que ens porta per 8 illes en un viatge interior, però que aprendrem moltíssimes coses. Viatjarem des del sofà de casa.
2: Mira, és una manera de no contaminar, no? Viatjar sense moure'ns de casa, sense agafar avions, està bé, té un altre encant. De fet, qualsevol llibre, no? ens permet viatjar, que també segurament és una de les màgies de la lectura. En aquest cas sí que ens permet anar a llocs físics, perquè hi ha aquestes 8 illes que comentaves, però bé, qualsevol llibre, en el fons, és això, un petit viatge a través d'una sèrie de personatges que l'escriptor inventa.
1: Parlàvem d'aquest viatge interior, escoltàvem aquesta sinopsi, no? T'estimo, i això és un crit d'auxili. T'estimo, i això és un fem-ho junts, sisplau. T'estimo, encara que el món se'ns hagi desfet de cop. T'estimo, malgrat aquest abisme de braços buits i les illes on m'he perdut. Moltes vegades ens perdem i ens hem de tornar a trobar. I això és un gran exercici que em sembla que ara no tenim temps de fer. I tu reivindiques una mica, no? Aquest aturar i mirar endins.
2: Sí, a mi m'agrada reivindicar-ho. És cert que jo no sóc exemple de res i sóc el primer doncs, que visc atrafegat i que costa trobar els moments, però em sembla que sí, que estem portant el món amb aquest dia a dia tan frenètic que tots plegats portem i crec que no és sa, no? I que trobar les estones, cadascú les seves, doncs, per estar tranquil, per badar, per avorrir-se, per xerrar tranquil·lament amb la gent que estimem, crec que ens fa estar millor al món. I evidentment, doncs, el llibre reivindica una mica això i a mi també m'agrada reivindicar-vos. Insisteixo, jo sóc el primer que m'hauria d'aplicar i sol passar, no?, que a casa del sabater sabates de paper.
1: Aquesta no l'havia sentida.
2: Doncs
1: el sabater sabates de paper, això m'agrada. Mira, una cosa més que he après avui.
2: És que el meu pare és psicòleg i jo justament no acabo de girar gaire rodó, per tant, ens passa una mica això també.
1: Roc, doncs per no girar gaire rodó has tret una obra magnífica. Tenim aquesta sèrie d'illes. Escolta, totes aquestes illes, d'on te les has tret? Sí, jo també tinc curiositat. Això no sé si t'ho vaig preguntar.
2: Jo vaig començar a investigar sobre les illes sense cap voluntat literària ni res que s'hi semblés, simplement pel goig de saber i de conèixer coses. I vaig començar a partir de vídeos molt, diguéssim, mal fets que trobava per les xarxes. D'aquests vídeos saltava altres vídeos, després a veure documentals, a llegir articles, després hi ha llibres... I em vaig anar formant una sèrie de coneixements sobre illes que a mi m'interessaven, em semblaven curiosos, i vaig pensar que si a mi m'interessaven, doncs segurament jo no sóc una persona tan estranya i que hi havia altra gent que també li podien interessar. I abans comentàvem, no?, que ens permeten els llibres, doncs de vegades ens permeten adquirir una sèrie de coneixements que potser no ens faran canviar el món, però que saps d'altres persones, d'altra gent que ha viscut altres circumstàncies i que, ni que sigui per una conversa de sobretaula, doncs sempre amenitzen la ballada.
1: Jo començaré per l'última, per Tuvalu, perquè em va impactar moltíssim. Potser és la més peculiar de totes, no?, per la situació en la que es troba, no?
2: Segurament és una de les illes que els mitjans de comunicació en els últims temps hi han posat una mica més el focus, perquè exemplifica perfectament això que diem el canvi climàtic, i que sembla que és una cosa que no sabem ben bé de què parlem, i allà és palpable, no? I allà veure com un estat sencer, que és Tuvalu, que en aquest cas és un arxipèlag d'illes, doncs va perdent terreny i el va guanyant el mar, i arribarà un dia, i això ja està estudiat, doncs, que es quedaran sense país, és la manera més palpable de veure què és el canvi climàtic. I a mi em servia com a metàfora o com a correlat per poder parlar, en el fons, que és el que faig al llarg de tota la novel·la, de la protagonista, de la Carla, no?, d'aquesta desaparició d'un món que havia conegut, i en vindrà un altre, perquè, evidentment, doncs, Tuvalu s'acabarà, però, justament, Tuvalu s'està intentant reinventar d'altres maneres o s'està plantejant si pot haver-hi un estat sense superfície terrestre. És un altre dilema de la geoestratègia, de la geopolítica internacional, no?
1: Ja veieu que trobareu moltes coses curioses, però ara posem també el focus a la Carla, que realment és la protagonista. Parlàvem d'aquest sotrac, tu ara parlaves de quan una cosa s'acaba, arriba una altra. Però els humans, en general, no tots, ara estem generalitzant, ens agafem molt al passat, a les arrels, a què ja teníem, a les costums, i deixar anar és prou de difícil.
2: Sí, deixar anar és difícil perquè, en el fons, qualsevol persona és qui és per allò que ha viscut abans. És a dir, nosaltres, la nostra manera de relacionar-nos amb el món sempre depèn d'allò que hem viscut, no? Recordo fa molts anys, van venir unes nenes a casa que venien de la guerra de Bòsnia, i la nit de Sant Joan es van espantar moltíssim perquè el que elles havien viscut amb els focs d'artifici, doncs no eren focs d'artifici, sinó que eren bombes, no? I per tant la seva percepció d'allò era molt diferent. En el fons, això és una manera, doncs, directa d'explicar que vivim com vivim perquè hem viscut abans el que hem viscut. El que passa que el que es tracta és que allò que hem viscut no ens lligui prou com per no poder continuar vivint. No sé si m'he explicat, perquè és una mica enrevessat, però en el fons és això, no? Aprendre a ser conscients que tots tenim un passat, unes vivències, però alhora, doncs, no quedar-nos-hi encallats, enfangats, i ser capaços de continuar tirant endavant. Crec que és un dels grans missatges de la novel·la. La novel·la acaba cada capítol amb el verb continuar, perquè en el fons el missatge ve a ser aquest, no? Que malgrat tot cal continuar. Hem de continuar perquè és que el contrari de continuar és morir-nos, no? I mentre tinguem ganes de viure, mentre tinguem amor, mentre tinguem algú que ens estima i estimem algú, doncs penso que sempre val la pena, com a mínim, intentar-ho.
1: L'amor. Que segle rere segle rere segle ens porta a tots i a totes, bojos i boges, i ens fa fer mil i una bestieses.
2: És el motor de la vida, no? Sense amor res no té sentit. És a dir, qualsevol cosa que fem la fem per amor, i la nostra aspiració, la mínima aspiració que té qualsevol persona, és estimar i ser estimat. I parlo d'amor en tots els sentits de la paraula, no només amor de parella, sinó l'amor cap als fills, l'amor cap als pares, l'amor cap als amics, fins i tot l'amor cap als companys de feina, la gent que ens envolta, no? I sense aquest amor res té sentit. I això és el que fa moure el món i sovint el que fa moure les novel·les, les pel·lícules i la història en general, no? Hi ha molts historiadors que expliquen que la història s'explica a partir de l'amor i dels desamors i de vegades del que porta l'amor, no? Que són els embolics, diguéssim, d'entre cuix.
1: Aquests estan molt bé. Bé, si sou molt fans de les maduixes amb nata, ho deixarem aquí, punts suspensius. Ja veureu què hi trobareu dins de la novel·la. Però aquí no ens hi posarem. El pit i cuixa el deixarem per un altre dia, Roc. El que sí, hi ha també un amor que és molt important i és l'amor a un mateix. Jo penso que el que fa la Carla, no? Aquest viatge que fa... La Carla, una miqueta, és recomposar-se per després poder encarar i estimar, no? És allò que diem, si no et cures tu, com pots després estar amb tota la resta, no?
2: Sí, segurament això crec que és una manera d'enfocar el món, no? Sense entendre't a tu mateix és difícil poder entendre els altres, sense acceptar el que t'ha passat és difícil poder encarar el futur i, per tant, el primer que has de fer és procurar entendre't a tu mateix, estar bé amb tu, no? La Carla, en el fons, és conscient que si ella no està bé, és impossible que pugui cuidar bé els seus fills, és impossible que pugui estar bé amb la seva parella, etcètera, etcètera. I crec que això és aplicable a tothom, no? En qualsevol... Per exemple, en els conflictes s'explica molt, no? Que primer un metge, per poder curar, doncs primer l'hem de salvar. Si aquest metge no està pendent d'ell mateix i de la seva seguretat, poca cosa podrà fer, no? Perquè els metges morts, en principi, no poden curar ningú. Doncs això, extrapolant-ho a les nostres vides, segurament és el mateix. I la Carla té molt clar això, malgrat que hi ha moments que potser ella s'ha abandonat, com ens pot haver passat a tots, però hi ha un fet que fa que ella doncs, decideixi tocar de peus a terra i centrar-se primer en ella mateixa. I a més té la sort doncs, que el seu entorn, en aquest cas el seu company, doncs, li permet això, no? que és una altra mostra d'aquest amor generós que crec que és el que faria anar millor al món, amors generosos.
1: N'hi hauria d'haver més d'aquest tipus d'amor. Ja t'ho dic jo que n'hauria d'haver més, però bé, no ens queixarem, anirem posant llavors, jo penso que somiava en una illa, també és una llavor, i ara m'has posat molt bé, perquè jo estava a les illes dels Urus, són unes illes flotants, diu, per fugir dels perills humans, protegir i que ens protegeixin. Hi ha una frase que diu per viure bé ens hem de comunicar més. I això és tan cert.
2: Sens dubte, bé, vosaltres des de la ràdio doncs, us dediqueu a la comunicació i extrapolant el nostre dia a dia, doncs, si som incapaços de comunicar-nos, és impossible explicar als altres com estem nosaltres. Però és que en l'arrel mateixa hi ha la comunicació amb un mateix, no? I primer, aquesta comunicació que dèiem abans, que l'hem de fer amb nosaltres i dir-nos allò que potser no ens agrada a nosaltres mateixos i tenir el valor d'enfrontar-nos amb els nostres fantasmes, com qualsevol persona que ha tingut un problema d'addicció, que el primer que ha de fer és reconèixer que té aquest problema per intentar-lo solucionar, no? Doncs aquesta comunicació amb un mateix primer i després amb la gent que ens envolta, perquè si no és difícil que només amb la mirada ens puguin interpretar. Segurament ha de ser una persona que ens coneixi molt, molt, molt, per saber què ens passa per la barretina si nosaltres no som capaços d'expressar-nos. Crec que el somiar amb una illa, en el fons, parla molt d'aquesta necessitat de comunicar-se. La majoria de personatges tenen dificultats per comunicar-se, però tots acaben trobant el seu camí, no? I el seu camí, que pot ser la paraula parlada, oral, la paraula escrita amb un destinatari clar, la paraula escrita sense tenir clar quin destinatari hi ha, la gesticulació en alguns moments... I aquesta aposta per la comunicació és la mateixa aposta que, en el fons, és qualsevol llibre, no? Que són paraules que ens serveixen per comunicar-se. Hi ha un emissor, que seria l'escriptor, i un receptor, que seria el lector, i a partir d'aquí comença aquesta comunicació que ens permet, doncs, a vegades somiar, a vegades empatitzar amb unes circumstàncies, a vegades imaginar altres vides, a vegades reflexionar, i crec que això és el que fa qualsevol llibre, i és el que també procura fer la Carla, que en aquest cas és qui parla en aquesta novel·la.
1: Illes També hi haurà pirates, també trobareu llegendes, anècdotes com les que hem explicat de Tuvalu, que no les hem explicat totes, que també us sorprendrà aquesta arxipèlag o amb un futur ja molt marcat. Però jo ara me'n vaig a la Carla quan comença aquest viatge teu, no? Aquest inici de novel·la, aquesta idea, aquesta llavor. Tenim la Carla, una protagonista femenina, i et tenim a tu, un autor masculí, que fa reflexions molt importants, no? També parla molt de la parella. Com ha estat per tu posar-te davant del llibre, del paper en blanc, vaja, agafar la ploma i dir, vaig a posar-me a l'altra banda i vaig a veure com escric això?
2: Jo ho vaig viure amb absoluta naturalitat. És a dir, el que fa qualsevol escriptor quan es planteja que vol explicar una història és què vull explicar i com ho vull explicar, i després d'aquest com, part d'aquest com és des d'on. I aquest des d'on a mi em va semblar més engrescador, més interessant, o que em donava més joc fer-ho des del punt de vista d'una dona, perquè algunes de les circumstàncies que explicava la protagonista doncs tenien a veure, per exemple, amb la maternitat, i em semblava que, diguéssim, que el rol de la dona té un punt més de transcendència que no pas el de l'home, sobretot en els embarassos i en els parts, doncs que bé, que el rol de l'home és bàsicament no molestar gaire, no? I vaig tirar per aquí. I no hi vaig donar més voltes. Les voltes aquestes les he fet a posteriori, un cop la novel·la ha arribat als lectors, a partir dels comentaris això de moltes lectores que ho han vist doncs, molt, molt versemblant, que els ha semblat que em posava molt bé la pell d'una dona. A mi em va sorprendre aquesta primera reacció, perquè jo no hi havia ni parat atenció, ho havia fet amb absoluta normalitat. Després hi penso i dic, bé, potser la part dolenta, si ho volem mirar com una cosa negativa, és que encara pensem que hi ha molts homes que no són capaços d'empatitzar amb els homes, amb les dones, i la part positiva, si volem donar un punt de positivitat, és que afortunadament, doncs, cada cop són més els homes que són capaços d'empatitzar amb altres persones, i en aquest cas, doncs, si són dones, amb dones, i posar-los a la seva pell. Per mi no ha estat una tasca difícil, ni m'he hagut de documentar, simplement, doncs, bé, jo tinc 45 anys, doncs, durant aquests 45 anys he tingut moltes dones al voltant i suposo que les he observat i he parlat, he intentat entendre-les, i després, quan m'he posat a parlar des del punt de vista d'una dona, m'ha sortit amb una certa normalitat. No ho sé. Jo, els primers lectors que vaig tenir, abans de que la novel·la sortís publicada, que eren bàsicament amics meus, de seguida em van dir, ostres, està escrit des del punt de vista d'una dona. I em vaig acollonir una mica, vaig pensar, potser això m'he arriscat més del compte, i em vaig quedar molt tranquil quan els membres del jurat van dir que ells estaven convençuts que allà al darrere hi havia una escriptora. I vaig pensar que eren les 7 úniques persones que llegirien aquesta novel·la a cegues i que els havia funcionat, doncs, endavant, no? Òbviament, maneres de veure el món, no totes les dones veuen el món de la mateixa manera, afortunadament, i per tant, doncs, simplement jo estic retratant com veu el món, en aquest cas, una dona de 40 i tants anys catalana.
1: Jo penso que, com a lectora, sí, evidentment ja sabia que eres tu, que era un home qui l'havia escrit, però quan entres a la lectura no t'ho planteges, eh? Penso que és una lectura fluida, una lectura que et fa reflexionar i en cap moment t'està replantejant res. Si qui ho ha escrit és un home, és una dona.
2: Perquè en el fons a mi el que m'agradaria quan escric una novel·la és desaparèixer com a autor. És a dir, jo estic explicant una història, però a mi m'agradaria molt que l'altra persona oblidés qui hi ha allà al darrere i que fes una lectura sovint com la que fan els nens que llegeixen llibres i no saben qui els ha escrit. Doncs no sé, jo tampoc tinc necessitat que la gent sàpiga el meu nom, per tant, que el lector agafi aquelles pàgines i se les faci seves i oblidi que allà al darrere hi ha un home, encara que en el llibre hi hagi una fotografia meva i a la coberta hi pugui veure el meu nom.
1: És una lectura molt fluida i ja veureu que quan us hi endinseu són d'aquests llibres que et fan oblidar tot, no? I et fan posar-te a la pell d'aquesta protagonista. Ja sabem que tots els llibres no agraden a tothom, que no tots els gèneres agraden a tothom, però de debò, si ho feu aquest tastet, també jo penso que aquesta fluidesa l'anireu notant. Nosaltres ara el que farem serà conèixer una miqueta més el nostre protagonista d'avui, que és el Roc, en Roc Casagran. Ara deixarem aquestes illes, deixarem la Carla i ens anarem a fer un petit qüestionari. T'hi atreveixes?
2: Sí, home, i tant, juguem.
1: Sí? Doncs bé, juguem.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Mar o muntanya?
2: Mar a l'hivern.
1: Oh, molt bé, tu ets dels meus. Identitat.
2: Català.
1: Arrels.
2: Sabadell.
1: Un plaer.
2: La migdiada.
1: Un luxe.
2: La migdiada.
1: Oh, un àpat.
2: M'agrada molt menjar, eh? Les croquetes de la meva sogra.
1: Un per tu. Amor.
2: Tot el que pugui.
1: Fidelitat versus lleialtat.
2: Lleialtat.
1: Un espai de nostàlgia.
2: El poble on he estiuejat tota la vida, el Bages.
1: Cultura.
2: No sé què vols que et digui aquí, cultura. La que puc.
1: Un museu que voldries tornar a visitar.
2: Mira, recordo molt un museu que vaig visitar a Letònia, diria que és, fa molts anys, de la història de les repúbliques bàltiques, que em va agradar molt, però no recordo ni el nom del museu.
1: Ha de tenir feina a buscar.
2: Segurament és aquella cosa de no vull anar a aquest museu, sinó vull tornar a tenir l'edat que tenia aleshores.
1: També pot ser. Un llibre que sigui important per tu.
2: Els vençuts del Xavier Benguerel.
1: Quin llibre estàs llegint o l'últim llibre que has llegit?
2: Mira, ara, l'últim que he llegit sencer és un que es diu Un milió d'illes, del Jaume Bertolí, que justament apareixen moltes illes de la novel·la que he dit, i el que estic llegint ara, que estic a punt d'acabar-ho, és un que es diu La gata, del Jaume Escolies. Ai, del Joan Escolies, perdó.
1: Escriure.
2: Viure.
1: Ja no cal dir res més, amb això ja entenem tots per què agafa la ploma en Rob Casagran. No t'ho hem posat difícil, eh?
2: No, està bé. No sabia gaire si m'havia d'allargar o no. He intentat jugar.
1: Hem jugat.
0: El calaix breu.
1: Molt bé, amb en Roc. Doncs escolteu, ja ho sabeu, qui tingui pendent la lectura, Somiava amb una illa d'en Roc Casagran, publicada per Univers, Premi Sant Jordi. I un viatge preciós. Hem fet un tastet amb en Roc avui. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Gènere negre de la mà d'en Salvador Balcells. L'Espluga de Francolí acull la 7a edició del festival El vi fa sang, de novel·la criminal en català. Literatura, vi, música i teatre arrodoneixen un cap de setmana intens. Apunteu-vos-ho a l'agenda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs des del programa no parem de festival en festival i ens n'anem, com no, al gènere negre, perquè, mare meva, com està el gènere negre i criminal a la nostra terra catalana, eh? On fire, que diríem, els estrangers, i molt a l'alça i molt nostrat, que en diem aquí. Perquè ens n'anem al vi fa sang, i està molt bé perquè és el segon any, que recupera després d'una pausa. Tenim en Salvador Balcells. Benvingut, Salvador.
3: Moltes gràcies.
1: Salvador, baixem cap a l'Espluga, territori ja de Tarragona, i a més a més, jo ara ho deia, dic, Salvador, jo haig de dir que s'ha d'anar a visitar perquè hi ha moltíssimes coses. O sigui, el festival del vi fa sang és una excusa perquè baixeu a fer turisme. Aneu al festival i conegueu aquesta zona, que a més és magnífica, i amb uns vins, que no tots fan sang, eh, Salvador?
3: Bueno, primer cal dir les dates del festival, per si algú vol venir, serien els dies 20, 21 i 22 de març.
1: 3 dies intensos que podeu gaudir un cap de setmana llarg i que sigui afortunat es pot agafar uns dies més per fer una miqueta més de turisme. Nosaltres voldríem recordar una miqueta aquesta història del festival perquè he tingut aquest petit lapsus, però afortunadament torna a recuperar-se, no?, l'any passat.
3: Efectivament. El lapsus va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia.
1: Evidentment.
3: I després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, de la tardor del 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies al patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
1: Sempre aquestes entitats, no?, culturals, associatives, que són aquest teixit popular, que és tan important i ens ajuden a recuperar doncs, festivals com aquest, que penso que són absolutament necessaris per a la nostra literatura. Salvador, comença el divendres aquest festival i no repassarem tota l'agenda, sí que la poden trobar a la pàgina web, però volem destacar algunes de les taules perquè penso que estan molt bé. Per quina comencem? On t'hi posem l'èmfasi?
3: Doncs mira, podríem començar per una taula rodona sobre la literatura criminal juvenil, que és un tema que estan sortint inclús col·leccions específiques de literatura d'aquesta temàtica, d'aquest gènere, pensada pels joves, i vindran doncs, alguns escriptors que practiquen aquest gènere i ens parlaran doncs, d'aquest boom que hi ha de literatura criminal juvenil. Una altra taula rodona, per exemple, doncs, serà sobre escriptors que tenen, tots ho tenen, sigui de la temàtica que sigui, tots tenen un primer lector, o un lector alfa, que se'n diu, que és el que repassa l'obra quan està acabada d'escriure, abans de publicar-se, i fa les suggerències i proposa els canvis que facin falta per millorar-la. Tindran escriptors amb els seus lectors alfa.
1: Jo faria un petit incís perquè parlaves d'aquesta taula rodona de novel·la negra juvenil i crossover. Jo faria un incís perquè hi trobarem la Rosana Andreu, que ja ha passat pel nostre programa, el Joaquim Micó, que també ha passat pel nostre programa, i a més, modera la Margarida Aritzeta, estimadíssima i una gran escriptora. Per tant, aquí tenim nivell. Però tornem a aquests lectors alfa i lectors beta. És veritat, perquè moltes vegades ens preguntem quin és el procés de la novel·la? I és molt curiós aquesta taula, no? Perquè aquí s'hi barregen els autors i autores amb els primers lectors.
3: Això mateix. De fet, ens interessa molt el que ens poden dir. A més, comptarem amb la, en aquest cas, amb la moderació de la Irene Solanic, que és una autèntica sàvia en qualsevol tema que faci referència a la literatura. I pot fer que en revelin, ella pot extreure'ls i, diguéssim, alguns secrets d'entre els autors i els seus primers lectors.
1: Està molt interessant perquè, a banda dels llibres, a banda de la novel·la, doncs treure totes aquestes curiositats, anècdotes, saber com funciona, obrir una mica aquest backstage, no? Que també és molt bonic no només de conèixer novetats, sinó també saber una mica com funciona tot aquest món. Vull dir que està molt bé. Per tant, tenim els joves per una banda, aquests primers lectors, que és una taula rodona molt original, i quina més tindria?
3: Bueno, hi ha, de fet, una taula rodona teatralitzada.
1: Ai, sí.
3: Que serà el teatre, perquè esperem que hi hagi doncs, una assistència de públic massiva. El teatre de l'Espluga, del Casal de l'Espluga, hi haurà una taula rodona teatralitzada en la que intervindran quatre historiadors de la comarca. Serà sobre crims reals, el famós true crime, que està tan de moda. Crims reals a la Conca de Barberà, al llarg de la història, ens els explicaran quatre historiadors, però al mateix temps que ens ho expliquen, els actors del grup teatre, el grup de teatre de l'Espluga, representaran aquests crims també de forma teatralitzada pel gaudi del públic.
1: Realment està molt a l'alça també el true crime. Parlem de crims històrics a la Conca de Barberà. Entre els historiadors destaquem l'Enriqueta Moix, també coneguda al programa per novel·les històriques i també per poesia. Però n'hi ha el que no pot faltar, i això també ho trobo preciós, i m'encanta que hi sigui, és la ruta històrica criminal.
3: La ruta històrica criminal, que la farà també un altre professor i historiador de l'Espluga, el Jordi Roca, farà un recorregut

0: Però que podem deixar un dia la televisió i anar a l'Espluga. És Salvador?
1: Això mateix.
0: Aquest dia podem deixar crims, que sempre podem recuperar en podcast, però baixar l'Espluga. Podem fer una repassada, potser, d'alguns autors i autores que vindran per anar fent una mica de tastet,
1: Sí,
0: Salvador?
1: Bueno, entre els autors n'hi ha alguns de força coneguts, altres que són més primerencs, però que també, entre els més coneguts, jo diria que hi hauria, per exemple, el d'això, si és el Màrius Serra.
0: Màrius Serra.
1: El Jordi Sierra i Fabra.
0: Tot una... Sí.
1: L'Andreu Martín.
0: Evidentment, un dels grans.
1: Etcètera, etcètera.
0: Des d'aquí us convidem a que us animeu, que vingueu a aquest Vi fa Sang. Salvador, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per la feinada que feu, perquè teniu un programa fantàstic.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts a una nova edició de Perifèries, el programa ja número 441 i que posa punt i final a aquesta desena temporada de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui, per acomiadar-nos, hem triat una sèrie de músics i d'artistes que, suposem, sobretot els més habituals estareu acostumats, han caracteritzat molt la manera de fer, de classificar i, sobretot, de descobrir del programa. Així és que, si us sembla, comencem.
4: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
5: Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Agua fría, huevos fritos, colacao, mantecao. Calamares.
4: Nu sur la plage.
5: Chipirones.
4: Je joue du sitar.
5: Bocadillos.
4: Je sais.
5: Mejillones.
4: Tu es accablé.
5: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
4: Tu répètes sans cesse.
5: Mejillones.
4: Les mêmes mots.
5: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
4: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
5: Beba Fanta.
4: Mais tu ne le sais pas.
5: Chupa chups. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
4: Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
5: Sobrasada. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
4: Je n'utilise mon peigne.
5: Sobrasada.
4: Qu'une seule fois.
5: Calentita. Pollo frito.
4: Puis je le lance sur toi.
5: Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
4: Tu ne le ramasses pas.
5: Pollo frito.
4: Tu dis.
5: Vino

0: Marihuana. Marihuana.
1: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

0: live in a boat.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir i va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas. Així es diu aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos, de l'any 2001.

A falta de Pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Balogi.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Baba Mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dobet Naoré.

Dobek Naoré, una de les joves veus de l'Àfrica central i occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica central, des de, jo què sé, des del sucús o des del suc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota la Àfrica central. I seguint les perifèries, fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó. Salsín.

El projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, Sènior i Alcohol Brutal, al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El món real, Le Monde réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèries i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suat Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu, amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suat Massi.

Suad Massi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Omnilla, el seu disc del 2019, i que en Rembla sembla l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria se'ns ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre, també poc encara valorat, però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: un talent absolutament magnífic, el de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja, afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino. I sempre, sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia matanta, ce me da in noia, noia matanta, ce me da in noia.

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro, i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jerry.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a la Nova Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que, fins sempre. Adéu.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Remor de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
2: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. Al capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Queralt, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
3: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que es realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
1: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
1: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
4: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra, perquè doncs, la temperatura es mantingui. No? Llavors, sempre l'únic que es veu dels pous, doncs, diguéssim, és la volta que surt, que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.

0: Ramó de Pedra.
1: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
2: Aquí doncs el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllar. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que hi posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, l'endemà doncs treien aquest glaç i, com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre el nivell del mar, la qual també, tot i que feia més fred, no en feia tant aquí. Llavors la capa de gel no era tan doble, el que feien era trencar-lo i fèiem uns motllos, fer unes barres de gel que poguessin doncs aguantar la temporada aquesta que està dintre, perquè tot i que conserva, un 30% del gel desapareix. Bé, que aguantava, però esclar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podries treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no?, que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
1: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllar.
2: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny, llavors ells van agafar. Aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera doncs no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim, no? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un enforcat, amb un encofrat de canyes, que encara es veuen totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus amb una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant, i llavors per treure-ho, clar, llavors ho feien doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. És la porta d'accés als pous. Els pous tenien dos elements per entrar, aquest, i llavors un dalt, que de baix el veurem, que era per treure el gel, el cap de la cúpula. Quan el pou deixa de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien, que és ara el que veurem. I aquest pou doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa, doncs, no?
0: Ramó de Pedra.
1: Trobem pous de gel a altres punts.
3: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona, a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni de l'editorial Piolet. Se'ns parla del Pou de la Neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fundària construïdes expressament a la llera del riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal. però també descobrirem alguna curiositat.
4: Veus aquest camí que puja? Sí. Veus com una taca negra? Allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia, una trapa vol dir una obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel tenien un desaigüe per la neu que, pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així. Això ho arrendava l'Ajuntament, i el qui ho arrendava tenia que donar equips robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-hi un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò qui ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5,5 d'amplada. És tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. Els pous de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu quan glaçava i també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocant el riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua, allò es glaçava i quan tenien un metro aproximadament ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls. D'allò hi ha la zona de Barcelona, Sant Llorenç amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poua. I aquesta és la diferència.
5: Saps on hi ha un també de pou de, no sé si és de gel o és de neu, segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat. És molt maco.
4: Era també de gel, sí. El Pep Calçó també van d'allò. Aquell el van rebaixar, encara el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, n'hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu en devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven. I per això, sí.
6: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
4: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, el d'allò. És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església i en deien les carnisseries del peix fresc. I a no ser que posessin el gel aquest per conservar-lo, perquè a Tarragona quedava 60 quilòmetres el peix fresc. I els peixos d'aquí, hi podia anar tothom, però eren peixos, el barb i no sé quin altre tipus de peix, era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven el gel també servia. El gel aquest servia per malalties, per febres i això, per alleugerar malalties més que res. En fi.
5: Del peix, jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mama uns quants peixos. I me'n recordo que, no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo.
4: Però,
5: i la carpa, potser. Que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous. I allò, des de llavors no puc veure els ous. El caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure. Però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent, doncs, hi havia molta... no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat. I havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
0: Ramó de Pedra.
1: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
2: Històricament, esclar, era l'hivern que feien el gel, la guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllar té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot, a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i aguardent fresc, no? El que passa que, doncs, és això, el gel, teòricament, fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia. Fa 3.000 anys a Ur es van trobar unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara han conservat els pous. Després, els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges, i tenien, doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu. Esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim. No? Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir els regalats de Catalunya. Vull dir que els rics eren els que... Però, bàsicament, el gel servia per medicina. Vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades. Hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs, esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties, doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial, a finals del XIX, es posen a les farmàcies. Vull dir, les tenen les farmàcies, el que vol dir l'ús del gel quin era, no? Sí que hi ha receptaris, doncs, de gelats, però bàsicament és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs, esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
1: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
2: Feien, per exemple, allí un glaça molt, doncs, esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs, no? Ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I, llavors, el transport era molt fàcil. Però aquí, l'estat tan poc alçada, el no veig massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, el piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè, si no, doncs, s'hagués ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
6: Molt bé, i el transportaven per aquí, per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
2: Sí, bueno, aquí, quan arribava, doncs, això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs, tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava. Jo el feia servir i ja està. Però aquí als monestirs i a la catedral, els canonges, doncs clar, ells tenien una reserva per anar doncs, disfrutant del gel.
0: Ramó de Pedra.
1: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
2: Aquí, a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè i són aquestes arenes del fons del mar, no?, que hi ha fòssils dintre, marins, no?, se'n diu una lumaquela, perquè bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa. Doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent. Doncs, no? Aquesta doncs, bueno, no va ser massa... Si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos, vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, el que fan és aprofundir-ho doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i, esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí, que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on t'arriba pel pou. I per això, és, clar, és tan gran, no?
1: Parets i restes molt antigues. Però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
2: És de l'any 1660 i, doncs, llavors se construeix, no? Doncs, s'ha trobat l'acte de construcció. En quant al paleta, diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400, no? Vull dir que era un bon element, aquest senyor.
1: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
2: Aquí al Gallà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una Vila-rodona, i després dalt Castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del Castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'Estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha, el de Vilaverd. El de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van d'allò. Llavors, clar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que és dalt, allí a la Pena. És un dels últims que es va construir a finals del 19. Però, doncs, la zona és... Aquest que allà ens trobem, el del Catllà, té la característica d'aquest aquí dit abans, que estem a molt poca alçada sobre el nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel, això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó, i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, vaig dir que el Catllà no hi serà, i em vaig endevinar. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell, clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no va anar a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat i ja entén. Però doncs té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna andorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i que ella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
1: En Pep Saragossa va estar present en tot moment a la recuperació i restauració del pou de gel del Castell del Catllà.
2: Bueno, la festa de restauració, però tocina l'Ajuntament. A la primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que es diu Recop, però jo, treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, vaig estar aquí, no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant doncs, que les coses doncs, se fessin correctament
6: És una de les joies d'aquest castell del centre d'interpretació.
2: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés i llavors, clar, l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest. Doncs.
0: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Capsigrany, l'Anius senator.
0: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
3: Corb comú, Corbus corax.
0: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
3: Pinsà comú, Fringilla coeleps.
0: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Ràdio Arenys.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure, i alguns fins i tot encara es poden veure, a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein, de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, ens n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only, Satine.

0: ens va bé.
1: I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Barrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de tota la seva vida. I a més a més estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hot Box, on hi actua cada nit la Adelaide, l'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hot Box Girls. I el de Hot Box és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens anem directament cap allà, perquè veig que les noies ja estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, em penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremelats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.
2: For the grand finale of our round the world review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en apec, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en apec és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en apec, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona, a veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Kander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per Liza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incloïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de la Liza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montllor i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a l'Eddie Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de l'Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
2: You have to understand the way I am, Meinhard. A tiger is a tiger, not a lamb, Meinhard.

El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit, producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria amb música original de l'Albert Guinovart i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni vellaios que deuen ser del barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem-la a escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nous protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schönberg i lletres de l'Alan Boublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un antre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical, una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra, i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca. I el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té el rècord, anava a dir el record, no. Hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick, però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever. La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. Antoni Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esbargir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit infierno, no, i és inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens n'anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella, en George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, la gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí emboliga que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacètic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La jaula de les loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàcer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Here we are at the Pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now until the finale. Oh, I see so many old friends, so many new faces. Bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur Dame, the inevitable is upon us. Welcome to the 15th edition of our world-famous review, starring the one and only Zaza, and featuring the notorious and dangerous Kajal. And now, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage aux Fools.

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical. Però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio. Perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve és Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós. Però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, riu gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi.
1: Un programa per mirar-nos amb més cura. Un espai on ens aturarem a reflexionar i qüestionar què vol dir ser home avui en dia. Perquè el món canvia i nosaltres també.
0: Aquí volem posar sobre la taula maneres de pensar i d'actuar que han estat norma durant anys, però que no ens serveixen. Revisar-nos no és habilitat, és evolució, és valentia.
1: Parlem de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, de salut emocional i de sexualitat. Sempre amb veus diverses i amb voluntat d'entendre com viure la masculinitat d'una manera més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres.
0: I també escoltarem a les dones, perquè créixer com a homes vol dir compartir camí i transformar-nos plegats. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Terrero. I avui, amb la col·laboració de...
1: Joan Carles Palacín.
0: I avui al so teníem a la Marina Cabrera, que està una mica potxa, però l'està substituint el nostre company Joan Bosch. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda a tots.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Avui, a Homes, anem un pas més enllà. Volem continuar endinsant-nos en el mapa dels privilegis masculins. Aquest segon programa, sobre el que, després d'haver analitzat la motxilla social, avui mirarem cap endins, a les capes més profundes de la seva. Aquest programa jo l'he titulat avui El cor de la seva, els privilegis emocionals i càrrega mental. Parlarem de privilegi emocional, aquest dret invisible que sovint ens... hem pres els homes a viure com a analfabets del cor. Un privilegi que ens permet delegar la forma gairebé automàtica a les cures, el manteniment, la llar i la gestió dels sentiments en les dones de la nostra vida. No només és una sensació. Les dades més recents de l'enquesta de l'ús del temps a 2024 constaten que, a Catalunya, les dones segueixen dedicant una hora i quart més al dia que els homes a les tasques de la llar i de cura. Però el més revelador no és només qui agafa l'escombra o qui canvia el bolquer, és qui té el disc dur ple. L'estudi mostra que el percentatge de dones que planifiquen les tasques gairebé triplica els dels homes, triplica els, a nosaltres. Avui posarem nom a conceptes que fan mal però que ens ajuden a créixer, com la incompetència tàctica, aquest comportament sovint inconscient de que fa veure, ens fem veure de que no sabem fer alguna cosa o la fem malament perquè algú altre acabi assumint la responsabilitat. Benvinguts al cor de la seva, un viatge del privilegi a la responsabilitat emocional.

0: I com sempre, el programa l'hem dividit en tres trossos, en tres blocs. El primer bloc m'ha agradat posar-li com a l'analfabetisme emocional aprenent. Molts homes hem crescut amb la idea de que sentir era feblesa. Això ens ha portat a una manera de a una mena de comoditat on diem: jo no sé es consolar, no sé què és el que em passa, jo no sé com gestionar aquestes coses, forçant a l'altra persona a fer tota la feina de traducció emocional. És el que en sociologia s'anomena incompetència tàctica, fer-se el desentès per mantenir el confort. Perdó. Perquè esperem que siguin elles qui iniciïn la conversació, de la conversa de reconciliació. Què és el que busquem amb això? És incapacitat real o és el privilegi de no saber gestionar aquesta incomoditat? L'analfabetisme emocional no és una falta de capacitat innata del cervell masculí, sinó una castració social. Des de ben petit se'ns ensenya a separar-nos de les emocions tendres per por de semblar febles. Això ens converteix en adults dependents que necessitem una traductora per saber què ens passa. Si jo no sé posar paraules al que sento, algú altre, normalment la dona que tinc al costat, s'ha de veure obligada a excavar en el meu silenci per mantenir la pau a casa. I aquí comencem tot el torn de preguntes i comencem a aportar diferents preguntes.
1: Com no?
0: Com no?
1: Homes que ens esteu escoltant, dones que ens esteu escoltant, comencen les preguntes amb David.
0: Avui volíem tenir més pluralitat amb la participació femenina. Malauradament, només ara comptarem aquí. Per sort, tenim a la meva parella, a l'Ombreta, que ens aportarà el que és la seva visió femenina. I clar, la gran majoria de preguntes aniran adreçades amb ella, evidentment, tot i que qualsevol de nosaltres podem fer aquest exercici d'intentar respondre. Aleshores, la primera de les preguntes que tinc per aquí és: sents que has d'actuar sovint com a GPS emocional per als homes que tens al teu entorn?
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Ombreta.
2: Sí, sí. Estava escoltant les dades que estaves compartint abans, no? I hi ha un punt, no, que dius, com has dit, que és algú après social...
0: Sí, no? Que hem après de manera... s'ha après socialment...
2: Antropològicament has dit no sé què, social...
0: Incompetència tàctica, que
2: és... Incompetència tàctica, m'ha fet molta gràcia aquest nom, perquè jo considero o crec que potser en algun punt sí que és incompetència tàctica, no? De dir, que responda a otro que a mi me da la risa, però hi ha un punt que jo crec que ja es converteix en costum i en incompetència real, ja no tàctica, sinó que arriba un punt que no... Que la gestió emocional, la lectura d'emocions, les habilitats socials, si no s'entrenen, es rovellen. I són habilitats socials, vull dir que es poden aprendre, es poden treballar, es poden millorar. Uh-huh. No? Qualsevol persona que digui, no, és que jo què sé, ja fora d'homes, dones, del que sigui, tinc una diversitat en la manera de percebre el món. Bueno, està molt bé, no?, ara que està tan de moda, no?, visibilitzar l'autisme, visibilitzar totes aquestes diversitats. Les habilitats socials es poden aprendre. Uh-huh. És a dir, amb més o menys mesura hi haurà gent que ho tindrà més innat, no?, que podrà fer una lectura de la persona que té al seu costat, però si no ets capaç de fer-ho, també pots fer l'exercici de posar-te al costat d'aquella persona i pensar, vale, què està passant? No? O fer-te preguntes de què està sentint aquesta persona, simplement. Què m'està volent dir? Què m'està volent transmetre? No? O jo com m'estic sentint davant d'aquesta persona?
1: Això, ara per uns moments, m'he traslladat amb això que comentes. La típica història de quan una parella té un fill, o una filla, vale, un bebè, deixem-ho així, clar, de cop i volta ve un munt de feina extraordinària. I aleshores, normalment, i afortunadament això també està canviant, les tasques de criança sempre anaven per la dona. Vale? I afortunadament estem canviant des de la nova masculinitat, evidentment, per això existeixen les baixes paternals, que ja era hora que existissin.
2: Afortunadament.
1: Afortunadament, exactament. I aleshores, per un moment, m'he imaginat la típica guinyeta de còmic amb la que la mare ho prepara tot. Que si els bolquers, que si les papilles, que si l'esterilitzador dels vivers, que si la robeta, i tot allò del por si acaso.
2: Sí,
1: val?
2: Sí.
1: I el pare, l'únic que moltes vegades es troba amb que la mama ve amb tot aquell, la logística, i bum, tens el bulto, vale? I el papa s'encarrega de com encaixar totes aquestes coses dins del cotxe.
2: Bueno, s'encarrega d'això i de dir, per què has tardat tant? No ho entenc, és que sempre arribem tard. A mi aquestes coses em fan molta gràcia, no? Perquè és molt còmode. És molt còmode.
1: Sí,
2: és molt còmode esperar a la porta de casa.
1: Totalment cert, totalment cert.
2: Estaria bé que algun dia, no?, poguéssim fer l'exercici de canviar el rol i que fos la mare de dir, escolta, ja em quedo jo preparant la bossa, ves tu a buscar el cotxe, no? Seria...
1: Bueno, que de fet, afortunadament, jo no sóc pare, però... amb companys meus de feina que han sigut pares, quan els expliques, ostres, i com et va la baixa de paternitat? I moltes vegades ells em diuen, ostres, hi ha dies que és una il·lusió, hi ha dies que realment em tallaria les venes, hi ha dies que és una punyetera de pressió, i hi ha dies que dius que és que em sento totalment bloquejat.
2: Bueno,
1: m'explico?
2: És una muntanya russa.
1: És una muntanya russa brutal i espectacular. I en canvi, li preguntes a la dona i et diu... ja era hora.
0: Hi ha una cosa que, quan estaven comentant lo de la incompetència tàctica, que m'ha vingut pel cap, perquè això ho vaig sentir amb alguns amics meus, quan van començar, sobretot quan van començar a viure en parella, i s'anaven a viure tots dos junts. I em deien, ostres, un d'ells deia, clar, és que a mi em toca... netejar els plats sempre, i ho detesto. I va haver un altre que va dir, jo tinc el truquet perquè no netegis plats. Diu, quin és? Diu, la propera vegada que et toqui netejar els plats, el que has de fer és, de cada tres plats que et netegis, trenca un. I ho aposta, que se't caiguin. Diu, al final acabes després de rentar els plats, has trencat tres plats i quatre copes. Després vindrà la teva dona i em dirà, teu, que no saps fer-ho, i al final ho fa ella. Una mica va per aquí, aquesta espècie d'incompetència tàctica, no? És a dir, fer-se que no en sabem aposta perquè l'altre ens porti tot el tema aquest. I passa el mateix amb... és que jo no sé portar amb el nen, és que jo no sé canviar amb el nen. Doncs aprèn.
2: Bueno, doncs aprèn. Esforça't.
0: S'aprèn. I si s'acauen els plats i se'l trenca, posa el terra de goma espuma perquè rebotin. O agafa plats de plàstic i comença a practicar.
1: O treu la cartera i ves a anar a comprar de nous.
0: Exacte.
2: Sí, en aquest cas, mira, l'altre dia parlàveu justament, no, del mansplaining i de que els homes agafàveu com aquest poder, no?, cap a les dones de no deixar que la dona s'expressés, no deixar que la dona pogués actuar, no?, i actuàveu primer vosaltres en un àmbit potser més fora de casa, no? Bueno, parlàvem de l'exemple del cotxe, no? Parlàvem, bueno, de diversos exemples que per mi el tema seria deixar que la dona s'expressi abans de que vosaltres oferiu una ajuda, no? una acció, no? Deixar que sigui la dona la que ho demani. I en aquest cas, ara que estem parlant d'aquesta incompetència, diria al revés, no? Que fos la dona la que faci un pas enrere i permeti que sigui l'home el que s'espavili una mica, perquè a vegades és això, no? Veiem aquesta incompetència masculina, no? I el femení, doncs, agafa les regnes, no? I diu, aparta, que ja l'hago jo, no?
0: De fet...
2: Doncs no, permetre de dir, bueno, estic aquí, si necessites ajuda, ja m'ho diràs.
0: De fet, ara m'acaba de passar pel cap una imatge que tinc de la meva tia, que ho recordo amb molt de carinyo, i sé que ho feia amb tot el seu amor del món, i és que va haver una època que jo vaig tenir de tornar a viure a casa de la meva tia, i mentre estava visquent allà amb ella, ella, doncs, jo per al matí moltes vegades m'aixecava, em feia el llit i me n'anava, i quan tornava m'adonava que potser havia tornat a fer el llit, i jo li preguntava, però per què? I em deia, no, deixa el llit i ja te'l faré jo. I deia, però bueno, ja me'l sé fer jo, no? Però és que a tu no et queda tan bé com a mi. Doncs aprenc. No passa absolutament res. Era una cosa que és aprendre-ho, però de manera involuntària ja estava carregant-se amb una feina que potser no li correspondria a ella. Quantes persones o quantes vegades ha sortit el concepte, i això per sort, està començant a canviar, però, malauradament, no a la velocitat que ens agradaria a tothom, no? Que és la dona que està treballant una jornada laboral fora de casa i quan acaba aquesta jornada laboral i arriba a casa, l'home arriba esgotat i se senta en el sofà, mentre que la dona s'encarrega de fer el sopar, recollir la roba, atendre els nens, posar les rentadores, servir-li el sopar amb l'home...
2: Atendre els gossos, també, en el cas que no hi hagi nens.
0: Atendre els gossos, atendre els gats, el lloro, a tot el que tingui, a tots els animals que hi hagin per allà, les plantes... Vull dir, no hi ha una cosa equitativa d'això. I sobretot és... Una de les coses que més veig és la... No diré la incapacitat, sinó la manca d'habilitat per part de nosaltres, els homes, de saber portar una gestió emocional una miqueta més acurada i necessitar aquests traductors que o bé és la nostra parella, o bé és la nostra mama, o bé és la nostra amiga, perquè ens ajudin. Això passa moltíssim dins de les relacions, sobretot perquè jo ho he sentit també de veu de moltes dones, que és... I aquesta la faig així també, la poso aquí sobre la taula, no? Tu t'has sentit mai com si haguessis sigut la terapeuta no oficial de la teva parella?
2: I tant.
0: O dels homes del teu entorn?
2: I tant. Terapeuta, mama i... tot una mica. Sí, jo crec que passa per això, per un exercici nostre també d'entendre que aquest home que tenim al costat doncs no és un nen, no l'hem de cuidar, no l'hem d'educar. I això una mica, no?, també de... Bueno, has dit una cosa que m'ha fet pensar en això, no?, de que les dones se'ns responsabilitza també del fet d'haver de dir-vos, d'haver de cridar-vos l'atenció de, això no ho estàs fent bé, podries fer-ho millor. No és la meva feina, educar-te, no? Llavors, clar, fins... A... Crec que la línia és molt fina, no?, de fins a on... jo com a dona m'he de responsabilitzar de que l'home agafi el seu poder i agafi la seva responsabilitat, no?, envers a tot això que parlem, no?, tant de tasques de cura com de neteja i manteniment de la llar o de gestió emocional. Bueno, és una feina... És una feina complicada per les dues parts, jo crec. I el que sí que crec que s'ha de convidar els homes a que feu un exercici d'introspecció, a trobar-vos amb altres homes i a poder compartir aquestes coses, no? I poder trobar punts comuns, no? Jo, bueno, quan comparteixo coses amb les meves amigues, moltes vegades ens passa, no?, que... La majoria tenim els rols femenins, no?, direm així, entre cometes, perquè no m'agrada parlar de femení i masculí quan parlem de rentar plats, no?, o recollir la roba, perquè considero que són tasques que s'han de fer i que no són ni masculines ni femenines. Però sí que és veritat, doncs, que la majoria de dones estem entrenades a tenir una cura i un manteniment de la llar, no? De que si veiem una pila de plats ens molesta, de que si veiem una pila de roba ens molesta, no? I quan ho compartim entre nosaltres veiem que no a totes ens molesta. O sigui, a mi, per exemple, personalment, a mi no em molesta, i llavors jo puc permetre que aquella pila es vagi fent gran fins que algú digui... Bueno, què fem, no? I llavors ens repartim la feina. En el cas de que això et comenci a molestar abans, què passa? Que la dona se n'ocupa i no permet que sigui l'home que quan arriba de treballar es posa directament al sofà o a l'ordinador o a jugar a la consola, no? I llavors, no, clar, arriba el cap de setmana i la feina ja està feta. Per què? Perquè la dona s'ha encarregat durant tota la setmana de fer un manteniment, no? Bueno, jo crec que hi ha d'haver molt de diàleg aquí i d'adonar-nos, no?, de... Bueno, per què em molesta això? Per què està passant?
0: Hi ha una cosa que, ara mentre deies això, a mi m'hi ha recordat una mica també vinculat amb el que deia d'aquests amics. Recordo jo amb 18 anys que van haver uns amics que es van anar a viure junts i va ser tota una novetat. Clar, eren els primers de la colla d'amics que s'anaven a viure junts. I quan portaven un mes i pico, que, clar, comença a viure junts i comencen a aparèixer les primeres tensions, perquè quan ets, vas a novis i cadascú se'n va a casa seva, doncs l'hora que passa, són les dues o les cinc hores que passen amb persones, és fantàstic, però després te'n vas a quedar, cadascú se'n va a casa i s'emporta la seva cosa. Però quan et vas a viure junt, clar, allò segueix allà. Què és el que passa quan portàvem un mes, mes i pico, que hi apareixen els primers rifirrafes? Jo recordo una cosa que em va comentar amb tot humor el noi. I va dir, és que m'estic adonant d'una cosa que pensava que a casa meva era màgia, perquè jo deixava els mitjons tirats en el llit i me n'anava a jugar a futbol i quan tornava el llit estava fet, els mitjons estaven, no sé on estaven, i després apareixien màgicament plegats i nets en el calaix. I clar, ara resulta que no. Ara l'únic que faig és que quan deixo els mitjons allà, en el peu del llit, i me'n vaig, quan torno em trobo la meva dona, que m'està esbroncant dient, és que t'has deixat els mitjons per aquí! I no acabava d'entendre-ho. Vull dir, una mica és aquesta la idea de que, per un cantó o per un altre, s'ha acabat facilitant aquesta cosa, per exemple, amb el cas de les tasques de la llar, no? I ho deia una cosa així en plan còmic, però no perdem de vista que és una cosa que passa molt sovint.
2: Sí, sí, bueno, que durant molts anys ha tingut aquesta creença, aquesta persona, no?, de que sí, les coses es feien soles. I clar, s'ha educat així, i per tant, un cop arribes a la vida adulta, doncs te n'adones que no, que resulta que les coses, hi havia algú que les feia, no? Uh-huh. Tasques això, invisibles.
1: I això també, jo us plantejaria el fet de fins a quin punt, i em baso les paraules que tu has dit, Ombreta, una cosa és educar, vale?, i l'altra per mi és conviure.
2: Totalment.
1: Aleshores, fins a quin punt realment, evidentment... Alerta, alerta! Ups.
0: Ah, vale, se'ns acaba de disparar el...
1: Se'ns acaba d'esperar, sí, les alertes, sí,
0: les alertes del...
2: Està plovent molt,
0: de protecció civil. Això sí, acaben de disparar les alertes de protecció civil. Exactament. Perquè aquí Arenys està ara diluviant i potser igual ens arriba un tsunami, sí, en forma de riera.
1: Però exacte. Bueno. Doncs parlant d'alertes, alertes, alertes, doncs aprofitem aquesta alerta per dir fins a quin punt, record, és educar, o fins a quin punt és arribar amb uns pactes. M'explico? Mm. Perquè cadascú, evidentment, ve d'on ve, de la casa d'on ve, i a la casa dels pares, a cadascú, té una manera de fer i una manera de dir i de gestionar, que seran molt semblants, segur, però segur que igual que són molt semblants, són igual de diferents. Mm. Per tant, estic totalment d'acord amb tu que, evidentment, el femení no ha d'educar, però, evidentment, hem d'arribar amb una entesa de convivència.
2: I tant.

0: Després de parlar d'analfabetisme emocional, amb aquesta peça del Pau Ballver, que fa exactament això, aturar-se, deixar de córrer, evitar el silenci abans d'entrar a la càrrega mental. La cançó Ens hem guanyat el silenci funciona com un... Ara que ja ho veiem, respirem i baixem més endins. Diferenciar entre ajudar i responsabilitzar-se. Segons les dades del 2024, el 53% de les dones afirmen que ser les úniques que planifiquen a la llar, més de la meitat de les dones, davant de només el 25% dels homes, és a dir, un de cada quatre homes. Tenim el privilegi de tenir el disc dur buit, no saber de talles de roba, dates de metges o d'aniversaris, perquè ens sentim bons homes, només hem de posar una rentadora si ella ha hagut de pensar quan posar-la, separar la roba, comprar el sabó i tot el que necessita. Anem a la logística pura. Estudis internacionals, com els de l'Institut Gottman, i les dades de l'ús del temps del 2024 mostren que el 70% del treball mental de mantenir una família recordar vacunes, llistes de la compra, aniversaris, gestió emocional dels fills, recau a les dones, el 70%. L'home sovint es queda en l'execució. Digue'm què he de fer, bàsicament. Però demanar que et diguin què has de fer ja és una càrrega en si mateixa, perquè el que ha de donar les ordres, és a dir, actuem de peons. Aquí la cosa no és ajudo. Això hi havia una vegada una entrevista que em vaig trobar pel carrer. Tu ajudes a la teva dona? I hi havia alguns que deien, no ajudo, ho fem a parts iguals. Vull dir, la llar o les tasques potser és una cosa que s'ha de parlar. Potser és una cosa, com deia l'ombreta, que s'ha de dialogar i s'ha de parlar i s'ha de veure aviam què és el que s'encarrega cadascú. Vale? Cada un, cadascú dins de la casa, doncs portarà una sèrie de coses. I s'han d'arribar amb una sèrie d'enteses. De la mateixa manera que no sempre és el fet de que potser estiguem educant amb algú, sinó de que a mi, per la meva manera que tinc de funcionar, m'agrada, per exemple, tenir doncs, la taula lliure de coses. I si jo veig que la taula està sobrecarregada, doncs potser hem d'arribar amb un entente, perquè per mi, per exemple, em pot ser interessant o em dona pau mental trobar-me la taula aclarida. I arribem a aquest punt. Vull dir, són aquest tipus de missatges o aquest tipus de coses que s'han d'arribar a parlar. Però, sobretot, el que és la gestió i el tirar cap endavant un projecte comú, crec que ha de ser una cosa que s'ha de parlar entre els dos. Si jo, per exemple, ara tinc una temporada amb la qual jo no estic treballant, potser puc carregar més quantitat de feina de la casa. Si, en canvi, per exemple, això és al revés, que jo ara estic tenint una feina excessiva, doncs potser la meva parella pot ser la que es pot encarregar. Però sempre arriba amb un acord. Si a mi no m'agrada rentar els plats, doncs escolta, s'ho dic amb ella i que s'encarregui ella. I jo, doncs, estendré la roba.
1: I si a ella no li agrada rentar plats?
0: Doncs, bueno, aleshores, igual haurem de posar un calendari i un dia et tocarà amb un i un altre dia posar amb un altre, però posar un calendari... Jo he vist, per exemple...
1: I si comprem un rentaplats?
0: Per exemple, però no tot pot anar al rentaplats. Jo, per exemple, he vist a cases d'aquestes que estan compartides, d'habitacions compartides, que tenen uns meravellosos plànings on està tot... Avui toca... Aquesta setmana toca tu netejar el bany. Aquesta setmana que ve toca a mi netejar els plats. Vull dir, hi ha aquestes coses que, si no ens agrada, o de preferència, a mi, per exemple, en el fons m'agrada rentar plats. Per tant, no m'importa posar-me allà i posar-me a rentar plats. De vegades, també és a dir, que per una cosa o per una altra, acaba fent això, doncs una pila de plats, no? I no funciona el rentavaixelles, com deies abans, fora de micro, amb l'acudit aquest que estava explicant, de l'home que s'independitza i va tirant tots els plats dins del rentaplats, del rentaplats, de la pica, de la cuina, i arriba un dia que té una pila tan gran que acaba cridant amb un lampista perquè digui, escolta, aquest rentaplats no funcionava. Jo a casa amb uns pares, deixava allà una... i ho rentava automàticament i aquesta no funciona, no? Doncs, de vegades pot arribar a aquest punt, però és trobar un entente, entenc jo.
2: Sí, de fet, amb això, permet-me, que comentaves, no?, de dir, ostres, la llar és un espai compartit entre dues persones, no?, i estaria molt bé que es parlés, no?, de quines són les tasques que s'ha de fer i es repartissin i es promogués que la casa és dels dos, no?, i que cadascú pugui sentir-se representat amb els seus espais i amb les seves comoditats. I que no recaigui només normalment sobre una dona, no?, que acaba fent una llista de tot el que s'ha de fer i que li acaba passant a l'home i l'home va complint coses de la llista i, bueno, sí, ens hem repartit la feina. Bueno, ens hem repartit la feina... en el millor dels casos, però sempre amb la responsabilitat de que la dona ha de planificar aquesta feina, no? Llavors, bueno, no sé si es podria dir que s'ha repartit la feina o que s'ha delegat la feina, quan la feina és dels dos.
0: Clar, també. És que aquí la cosa és què és el que passa o què és el que sentiu, i això és una pregunta oberta i aquí sí que ho convidaria a tothom. Joan, si vols participar, també ets lliure de participar. Què és el que passa pel cap quan sentiu t'ajudo? És com si fos l'empresa Llar S.A. fos una càrrega d'una persona on sou els caps responsables CEO i de més, i els homes o l'altra persona som els becaris. Què passa? Vull dir, què és el que sentiu quan sentiu això de jo ajudo a casa?
2: Amb una expressió així sí, general, dir, jo... com a sí, sí, jo ajudo a casa,
0: sí, sí,
2: o que,
0: no,
2: o que
0: jo...
2: vens a casa i em dius mira, t'ajudo.
0: No, no, és quan pregunten, és la pregunta aquesta que vas per al carrer, tu ajudes amb les feines a casa? Sí. Sobretot que s'ha fet moltes vegades
2: sí,
0: amb els homes.
2: Jo respondria que ets un nen de 5 anys? No ho sé, perquè amb un nen li podria dir que m'ajudi, no? Però a la meva parella no li diré que m'ajudi.
0: Ja, ja.
2: O sigui, li diré que m'ajudi de dir, mira, estic rentant els plats, vols assecar tu les olles? No, doncs m'estàs ajudant en aquell moment, no? Però...
1: T'està ajudant o t'està col·laborant?
2: Està col·laborant, m'està ajudant en aquell moment. Sí, o sigui, em dona un cop de mà, no? Però així, en termes generals...
0: Digues, Joan, digues.
3: No, jo crec que no fa falta dir-ho. Vull dir que això et surt de dins i no cal. Són fets, no paraules. O sigui, si ajudes, ajudes. No cal anar dient que ajudes a fer això, a fer l'altre.
1: Clar. Però, Joan, ajudes o t'estàs autoajudant a tu a tenir les olles seques?
3: Bueno, jo crec que cadascú... Bueno, vull dir que... t'autoajudes una mica, no? Però jo crec que has de ser tu el que... Has de, diguem-ne, saber personalment què és el que tu fas i el que no. O sigui, si dius... És que jo ajudo molt a casa. O sigui, si dius això ja, per mi ja està dient que no ajudes gaire.
2: Que ets un nen de 5 anys.
3: O sigui, és una mica l'antítesi, no?, per mi. O sigui, és allò de dir, vale, sí, ajudo. Ajudes molt a casa, sí, però... què fas realment? O sigui, ajudes quan pots o ajudes sempre, no? Perquè al final és sempre, és constant.
2: Però el terme...
3: O sigui, si no és constant, ajudo ja de tant en tant, molt bé, però has d'ajudar cada
2: sí,
3: dia.
2: Sí, el que passa és que per mi el terme ajuda...
3: Sí, queda una mica com...
2: Clar, no és... Vol dir que la responsabilitat la té una altra persona,
3: exacte,
2: i que tu ajudes,
3: exacte,
2: quan pots.
3: No
2: I
3: cal,
2: això,
3: o sigui,
2: és el que s'hauria de desmuntar.
3: No fa falta, s'ha de compartir aquesta...
2: S'ha de compartir, exacte.
3: Aquesta ajuda és fer la feina entre tots.
0: Clar, és que aquí em pregunto com afecta aquesta vigilància constant, el tenir aquest disdobler, el temps d'oci o a la capacitat de poder desconnectar, perquè no pots arribar a desconnectar al 100% si has d'estar sempre pensant tenim sabó de plats, hi ha prou patates, he pagat, és tot això, què fem avui per dinar? Què fem avui per sopar? Això, per exemple, és el gran temazo, no? Mm. Són aquestes coses de... Bueno, sí, jo ajudo. No, ajudar és com deien, no és equitatiu. No és una cosa equitativa. És un porta la responsabilitat i l'altre, pues, lo lleva a la corriente.
1: Mm. Ara, mentre que us sento parlar molt atentament, jo tiro enrere, rebobino una miqueta i penso... Quanta necessitat tenim de deconstruir, de destrossar i dinamitzar, dic dinamitar, totes aquestes creences que portem i que estem fent un copy-pegui dels pares.
0: Clar.
1: M'explico? I tornem a repetir el mateix, i tornem a repetir el mateix, i tornem a tenir les mismes històries que si papà ajudava, que si mamà feia... I estem fent exactament el mateix. Llavors la pregunta és... Quant de bo seria que quan s'ajunta una parella per conviure, vale, negociés, vale, quedar d'acord a fer-ho des de zero, fer un projecte des de zero, tu què aportes, jo porto això, jo porto allò, el que hem dit, no? O sigui, què m'agrada fer a mi, què t'agrada fer a tu. Però això, pactar-ho abans d'anar a viure, fer com un pacte i a partir d'aquí tenim molt clar què és el que és el fort d'un i què és el fort de l'altre. I aleshores, a partir d'aquí, crear el projecte i tirar endavant.
0: I també tenir clar que moltes vegades aquests pactes que es puguin fer, per exemple, jo dic, comencem a viure. No ho hem plantejat abans i comencem a viure. Entrem els dos a la mateixa casa. I aleshores allà fem una sèrie de pactes, a mi m'encarrego d'això i de més, i tu t'encarregues aquesta altra cosa. Això no està esculpit en granit. Això no queda gravat amb una pedra que no es pot esborrar.
1: No, no, pot és variar. Molt variable, evidentment.
0: És que pot variar en funció de la...
2: Sí. És que, però, clar, des d'un inici seria ideal, no? Perquè tu ja establiries aquests rols ja d'entrada i no hauries de construir després, quan portes 10, 20, 30 anys de relació, no? haver de fer aquest exercici. Però això es pot fer en qualsevol moment. O sigui, portis 20, 30 anys de relació, de convivència en una casa, que la casa ja està feta a una manera de funcionar, no? I cadascú té com les seves tasques establertes. Això es pot parlar en qualsevol moment, no? És tan senzill com, carinyo, hem de parlar, no? Seus a taula amb un té, amb un paper, i dius, mira, fes una llista de totes les tasques que s'han de fer o que se t'acudeixen en aquell moment, no? I dir, vale, vinga, anem a repartir-nos una mica també amb els nostres gustos, no? De dir, hòstia, si mi, jo què sé, tenim un jardí, una terrassa, i s'ha de fer feina, i jo odio estar a la intempèrie, i en canvi a l'altra persona no li importa o fins i tot li agrada, doncs, bueno, per què m'he de carregar jo una feina que a mi no m'agrada, que detesto, quan l'altra persona sí que li agrada, no? Llavors, bueno, repartir les coses una mica, no? I després això, si hi ha coses que dius, hòstia, és que a ningú, a cap dels dos o dels que siguem a casa no ens agrada rentar plats, bueno, doncs ho repartim. Fem un horari i ho repartim, no? O rentadores, doncs una vegada tu, una vegada jo, i ja està, i anem fent, no?
1: I al final la que treballa és la rentadora, o sigui, però...
2: Final... Sí, però...
1: La que
2: és la rentadora. Exacte, clar, donem gràcies de que hi ha moltes comoditats avui en dia, sí, que no hem de rentar la roba malla amb els rentadors. Exacte.
0: Heu viscut alguna vegada alguna situació d'aquesta incompetència tàctica que parlàvem abans? És a dir, aquella sensació de que algú, sigui home o sigui dona, està fent malament alguna cosa? Perquè això de vegades també va amb dos sentits. Normalment, per exemple, en el cas de les dones, acostuma a passar que l'home o agafa i posa una roba de color barrejada amb roba blanca i surt tot del mateix color i surt un batiburrillo.
2: Tot de color rosa.
0: Tot de color rosa o tot d'un altre color. O que trenca plats, vale? Que de vegades ho pot fer inconscient, de vegades ho pot fer conscient. I en el cas, per exemple, dels homes, el que passa és que una dona vol intentar penjar un quadre, per posar un exemple, i fa 7 forats a la paret per poder posar alguna cosa perquè no li ve de gust i aleshores provoca aquest tipus d'incompetència, no? Que no vull dir que no siguin capaces, són perfectament capaces, com nosaltres, de poder posar una rentadora en condicions. Algú de vosaltres heu viscut alguna d'aquestes situacions?
1: Home, jo personalment... no és que sigui incompetència, i parlo de mi, eh? Parlo de mi personalment. Però a dia d'avui hi ha dies que segons quin dia tinc i l'humor que tinc i com centrat estic, desgraciadament a casa meva moltes vegades les calces surten de color rosa. Sí, sí.
0: Bueno,
1: ho he de confessar, veus? I hi ha dies que jo no estic molt centrat i abans de fer una rentadora i endur-me una bronca prefereixo fer el pas tiro enrere. I aleshores, confesso, amor meu, no tinc el dia. Sisplau, pots revisar la rentadora, sisplau? Que no m'hagi fotut cagarela. I ho faig. No tinc cap mena de problema en dir-ho, m'explico. Hi ha dies que em surt de conya i hi ha dies que no. Són d'aquelles coses que se m'atreveixen. En canvi, d'altres, rentar quartos de bany, la cuina... Cap problema. Treure la pols, escombrar, tal i tal. He de dir que des de que em vaig comprar una Rumba m'ha tret un pes de sobre. Va fabulosament bé. Des de que vaig comprar el rentavaixelles m'ho passo molt bé. Aprofito que el temps que abans dedicàvem a rentar plats, doncs es pot invertir en altres històries. I com bé dieu, les comoditats afavoreixen molt també a la convivència de la parella.
0: Jo sí. He trobat aquest tipus d'incompetència no solament dins de la casa, sinó me l'he trobat especialment en l'àmbit laboral. M'he trobat moltes vegades, i potser jo he fet una mica de mama de papa, de... Escolta, mira, haig de presentar aquestes comptes. Ai, fes-ho tu, que és que jo no sé fer-ho. I David acaba fent absolutament de tot. Vale? Vull dir, això m'ha passat en l'àmbit laboral. No solament passa el que passa, que quan ho portem en l'àmbit de la parella o en l'àmbit home-dona, doncs veiem que bueno, cadascú escombra cap al seu cantó. I, malauradament, escombra més els homes cap al seu cantó que no pas les dones. La realitat sigui aquesta. I la societat ens ajuda. ¿Cuántas vagadas siento yo? No, no, deja que se encargue ella de cuidar al niño, que esto es cosa de mujeres.
2: Bueno, que se le da mejor, ¿no?
0: Sí, sí, que es cosa de mujeres. Sí. ¿Pero por qué es cosa de mujeres? Sí.
2: Bueno, yo, por sort, aquesta frase l'he sentit ja amb edats avançades i a la sí. meva generació no ho he sentit. Per sort, no sé si també per l'entorn en el que em moc, però...
0: També mos en un entorn.
2: Però, bueno, és més, jo crec que en el meu cas, jo el que he sentit més és aquesta incompetència així de dir, bueno, però si no ho faig, pues deixo que es faci sol, no?
0: I bueno, de vegades funciona, de vegades no.

0: I no sé, posar una rentadora, no? Doncs ensenyem com es posa la rentadora o el que sigui. I jo crec que, sorprenentment, moltes vegades ens trobem que, per l'altra banda, l'altra persona no és que ho sàpiga fer, és que ho fa com pot, també. I tots sobrevivim una mica així en el dia a dia, com podem, amb el que tenim, i no som perfectes. Així que tots en podem aprendre.
1: Jo aquí... Digues, digues.
2: Anava a dir, petit detall... Homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant.
0: Posa la seva
2: com us ho manegueu vosaltres? A veure, això ens agradaria que ens ho expliquéssiu fent servir les nostres xarxes socials i, sobretot, també d'una cosa que no hem parlat encara. Les persones que viuen soles, solters i solteres de Catalunya. Com us ho manegueu? Quantes rentadores poseu a la setmana? Trieu roba de color? Roba blanca? Renteu plats? No renteu plats? Deixeu que us faci una torre de pizza i així es arriba un moment que teniu l'excusa ideal per anar a dinar o menjar fora de casa?
0: Que és bona.
2: Quantes vegades us dutxeu al gimnàs per dutxar-vos acompanyats, plegats de gent que tens, que hi ha algú més al teu voltant que no estàs sol a casa? Tots aquests petits grans detalls, per què no ens ho expliqueu, sisplau? Compartiu-ho amb nosaltres a les nostres xarxes socials, que serà molt divertit compartir les vostres opinions i les explicarem aquí a la ràdio.
0: Ara he pensat un benefici de dutxar-se al gimnàs, que és no haver de netejar la mampara de...
1: És un avantatge.
0: Del lavabo, que hi ha algú altre que neteja. Està molt bé,
1: això. Jo aquí faria una pregunta més que l'ajuntaria a totes aquestes. Si haguéssiu de gestionar tota la logística familiar sense preguntar res, pregunto, sobreviuries a la setmana? Ah!

0: Sou avui l'única cançó de la Sílvia Pérez Cruz, No hay tanto pan, on es parla de límit de cansament, d'excés de càrrega, sense ser explícita, i posa cos al cost invisible del privilegi. És empàtica, no acusadora, ideal per obrir el bloc del Però que paguem, que seria aquest tercer i últim bloc d'aquest dia. Aquest privilegi ens ha surcat, ens porta a la solitud del mascle alfa que no té xarxa d'amics per desfavar-se, per poder
1: desfogar-se.
0: Que ha delegat tota la seva vida íntima en la parella. Guanyar autonomia emocional no és només un deure cap a elles, és el nostre camí cap a la llibertat. Com diu Viktor Frankl, som lliures de decidir com de respondre al que ens passa. L'American Psychological Association, la APA, ens alerta que aquesta dependència emocional masculina ens surt cara als homes. Tenim més probabilitats de patir depressió emmascarada que es manifesta com a irritabilitat o conductes de risc perquè no sabem demanar

0: ajuda, si no és que és a través de la nostra dona, parella, mare o qui sigui la persona. El privilegi de delegar les cures ens acaba tancant en una gàbia de solitud on l'única sortida és aprendre a evitar el nostre propi cos. Perdoneu. Aquí jo, aleshores, comencem i seguim amb les preguntes.
1: Sí, sí, tant i tant, com no.
0: Quina diferència noteu amb una relació quan hi ha un home que és autònom emocionalment? Perdoneu un momentet. És a dir, té els seus propis amics per desofegar-se, per poder buidar-se?
1: I buidar el pap.
0: Va a teràpia? Cuida del seu interior? Quina diferència noteu, si és que aquí t'ho faig la pregunta a tu, Mareta? I també l'obro amb els altres, amb els meus companys, ja no tant amb els homes, bueno, sí, també amb els homes, o amics, o amb les seves parelles. Quina diferència es nota amb una relació quan una persona és autònoma emocionalment?
2: Bueno, es nota molta diferència. O sigui, en un cas és això, no? Com si estiguessis compartint amb un nen que l'has d'educar, l'has d'anar estirant i, i veus que aquesta persona, quan té problemes, a vegades no vol compartir, no? Que pot ser que no vulgui compartir algunes coses amb la seva parella i no té cap altre suport, no té cap altra xarxa de suport, no? I, bueno, crec que és molt important que els homes tingueu amics, tingueu cercles de confiança on poder expressar-vos, on poder recolzar-vos.
1: Donant resposta a la teva pregunta i envers a el que acabes de dir tu, Ombreta, estava pensant jo en mi mateix i aleshores, malgrat que, evidentment, afortunadament, jo sí que tinc amics, evidentment, amb els que em puc refugiar i els hi puc, tant homes com a dones, i puc parlar molt lliurement de les situacions que se'm mouen. I tu acabes de dir ara, Ombreta, l'has donat a la cirera del pastís, que és, no és que no vulgui aquell home compartir, sinó que moltes vegades, des del masculí, d'una manera conscient, o millor dit, d'una manera més inconscient, perquè a mi em passa, quan tinc molt de merder emocional, el que faig és, d'entrada, és guardar silenci, perquè aquest silenci m'ajuda a escoltar-me a mi mateix i em creo el meu espai per entendre'm. Per què? Perquè malgrat he après molt a compartir, encara hi ha una part meva interna que necessito posar ordre, entendre'm, donar un significat a el que m'està passant, d'acord? I aleshores necessito un temps d'estar amb mi i després, quan jo ho tinc clar, aleshores és quan ho exposo al públic.
2: Bueno, a mi a nivell personal, perdona,
1: No, perdona.
2: A mi a nivell personal, moltes vegades el que m'ha passat és que jo no tinc les coses clares i necessito aquest silenci, no?, perquè crec que és el millor per mi. I al cap del temps comparteixo quan ja he trobat una solució, no?, o ja he trobat com ja he organitzat les meves idees, o sigui, el que sento, o sigui, el que m'està passant, ho comparteixo i me n'adono que si ho hagués compartit abans, hauria trobat la resposta abans. Només pel fet de compartir-ho i de parlar-ho amb un espatlla amiga.
1: Totalment d'acord. Sí, correcte, exacte. A mi em passa... Et podria dir que a dia d'avui, vale, estic totalment d'acord perquè per mi, per sort o per desgràcia, la mort del meu germà Andreu, que ha sigut aquest cap de setmana, a mi, sincerament, m'ha rebentat moltes coses per dins, la mort del meu germà, i aleshores una de les coses que me n'he adonat és que tinc dret a ser feliç i tinc dret a expressar moltes coses que abans callava, d'una manera innata. I aleshores, des de lo masculí, et puc dir que, afortunadament, de vegades al masculí la tendència és callar, retirar-se. Per això la típica l'habitació de la nada, Vale? Però ha donat tota la roda del món i moltes vegades envejo el femení quan moltes vegades us reuniu i us podeu explicar moltíssimes coses a nivell emocional que els homes ara, des de fa ja uns quants anys, ja comencem a compartir més i ens sembla més normal i ho estem introduint dins del nostre dia a dia i que això és bo i sa pel nostre estat emocional i psicològic i mental.
2: I tant.
0: Creieu que els homes tenim por de perdre poder si admetem que estem cansats o perduts?
1: Sí. I tant. Sí, home, quantes vegades hem guardat silenci. Per què? Perquè entre els mateixos homes... poso l'exemple, la típica exemple que sempre es posa. Los típicos machitos alfas, ¿vale? En mayor o menor grado, ens surt, o si no, faré servir, obro un parèntesis, l'expressió la manada de llops, ¿vale? No relacionem la manada amb altres històries, sí, sí. ¿Vale? Però tots els llops han d'estar ben posadets, ben col·locadets, ben preparats. M'explico, si deixes una miqueta la feblesa, doncs l'altre sabla que tu, la teva feblesa és per aquí, i a la més mínima que estiguis dèbil, vindrà fasca i aturarà allà. M'explico, per això és que, desgraciadament, hem funcionat així. Però jo, des de que he descobert les meves febleses, que les he exposat tal i tal, no és homes de Catalunya, jo m'he fet gran com a home. I molts homes que m'han acompanyat s'han fet molt més grans.
0: I aquí
1: i no dic tant en física.
2: Jo t'anava a dir, tu ara estaves parlant, no, d'una manada de llops ben organitzada, no, i que es fa forta i que es veu forta des de fora, no? Però què passaria si realment no fos així? Què passaria si tu et permetessis? Potser no hi havia manada, potser no hi havia...
1: Deixaria de ser una manada, com te diria jo, jeràrtica, vale, per ser una manada conscient. Per mi seria d'aquesta manera.
0: I aquí faria una altra pregunta, una miqueta enganxant aquesta. Creieu que podem parlar d'igualtat real sense parlar primer d'emocions i de cures?
1: Torna a fer la pregunta, m'he quedat en xoc.
0: Creieu que podem parlar d'igualtat real sense parlar primer d'emoció i de cures?
1: Pregunta... Hauria de ser sí. Hauria de ser sí, no, en principi?
2: Crec que forma part de tot el treball.
0: Jo crec que primer hem de posar les emocions sobre la taula, saber com gestionar aquestes emocions, i per tant això comporta una cura, i aleshores a partir d'aquí podem començar a entendre que hi ha un cert nivell d'igualtat, perquè, si no, el que pot passar és que un reaccioni o parli des d'un estat emocional i un altre parli des d'un altre estat. Però si no parlem de què és el que ens està unint o què és el que ens està passant i per què ens porta a reaccionar així, jo crec que és difícil, perquè parlem des de dos llocs diferents. Un parla per la finestra i l'altre està parlant per un tubo. Què estem parlant? Però cadascú en el seu canal.
1: Sí, en la seva dimensió.
2: Sí, jo crec que és feina de les dues parts. Que, bueno, hem d'aprendre les dues parts, perquè les dones també tenim molta feina a fer, també en quant a treball emocional, perquè fins ara se'ns ha dit que és el nostre territori, però no és veritat. I després hi ha una feina de diàleg molt gran, de trobar-nos.
0: Malauradament, és molt interessant això, però se'ns tira el temps a sobre. Ja està sonant Jorge Drexler de fons per recordar-nos que som una espècie en viatge. Avui hem parlat d'aturar-nos a mirar el cor de la seva, de reconèixer aquells privilegis que ens han mantingut quiets i desconnectats. Però el missatge d'avui no tenim per què quedar-nos ancorats amb aquests rols que ens pesen. No som un arbre, no tenim arrels, ens podem moure. Tal com diu la cançó, no tenim pertinença, sinó equipatge. El nostre equipatge és la nostra història, però el nostre motor és el canvi. De construir-nos és precisament posar-nos en moviment cap a una manera de ser home que no necessiti delegar de la seva vida a ningú més per sentir-se sencer. Gràcies per acompanyar-nos amb aquest camí de tornar a casa al centre del vostre propi cor. Moltes gràcies, Ombreta.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Joan Carles.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Joan, des de la cabina.
3: A vosaltres.
0: I recordeu, sentir no és un error, és un camí.
1: Homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant, sóc pesat, però continuo dient, compartiu, compartiu i compartiu, que compartir és viure. Gràcies.
0: Fins la setmana que ve.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Avui oferim un sound molt i molt contrastat, farcit de salts continentals i estilístics. El primer viatge serà amb el vol 577 a Rio i ens portarà a un dels clàssics de la música popular brasilera. Enyorem l'empremta premianenca del trio Mocotó i us presentem un tastet de la música de George Ben, que té un lligam que ja avui després no serà ressenyat degudament. El segon viatge planteja una mirada selectiva en el concepte do-it-yourself britànic dels temps del punk i de la New Wave. És aquí el que nosaltres en diem senzillament sistema biosca i en tota regla. Per tant, som-hi, Pops.

0: Sound System, edició 896, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui, amb un, com ens agrada a nosaltres, amb un disc de doble cara. A la cara A, ens anirem a... agafarem l'avió i el vol en direcció cap a Rio, el vol 577, i farem una repassadeta de l'obra de Georgi Ben. I a la cara B, un sistema biosca amb Do It Yourself.
1: Vol 577 a Rio. Brasil, al meu cor.

0: Hola, amigues i amics, un cop més el Sounda aquí davant dels micròfons i per explicar-vos coses i sobretot escoltar molta i molt bona música. I començarem doncs amb aquesta sintonia que acabem de sentir, com sempre, locutada pel gran Xavier Traït, aquest vol 577 a Rio, que no deixa de treure, té una inspiració, Àngel, amb Tintín, aquell vol 514, em sembla que era.
1: El 514.
0: A Sydney, doncs nosaltres agafem el 577 cap a Rio. Doncs, i què fem? Doncs visitar i escoltar la figura del músic George Benn, una de les grans icones de la música popular brasilera, del més important. Podríem anomenar-lo com el pare del samba rock fusionat amb soul i funk. Anirem escoltant això amb unes petites dosis i comencem pel primer disc. El disc es diu Samba Esquema Novo, del 1963, que és l'àlbum de debut del George Benn, i anirem per feina, perquè anem a escoltar segurament un dels temes més coneguts de la música popular brasilenya i per extensió es va escampar per arreu, per tot el món, que és aquest Masquenada, que és gairebé, podríem dir, un himne.

Hem encertat el sound amb Georgi Ben i continuem amb ell, amb el mateix disc, la seva primera gravació, aquest Samba Esquema Novo del 1963, i abans fem petita alineació de qui toca amb aquest disc, a part del mateix Ben, veu i guitarra: Manuel Guzmau al baix, Luis Calvo Viñas piano, Joao Teodoro Mercedes flauta saxo, Pedro Paulo trompeta i un conegut del Sando com és Dom Romau a la bateria. Escoltem el tema Rosa Menina Rosa.

0: Laura, Laura. May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
1: Posso presentarle...
2: I ara seguim al... El vol 537 a Rio, seguim en George i Ben, però canviem de disc. Ens anem, fem un salt de 6 anys i ens anem cap al disc George i Ben del 1969. I aquí, atenció, perquè és un disc que ja està molt treballat, hi ha moltes orquestacions i tal, però sobretot, Àngel, aquí encara més vells i bons amics de, del Sounda i d'històries particulars, perquè la majoria de temes hi col·laboren amb les veus i les percussions Trio Mocotó.
3: Doncs connexió premiarenca directa.
2: Que a més, Trio Mocotó són uns hereus directes de George i Ben, o sigui, és un... queda tot, no sé si a casa, però queda molt ben empaquetat. El primer tema que escoltarem d'aquest disc és el Criolla.

0: Doncs aquest primer tema que hem escoltat d'aquest disc del 69, Jordi Ben, que dèiem que hi ha els Trio Mocotó, que són uns amics del programa, que això ho hem d'explicar, perquè va per dues vies. La primera...
1: Sí, és que abans he dit allò de que relació premianenca. Això s'ha d'explicar.
0: Doncs expliquem-la. Hi ha dues vies. La primera és la relació premianenca, que és de fa... Ara, el juny d'aquest any, farà 22 anys que l'Àngel... un servidor i una altra persona vam organitzar un festival de música i cultura brasileñas, que es va dir, per ser efímer, només va durar un any, Brasil 08330. I el fi de festa el vam fer els Trio Mocotó, que és un grup històric de samba pop brasileny, que estaven de gira per Europa, i els vam aconseguir fer venir a premiar. Hi ha moltes històries i anècdotes. I això es complementa amb el llibre Discotec, el llibre que hem fet a quatre mans, l'Àngel i jo. Hi ha un capítol dedicat a aquest festival i a la figura d'aquesta banda. No sé si em deixo alguna cosa, Àngel.
1: És això.
0: Per tant,
1: és connexió directa.
0: Connexió directa, i a més, jo crec que per ells el Jordi Ben va ser una mica el seu pare, el seu referent. Seguim amb el mateix disc, i ara escoltarem, Àngel, un tema, justament tornem a lligar-ho amb el Brasil 08330, un tema que es diu Calle Teresa, que vam fer una sessió, una audició de música brasileña, i amb un grup que es diu Farofino, tenen una versió d'aquesta cançó, però aquesta és l'original de Jordi Ben.

Acabarem aquesta primera part del sound d'aquest vol 577 a Rio amb el nostre convidat especial, Georgi Ben, amb un tema que és preciós, fins i tot de tots els temes es fan versions, i això és una cosa que en el proper programa en parlarem, i més serà una sèrie per capítols. Doncs d'aquest tema que es diu Take It Easy My Brother Charlie, que és preciós, la reunió aquesta de a Chilifun, que són gent del món gitano, amb gent de l'àmbit del jazz, del soul, del funk, van fer una versió preciosa traduint la lletra. Nosaltres escoltarem l'original, i és per agafar-se un calma, no sé si en caipirinyes o no, o parasols, però pren-t'ho fàcil, Charlie.

Sistema Biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: Doncs sí, quina entrada, no? Quina entrada. L'entrada, evidentment, Magnum. Sí, el reivindiquem perquè, a més a més, ens agrada fer les coses una mica així improvisats. Ara en diem que les coses es fan random. Nosaltres les coses les feien en sistema, Biosca. Vol dir, ara bé, passa per aquí i passa per allà, però, i no sabem què fer i de cop i volta ho fem, no?
1: És un sistema que el somde l'apliquem.
0: L'apliquem.
1: Perquè ara el que acaba de fer el Xavi és sistema Biosca. Tira la careta d'entrada de la sintonia i empalma amb aquest tema que estem sentint de fons i tot va rodat.
0: Tot va rodat, i és que, clar, avui la cosa és reiterativa, és a dir, la secció de sistema Biosca avui no deixa de tenir una relació directa amb què és un sistema Biosca, aquest fes-t'ho tu mateix. Per tant, aquest do it yourself, que és el títol d'un recopilatori de la Soul Jazz Records, que té com a comú denominador aquest sistema Biosca, aquest fes-t'ho tu mateix, en una època, és a dir, amb pocs recursos, amb una manca bastant descarada de producció, una mateixa actitud i estils musicals molt diferents que van coincidir amb l'esclat de la música del punk com a fenomen i bueno, al voltant d'això també hi ha l'afterpunk, la new wave, etc. I tots aquests grups, alguns d'ells que avui no els podrem posar perquè no hi ha temps, fins i tot anaven amb clau acústica i de folk, per dir-ho així, un antifolk, que és un altre concepte que ara hi ha. Però tots tenien aquest comú denominador de producció espartana, ràpida, fes-t'ho tu mateix, do it yourself, i per tant, sistema Biosca. I en aquest recopilatori, doncs, començarem avui amb The Buzzcocks, els Buzzcocks, una banda prou important dintre de l'escena del punk, en la seva primera formació, quan estava el Pete Shelley al costat del Howard Devoto, i ens feien coses tan xulos com aquesta l'any 1977, que porta el títol Bowery Moon.

banda, quan encara tenien el Howard Devoto al costat del pitxer, i encara que tot sigui dit, encara està actiu. Howard Devoto ja ens va deixar fa una temporada i arran d'això, justament, se li va fer el seu homenatge a través d'un text que va aparèixer en el llibre que hem ressenyat abans, en el Discotec, perquè, clar, hi ha un capítol que es diu Sistema Biosca i no és casual. I ara escoltarem un altre grup, evidentment, sempre dintre d'aquesta vessant de Do Yourself, i en aquest cas un grup que van registrar l'any 82 el tema All Your Life With Me. Són els APB.

Aquí estem a la Jukebox Land, estem aquí fent el sistema Biosca i ho fem a través del Do It Yourself, recopilatori de la Soja Records, que ens desplega grups aparentment diferents amb una actitud similar. L'actitud aquesta del Fes-t'ho tu mateix. Hem escoltat els Bascocs amb ortodoxia punk, per dir-ho d'alguna manera, els APB, que és pur funk del més elemental, és a dir, si saps portar el ritme, amb un parell de notes surt el que surti. I ara escoltarem els Glaxo Babies amb el tema Shake the Foundations, 1980.

Doncs sí, aquí estem en ple sistema Biosca, per tant estem fent un do-it-yourself i ho fem amb bandes curioses com el cas d'Skitty Polity, que és una banda que en els seus moments va estar més vinculada a l'escena punk que altra cosa i que després, gràcies a Miles Davis, curiosament, que li va versionar un tema, es va convertir en una banda de pop molt sofisticat a l'estil de XTC i grups d'aquestes, que també és el mateix cas, XTC venen de la pedrera punk i acaben fent pop superelaborat. Com d'altres, Gang of Four és una altra casa, etc. La qüestió és que avui escoltarem en els Skitty Polity, justament en aquest format ajustat, sistema Biosca, amb aquest Do It Yourself. El tema és el Skank Block Bologna.

0: Doncs ara continuem en aquest registre i estem dient que són temes molt diferents entre si, amb una mateixa actitud, i això era el mateix cas dels Trodding Bristol, una banda que després es va transformar en Psychic TV i que té també una relació amb el llibre Discotec, perquè el Psychic TV era un grup que va participar en un projecte que es deia Vagina Dentata i que estava auspiciat per el Jordi Valls.
1: Jordi Valls.
0: Que és un personatge central dintre... Bueno, central, és un personatge fonamental dintre del llibre que hem elaborat. I, per tant, també, doncs, avui creia que ens agrada això, que de cop i volta apareixen connexions d'aquestes. Doncs avui aquí estem amb els Trodding Bristol, la banda aquesta, doncs, que després va ser Psychic TV, i que el tema que escoltarem entre l'any 80 és el Distant Dreams.

0: aquest tema que hem escoltat dels Throbbing Gristle es pot considerar quintessència del Fes-t'ho tu mateix. Aquí hi ha un homenatge amb un instrument referencial, sobretot perquè a l'època aquella dels sintetitzadors no tothom podia tenir un sintetitzador a casa, però un Casio a moltes cases hi era. No, I era el Fes-t'ho tu mateix total, perquè no calia que sabessis masses coses musicalment parlant.
1: A la música fet amb el Casio, posem-hi imatges d'aquella època.
0: Sí.
1: Videojocs.
0: Videojocs.
1: Aquell famós del ping-pong, per exemple.
0: És que, clar, tot això és el sistema biosca. Sí, sí. I aquesta, independentment del comentari que fem, a veure, els Throbbing Gristle era una banda, allò de, que en diem d'art pop, o pop art, no es vulgui dir, feien performance, i aquesta música no només era el que hem escoltat, sinó també hi havia, doncs, totes unes reivindicacions al voltant d'això. És un dels pioners, com a persona coneguda en el món de la Gran Bretanya, de lo que podien ser el transgènere, perquè va canviar de sexe en una època molt complexa, i això és el Genesis P. Ulrich, que és el nom del factotum de la banda, i que els Throbbing Gristle després van derivar cap a Psychic TV, i aquí hi ha la relació amb el Jordi Valls, és a dir, la relació fins i tot amb discotec, perquè tot això va, i per tant encaixa en aquest concepte do it yourself, que per nosaltres és una altra cosa, que sistema biosca. I el tema que ve ara és una altra mostra més de les possibilitats que té el sistema biosca aplicat a la música des de pals molt diferents. Hem escoltat música punk, hem escoltat funky, hem escoltat música industrial, que era on s'inscrivien els Throbbing Gristle, o els Street i Polític, quan encara estaven a punt d'emergir com una banda de pop elaboradíssim. Doncs aquí tenim els Waiting Tongues.

0: aquest ha estat el Sound System 896, en falten 4 per 900, poca broma. Avui hem tingut d'entrada George Ben.
1: I després Buzzcocks,
0: APB,
1: Betso Babies,
0: The Flies,
1: Scritti Politi,
0: Fabian Gristo
1: i Beating Tongues.
0: Tota aquesta colla, una mica de música de Vol 577 a Rio, i també un sistema biosca, més biosca que mai.
1: I un sistema del programa que el fem des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solbizarre amb un costat de la nau pilotant-la, el gran Xavier Trinity, que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sound Up.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música. Mm.

Ràdio Areny, la primera també amb bona música. Look out now, we're ready to jump before the river.

0: Now.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys és informació.
6: Sabies que...
7: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia. Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.
2: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials.

0: Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
1: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
0: Ràdio Arenys.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93-792-5344.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys L'R4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema, perquè jo crec que qui més que menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs, acústic, o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia Superatom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara faré d'Enric de Cardedeu i us explicaré quatre coses sobre els souvenirs. Però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuíem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació, i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus, des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, o aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres d'art, records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme. I la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París, 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però avui és només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, Per turisme,
1: sí.
0: Per turisme.
1: Turisme en general. Però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no en tenia ni idea, jo,
0: Jo tampoc,
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí i d'allà.
1: Sí,
0: i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Sí, sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs, ben a propet de casa, ja sigui doncs, per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sí, com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I, de fet, hem estat a les dues bandes, no? Hem sigut, sí. hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors, coneixem molt bé les dues bandes. Però, bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... És un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així. Així que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per Vacances fins les 11. Mireu, us explicarem. Just haurem començat a tirar d'intel·ligència artificial per buscar informació. Hem començat així el programa. I avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors. Això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a terres lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu. Abans que s'acabi l'estiu, totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si, en vez de mirar pel·lis, preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes, que en tenim un munt i són molt interessants, i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 10:45 del matí, a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigteó també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empúria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet, que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i s'hi vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emunt, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya, la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars. I que veu de tants ossos, Arnau?
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que l'índex ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana, també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. I espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que, com diem, hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major. Vinga. Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va, ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el Corpus Gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada, aquest cap de setmana aquí a Tarragona ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: Ja et veia, jo volia perquè escórrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant, i tant, i tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí.
0: I ara ja estem, avui ja comencem, ja comencem la festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, sí, no? Després, la després setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, que ja hi ha festes al Cos del Bou, i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra, ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar de festa aquí. A partir d'aquí hi ha tothom que fa el que vulgui.
0: Marina Pérez Gant, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. Sí, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu, i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, et surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom, saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres de Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta. Sí. És inviable, jo no parlo d'arigi marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'ahir, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
10: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
11: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de MetaAI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si...
12: Ui,
11: això potser
12: ui.
11: Pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
10: Tot i així, dels responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis... Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de la responsabilitat, però els responsables també, no?
11: Correcte. Sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? En una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pot respondre automàticament, o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança es tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
10: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
11: Home, la generació de continguts per a xarxes, uh-huh. Pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada amb determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé hi torno. Si em diu no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
0: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin la IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no i, per tant, cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia, tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
11: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Mm-hmm. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional. Aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència, aquella imatge manipulada.
0: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és... Sí. La jurisprudència que es vagi sentant, no?
11: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament. A partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios. Perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també a tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit we verify, però si busqueu Invit és open source, per tant, podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios, us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar, hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
0: També se m'acorda...
11: I el que sí que...
0: Digues.
11: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Mm-hmm. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
0: Mm-hmm. Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
11: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de... Perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
12: Sí.
11: A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables, però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
10: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de condició sexual, pot ser?
11: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Sí. Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent. I,
10: bueno,
11: i
10: doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat, això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
11: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
10: Jo doncs, crec, bueno, i fins aquí.
12: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
10: Molt bé. Tota una especialista.
12: Déu-n'hi-do.
11: Escolta, però ja us avanço. Sí? Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, eh? Sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
12: Gràcies.
10: Genial, fantàstic.
12: Gràcies. Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
10: Bon cap de setmana.
12: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, eh? Quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, eh? Però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
13: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
14: Comencem bé, David, comencem bé.
13: Què passa ara? Què he fet ja?
14: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
13: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
14: Ara sí. Molt millor. Així m'agrada, David.
13: Mira, agafem algú de préssecs.
14: Alguna cosa.
13: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
14: I síndria.
13: Vale.
14: Oh, d'acord.
13: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
14: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
13: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
14: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
13: Ja hi som.
14: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
13: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
14: Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
13: Ja ho sé, però també m'he adonat que parla bé en català fa venir gana.
14: Jo sí que encara no ho havia sentit mai.
13: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
14: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
13: Ja, però ara tothom diu super.
14: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
13: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
14: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
13: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
14: M'agrada.
13: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
14: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
13: És veritat.
14: combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
13: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
14: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
13: És veritat. Sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament, eh?
14: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
13: Doncs he de trobar la crema. O cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
14: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
13: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
14: Veus? Això sí que és ben català.
13: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
14: Això és començar fort.
13: És que la feina sempre parlem així.
14: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
13: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
14: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
13: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
14: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
13: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
14: I tu què li vas contestar?
13: Doncs que estava de vacances.
14: Home...
13: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
14: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
13: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
14: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
13: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
14: Aquesta també té remei, David.
13: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
14: Podem dir que anem justos de temps.
13: Tan senzill com això?
14: Sí. A vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
13: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
14: Ah, sí? Què vol dir això?
13: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
14: A veure, segur?
13: Seguríssim.
14: Com t'has connectat al bar?
13: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
14: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
13: No m'has de corregir avui?
14: No, wifi ja és la forma habitual en català.
13: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
14: De quina, David?
13: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
14: Això diria que ens passa a tots.
13: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
14: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre hi surts guanyant.
13: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
14: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
12: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera, amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. A les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però, pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
15: Bon dia, aquí estem.
12: Bon dia, benvinguts. Mollerussa, com esteu?
15: Molt bé, amb calor, però anem fent.
12: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
15: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
12: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
15: Sí, ja no ho mirem.
12: Julen, que és molt xulo aquest projecte. Explica'ns, què és això d'artistes amb tractor?
15: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona, Sara, ens escoltes?
16: Hola, bon dia, què tal?
15: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
16: Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia, els pagesos, a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo en art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no?, a través d'artistes amb tractor.
15: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
16: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, i llavors és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
15: De
16: colors. I llavors això va ser com una mica unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que has de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs, mira, ara estan collint... Ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
12: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge, tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
16: No, Jo veig completament el que estic...
12: Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
16: Sí.
12: Vale.
16: Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
12: Bueno, seria sorprenent, després. Seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
16: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
12: Clar.
16: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa.
12: No?
16: Sí.
15: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
16: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment

0: Clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb, bueno, amb els incendis que hi ha.
1: Sí, totalment. Aquí a Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que... Jo, per exemple, vinc de família pagesa. És evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant. Són condicions dures. Tampoc no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres. Sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
0: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
1: Pues mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles. Sí. Per tant, van anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagi exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya. Ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny, ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí, allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius, com he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o algunes d'altres llocs, no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
0: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies. Animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
1: Vale, recordo, Artistes Tractor.
0: Així, què he dit?
1: A l'Instagram, si ho voleu mirar, Artistes Tractor a l'Instagram.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen, Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem, sí, amb vosaltres?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
0: Igualment.
2: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme, així en general. Ara escoltem els vostres àudios.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Ràdio Arenys.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara. Des del 1995

0: Fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
7: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
6: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
5: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana. Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu, hi ha el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí,
0: anar de festa...
1: festes i festes majors, també, que ara ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que els pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure,
1: sí, sí, sí.
0: Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta d'Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow. Crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar, xorrades que són com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes,
1: sí, sí.
2: Que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i al mig d'una ciutat a tot és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Clar. Ostres, i és que a més, al Japó, sí. Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, mm-hmm. que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses sí. I ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: Mm. És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi
0: sí,
1: al Japó?
0: Sí, és un dels llocs que sí. És un dels llocs que sí. No ferventment,
1: a mi també,
0: vull dir... Però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bo, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt, a mi el sushi.
0: Ai, que sí,
1: o sigui,
0: que
1: no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes.
1: Sí.
3: I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances,
1: sí, sí,
3: perquè
1: sí.
3: Si no, no estem aprofitant.
1: És veritat, això.
3: I hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no? d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí,
1: llavors...
0: i a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges, en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res. Fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava o feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, és que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: clar.
0: A l'estiu és com a venga.
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai...
1: Tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
1: sí.
4: és al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
1: Ah.
4: És una zona espectacular.
1: Fa una calor,
4: sembla,
1: eh?
4: que tots són pobles de contes.
1: És veritat.
4: Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius.
0: Clar.
4: Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i, clar,
1: sí.
4: Aleshores això...
0: Sí.
4: Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
1: sí.
0: Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
1: vale.
0: El taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
0: sí.
1: Fa més mandret anar pel carrer i sentir
0: sí.
1: que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una
1: vale.
0: altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí,
1: bueno,
0: bé, jo m'apunto amb la Gemma, Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo.
0: Digue,
1: al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim
0: sí.
1: l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització
0: sí.
1: i que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia
1: a
0: que
1: veure.
0: Li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Albert, per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat
1: sí.
5: des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres, però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no n'he anat a més. No m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Mira, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara... qualsevol lloc on no hagués de caminar.
1: Oh!
5: Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, per gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei. Això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Dos dies
1: haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga,
1: doncs,
0: sí,
1: fins
0: digues.
1: Aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs, ha evolucionat en negatiu, segurament, el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: Esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy asequible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on al llarg del dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jawa i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes?
13: És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre, la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes i que... Però no només l'estiu, és veritat, sí, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa, cada fin de o cada setmana, hi havia gent nova. Turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes, no?
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia. Per tant, per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: El parc, per exemple, de Cancelei es diu, no? El
17: que
16: sí, està allà...
17: Carles,
16: sí, és molt bonic. Jo ja jugava molt de petit, i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà a mi m'encanta. També ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans. Llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, admirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
17: I també el centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions y un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
18: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar Badalona para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper, no com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia 0, minut 0, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també. Teniu
1: Museu Romà. Sí, tenim Museu Romà i, de fet, tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica,
0: Jo esperava la foto, no, gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest Espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, un dels seus descobridors, era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa, i tots els arqueòlegs ens coneixem, i més o menys som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és això. Hi ha vincle.
0: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat, això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que és, això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
0: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
0: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
0: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, etcètera. Hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
0: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost, que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil, Sí, que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya, i bé, i els visitants doncs, podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però bueno, també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, eh? Tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs, preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
0: No, sí, he de venir, sí que vindré. Perquè jo amb aquestes connexions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva, i l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme.
1: Del Maresme,
2: sí. A Tarragona sí que en tenen. A Tarragona en tenen molts.
0: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: moltes gràcies per aquest
0: viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Gràcies, Adrianna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xifres, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural. Coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar, entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UEC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars, i a part també de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em senyiria les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilòmetres, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I esta també seria fàcil per a fer en família.
1: Esta també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria esta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetre més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Caro, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la Vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estel del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs, un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot, doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000-1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, en un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com EducaPorts són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa al nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquest epíl píndola que anomenem abans de que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels Països Catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que a més no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo. Anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes coser?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿Has anat a comprar-li el moro?
3: Jo diria que és més bé pakistanès.
2: Preferiria que haguessis anat a calamaripa.
3: Doncs l'abuela era una bona clienta.
2: ¿Qué dius?
4: Mira que anar a comprar-li el moro. A saber d'on trau eixer la fruita.
5: D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia, Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot, aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3Cat. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Picanzó.
3: Qui era?
1: Ballar i lo que no és ballar.
2: Me tengo que ir. Va.
4: Voy a despasar.
2: ¿Cómo?
4: Desapareces y no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, puedes hablar amb mi, ¿no?
2: No, tica. ¿Tú me pagaries una escola a Barcelona?
4: ¿Que me hagas escola a mí?
5: Que no se por cerrar ese puto poble de merda.

0: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de La Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
1: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
2: ¿Y qué?
1: Espera, espera, hay que esperar.
2: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
1: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
2: Sí.
1: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como hacerse un crampa, ¿entiendes? ¿Entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, eh? Ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més de pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu, i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan... tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui. I això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i, per tant, saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: aquí. No
1: passa res,
2: ja tiro jo.
1: És que
2: no ja
1: és divendres. No, que ho tinc. Perquè, vale, i a més, vale. Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al Poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori. Sí, sí, us recomanem que ho aneu a veure. És espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap. Estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí.
1: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que sí, això és aquí part de la ciutat que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, eh? Llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. I doncs t'anima a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el...

0: per gent jove que doncs, fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no? Per entitats gairebé particulars, eh? Associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorrota, en tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 8:15. I més enllà d'això, Santa Cecília?
0: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població, eh?
0: No, és el nom del,
1: ai,
0: de la...
1: Ai, callo, digues-t'ho, Lídia, digues-t'ho, Lídia.
0: Tiro.
1: Tira'm.
0: Doncs és a Pons, que és una població de la Noguera, sí. Un poble també superpetitet, avui anem de poblacions petites, però sí. Propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament, i és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, sí, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
0: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia. Tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, eh? Dilluns més, sí?
0: Dilluns més.
1: Moda eclipsi, ja, eh? Gairebé dilluns.
0: Sí, ja, ja. I tot el dia pensant en l'eclipsi.
1: Sí, filla,
0: no parem,
1: sí.
0: No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia. Gràcies.
0: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li a Aina per dilluns quin tema hem triat.
2: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt
2: bàsicament,
1: bé.
2: Bàsicament, ens podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
2: una
1: setmana.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys és informació.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament

0: proper i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia se començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
4: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
8: Hola, molt bon dia a tothom, que aquest matí esteu a la sintonia de Ràdio Arenys. Bon dia, Anna Cucurull.
9: Molt bon dia, Montserrat.
8: Bon dia, Joan García.
10: Yeah!
8: Aquesta propera hora la passarem junts, repassant alguns dels fets ocorreguts al 1961. De fet, és tanta la informació generada i la música publicada que ens fa com una angoniet haver de decidir què deixem enrere. I hem pensat que podríem dividir-ho en dues parts, i no necessàriament cronològiques, com ho portem fent en tota la temporada.
9: I posarem la banda sonora, és a dir, procurarem trobar música que en aquell any fos un èxit i en sabrem una mica més dels seus autors. Contràriament al que ens va passar mentre fèiem la dècada dels 50, sobretot els primers programes en què la música va ser molt difícil de trobar. A partir dels 60, la feina que tindrem serà no per trobar, sinó per descartar de tanta que en trobarem.
8: Per això mirarem de fer dues hores de programa per any. Però com que dues hores no en tenim, que només ens en donen una, doncs ho farem de dos en dos, en dos programes. Deixeu-me que comenci el 61 amb una de les meves cançons preferides de tots els temps. De fet, és la meva cançó preferida de Ray Charles. La va publicar el 1960, quan va treure l'àlbum The Genius Hits the Road, que se centra en cançons escrites sobre diverses parts dels Estats Units. Va assolir el número 9 a les llistes d'àlbums pops, però definitivament el que va tenir més èxit va ser el senzill Georgia on my mind.
7: La banda sonora de la nostra...

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Abans que adoptessin el nom que van fer famosos els Beatles, el 1957, en John Lennon va crear un grup que es deia The Quarrymen. Després que Lennon sentís com Paul McCartney tocava la guitarra, li va demanar d'unir-se al grup. En Paul anava a l'autobús cada dia per anar a l'institut amb un noi més jove i amant del rock, George Harrison, que també va ser acceptat en el grup. Malgrat que hi va haver altres components, realment ells tres eren l'eix principal. El nom venia de l'institut on estudiaven, el Quarry Bank High School, però com que ells ja no hi estudiaven, el nom se'ls va quedar antiquat.
2: Així que van estar pensant nous noms, entre els quals Johnny and the Moondogs o The Silver Beatles. A un amic de Lennon, Stuart Sutcliffe, el baixista de la banda, li va agradar molt una pel·lícula de Marlon Brando, Salvatge, on sortia un grup de motoristes que es feien dir The Beatles, amb dues es, que vol dir literalment els escarbats.
1: Lennon va modificar aquest nom canviant una E per una A, fent un joc de paraules amb el nom Beat, però amb va, que vol dir cop, fent referència al cop de bateria que marca el compàs. Però també fa referència a l'anomenada generació Beat. I aquest va ser el nom definitiu del grup de Beatles, és a dir, aquells que fan música Beat. Però què o qui era la generació Beat?
2: Va ser un moviment social i literari que va sotregar la societat americana a la dècada dels 50. El terme vol dir derrotat, reflectint la desesperació d'una societat afectada per la depressió econòmica, la Segona Guerra Mundial i l'amenaça de la bomba atòmica. És una nova manera d'entendre la vida, rebutjar els conformismes socials i obrir la ment. Va ser la precursora del moviment hippie de la dècada dels 60. El cinema va contribuir a posar de moda una suposada estètica beat, en la qual tots els joves vestien de negre, portaven boina i barba o barbeta i passaven el temps en els cafès llegint poesia, fumant i tocant els bongos.
1: Tot això per dir-vos que els Beatles, després de la seva etapa a Hamburg, el 19 de febrer de 1961, van fer el seu primer concert a The Cavern Club, de què ja us hem parlat ja fa unes setmanes. Allà els va sentir Brian Epstein, propietari de la botiga de discos més famosa de tot Londres. Però aquesta ja serà una altra història. Fins al 1963 no va sortir el seu primer disc de llarga durada, Please Please Me, però ens hem permès la llicència d'escoltar-ne una de les seves cançons, la que dona nom a l'àlbum.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1963.

0: La setmana passada ens vam referir al casament de Fabiola i Balduí i al fet que, per a poder transmetre'l, necessàriament Ràdio Televisió Espanyola va haver d'incorporar-se a la UER, i això va ser el seu passaport al Festival d'Eurovisió. I la representació per primera vegada d'Espanya a Eurovisió va ser encarregada a un exponent de l'escola, tremendista folklòrica de la cançó espanyola, Conchita Bautista.
1: És una actriu i cantant sevillana que va debutar com a ballarina en una caseta de la Fira d'Abril d'Alacant i que va fer la seva primera aparició al cinema a la dècada dels 50. En la primera aparició a Cannes, al Festival d'Eurovisió, amb la cançó Estando Contigo, Espanya va quedar la novena amb 8 punts. Estando Contigo va ser composada per Antonio Guijarro Campoy i Augusto Algueró, per cert, que aquest últim no va assistir al festival perquè aquell dia s'estava casant amb Carmen Sevilla. Bautista va repetir 4 anys més tard a Nàpols i aquesta vegada es va quedar amb 0 punts, empatada amb 3 països més.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys. Thank you.

0: Els Freedom Riders, viatgers o genets per a la llibertat, eren activistes dels drets civils americans que l'any 1961 es van dedicar a viatjar en autobusos interestatals al sud dels Estats Units, on encara no s'aplicaven les sentències de la Cort Suprema que dictaven que la segregació als autobusos públics era inconstitucional.
1: Els estats del sud ignoraven voluntàriament aquestes sentències i el govern federal no feia res per obligar-los a complir-les. El primer Freedom Ride va sortir de Washington, D.C. el dia 4 de maig de 1961 i havia d'arribar a Nova Orleans el dia 17 de maig. Malgrat que la segregació racial ja s'havia prohibit a partir de diverses sentències, encara n'hi havia als restaurants i a les sales d'espera de les terminals que travessaven les fronteres estatals.
0: Els viatgers per la llibertat van desafiar aquest statu quo pujant en autobusos interestatals direcció al sud, en grups racials mixtos per desafiar les lleis o els costums locals que encara feien complir la segregació.
1: La violència es va desfermar. La policia els arrestava per intrusió, reunions il·legals, violació de lleis estatals i d'altres presumptes delictes, però no abans de que la turba blanca els ataqués sense que la policia fes res de res. Fins i tot, en algun lloc, com Birmingham, Alabama, la policia va cooperar amb el Ku Klux Klan i altres persones blanques que s'oposaven a les accions. Finalment, i a causa de la pressió del Departament de Justícia de Robert Fitzgerald Kennedy, la ICC, la Comissió de Comerç Interestatal, va declarar la fi de la segregació racial a totes les sales d'espera i taulells de dinar amb efecte a partir d'1 de novembre de 1961. Ara escoltarem a Harry Belafonte i després tornem per explicar com funcionaven aquests grups de genets per la llibertat. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line.

0: Efectivament, aquest que acabem de sentir era Harry Belafonte, de qui precisament hi ha una preciosa fotografia juntament amb Sidney Poitier i Charles Heston en el moment de la marxa per als drets civils a Washington DC de 1963, ja que Belafonte va militar al moviment de drets civils i era una persona molt propera a Martin Luther King. La cançó que hem escoltat es diu Jump in the Line, salta la línia, que es va tornar a posar de moda quan es va utilitzar a la pel·lícula Beetlejuice de Tim Burton i posteriorment a La màscara amb Jim Carrey.
1: En aquest primer Freedom Ride hi viatjaven 13 joves genets, 7 de negres i 6 de blancs, entre 18 i 28 anys, en dos autobusos Greyhound, i el seu pla era viatjar per Virgínia, les Carolines, Georgia, Alabama i Mississippi i acabar a Nova Orleans, on es planejava una manifestació pels drets civils.
0: La tàctica era la següent: tenir almenys una parella interracial asseguda als seients adjacents i almenys un genet negre assegut al davant, els seients reservats per als blancs. La resta de l'equip s'asseia escampat per la resta de l'autobús i almenys un genet complia les regles de segregació perquè no fos arrestat i poder avisar al CORE, al Congrés d'Igualtat Racial, per organitzar les fiances.
1: La violència contra els genets a l'arribar a Alabama va ser molt forta. A Anniston, una multitud segregacionista blanca va atacar tots dos autobusos, inclosos els conductors, i els va incendiar mentre la policia s'ho mirava tranquil·lament. Mentre els autobusos cremaven, la multitud els mantenia tancats perquè els conductors encara estaven dins. A fora, la turba apallissava els genets i els hagueren linxat si la policia estatal no hagués engegat uns trets en l'aire.
0: Traslladats a l'hospital més proper, no se'ls va voler atendre i van haver de sortir a la matinada per por a la multitud que hi havia fora, escortats per ciutadans negres armats que van mantenir a ratlla el Ku Klux Klan. Aquest mateix tipus de violència es va produir a Birmingham i a Nova Orleans. Quan els informes d'aquesta violència van arribar fins al fiscal general dels Estats Units, Robert Fitzgerald Kennedy, aquest va organitzar una escorta per tal que els genets poguessin seguir el viatge de la manera que l'havien previst.
1: I la història segueix perquè van haver més genets per la llibertat, amb més autobusos que es van trobar amb la mateixa violència, amb la complicitat de la policia i els oficials de les presons. De fet, va durar tot l'estiu i la tardor de 1961 fins que el president Kennedy no va fer entrar en vigor les noves polítiques de no segregació el novembre de 1961.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1961.
1: The Marvelettes va ser un grup de noies de color format el 1960 que va aconseguir molta popularitat a principis i a mitjans de la dècada. Van ser el primer grup femení amb un èxit significatiu de la Motown després del llançament del senzill número 1 el 1961, Please Mr. Postman.
2: El 1961 ha estat l'any de naixement de personalitats tan diferents com Diana de Gales, coneguda internacionalment com Lady Di, i que es va convertir en la princesa després de casar-se amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III. El seu glamour i activisme la va convertir en icona internacional, però també va tenir un nivell d'escrutini públic sense precedents.
1: També és l'any de naixement del 44è president nord-americà, Barack Hussein Obama, nascut a Honolulu i el primer afroamericà en arribar a la presidència. Va ser investit com a president el 20 de gener de 2009 i aquell mateix any va

0: ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau. En fi, m'estalviaré el comentari.
1: I tornant a casa nostra, us diré que l'any 1961 va ser l'any en què va néixer en Jordi Alsina Bilbeny, historiador, escriptor i investigador aranyenc. És conegut per les seves tesis sobre la catalanitat de Cristòfol Colom, de Miquel de Cervantes, de la Celestina i també el fet que atribueix l'autoria de la Cerilla de Tormes a Joan Timoneda. Va crear la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que va abandonar el 2007, passant a formar part de l'Institut Nova Història el 2008.
0: Va ser l'any també d'una mort, la de l'actor Gary Cooper, una gran estrella nord-americana que va començar fent d'especialista durant l'època del cine mut i que va arribar a ser l'actor més ben pagat de la seva època. Va participar en més de 100 pel·lícules i va treballar amb els directors més importants del període clàssic de Hollywood i amb les actrius més conegudes.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: L'any 1961, Roy Orbison va publicar Crying, una cançó escrita per ell i Joe Melson pel tercer àlbum d'estudi. Crying va ser guardonada amb un premi Grammy Hall of Fame i el 2010 la revista Rolling Stone la va classificar en el lloc número 69 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: El 1961 es va fundar Òmnium Cultural, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la promoció de la llengua i les cultures catalanes i que té com a lema Llengua, Cultura, País. La van fundar Lluís Carulla Canals, Joan Baptista Cendrós, Fèlix Millet i Maristany, en Joan Ballbé i Creus i Pau Riera i Sala. Ells van ser els primers 5 socis. L'any següent ja en tenien 279 i 554 l'any 1963. I ara té aproximadament 190.000 membres i 14.840 voluntaris. El 1963, la seu va ser escorcollada i clausurada per ordres del governador civil, però va continuar treballant clandestinament fins al 1967, quan l'entitat va rebre el vistiplau de l'administració.
0: Entre d'altres activitats, organitzen la Nit Literària de Santa Llúcia, en què es lliuren alguns dels premis més prestigiosos de Catalunya. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, per prestigiar els referents de la cultura catalana, la Llança de Sant Jordi, en què s'aprofita la Diada per donar a conèixer les novetats editorials en català, participa en la Flama del Canigó, en què organitza l'acte de rebuda al Parlament i a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i edita el Calendari de Tradicions i Costums, que té una tirada de 5.000 exemplars.
2: El 2007 va cedir el seu fons documental a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que inclou el període de 1961 i 1990, considerat un dels més importants per documentar l'activisme de la societat civil catalana en defensa de la llengua i la cultura durant els últims anys del franquisme, la transició i l'inici de la democràcia.
0: Òmnium va ser cabdal tots els anys anteriors i posteriors al referèndum de l'1 d'octubre de 2017, amb l'organització de grans manifestacions amb el suport de l'ANC i altres entitats. Justament amb l'ANC van engegar la campanya Ara és l'hora, a favor de la independència de Catalunya, de cara a la consulta d'Arenys de Munt el 9 de novembre de 2014. Tres dels seus últims presidents són ben coneguts per impulsar la independència de Catalunya: Muriel Casals, Quim Torra i Jordi Cuixart. I és gràcies a ella, en bona part, que tot va poder desembocar en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, l'exercici de desobediència civil més gran dels últims temps.
3: El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol. Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tota joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. O el terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Curt de vista, mala bèstia, animal talós mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris. Cap a futbol, cap a futbol.
1: La banda sonora de la nostra vida.
0: Hem sentit Delfí Abella, metge, psiquiatre i músic català de la Nova Cançó i membre dels 16 jutges, el més gran d'edat, per això també era conegut com l'avi. Com a psiquiatre, va ser un dels més reconeguts de Catalunya. Com a músic, va publicar 3 discos de curta durada els primers anys i després es va dedicar a adaptar peces d'artistes coneguts per Maria del Mar Bonet, Guillermina Mota o Maria Amèlia Pedrerol. Com a polític, va ser tota la seva vida un fervent catalanista i membre de la UDC, que, per cert, va fundar el seu sogre, el pare de Miquel i Mercè Roca i Junyent, tot i que en va abandonar la militància el 1978, quan es va expulsar el seu cunyat Anton Canyelles.
2: El 1959, un grup format per Florenç Pujol, Jordi Pujol i Soleil i Francesc Habana, cunyat de Jordi Pujol, van adquirir les 400 accions de la banca d'Horta d'Olot, amb l'objectiu de crear un grup financer fort en base social a Catalunya. Al cap de poc temps van traslladar la seu d'Olot a Barcelona i li van canviar el nom. El 2 de maig de 1961 van enregistrar formalment el canvi de nom i van fer una ampliació de capital. Havia nascut Banca Catalana.
0: Aviat es va expandir i va obrir oficines arreu de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Madrid, Saragossa, Bilbao i Sant Sebastià. Després de diverses absorcions i de compres d'entitats que passaven per dificultats financeres, el 1981, 20 anys després, era el desè grup bancari espanyol i el primer grup bancari català.
2: Però el 1982 va entrar en crisi quan un anunci fals de suspensió de pagaments va provocar una sortida del 38% dels dipòsits de la major part de les entitats financeres catalanes. Com que un dels directius dels anys 60 era l'aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, el cas va prendre connotacions polítiques. El 1983, el grup va ser traspassat a un consorci format per tota la gran banca espanyola.
0: El 1984, Jordi Pujol va ser inclòs en la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat, dirigida per Carlos Jiménez Villarejo, contra els exdirectius de l'entitat. I això va provocar que les eleccions al Parlament de Catalunya de 1984 esdevinguessin una mena de referèndum popular. La persecució judicial, política i mediàtica va seguir fins que el 1983 l'Audiència Provincial de Barcelona va exculpar el president Pujol en considerar que no hi havia prou indicis racionals de criminalitat i el 1990 la resta d'inculpats en no trobar tampoc indicis suficients de delicte. Digueu-me mal pensada, però aquest mateix esquema s'ha pogut seguir amb altres polítics catalans més recentment buscant la seva mort política. Les...

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit en Miquel Porter i Moix, historiador, catedràtic, crític cinematogràfic i un dels fundadors de la Nova Cançó, un dels temes que tocarem la setmana que ve, justament en la segona part del que va passar el 1961.
2: El 15 d'abril de 1961 va tenir lloc la invasió de la Bahia de Cochinos, coneguda també com la invasió de la Playa Girón. Amb aquest nom es coneix l'intent frustrat d'invasió de la illa de Cuba per part d'un grup armat d'exiliats cubans que comptava amb el suport logístic i finançament dels Estats Units. L'objectiu era enderrocar el govern de Fidel Castro.
1: Els Estats Units considerava que la revolució cubana era una autèntica i una seriosa amenaça, no només perquè eren aliats de la Unió Soviètica, sinó perquè podia esdevenir una font d'inspiració de noves revolucions que podrien estendre el comunisme per tota Llatinoamèrica. Del dia 15 al dia 19 d'abril va tenir lloc la invasió, que va començar amb un bombardeig de l'aviació i el posterior desembarcament a la platja Girón. Però es van trobar amb la resistència de milicians que van contenir l'atac, donant temps que l'exèrcit regular cubà arribés a la zona per reforçar-los. Després de 5 jornades d'enfrontaments, les forces assaltants es van rendir el 19 d'abril a primera hora del matí.
2: La victòria va reforçar Fidel Castro i la revolució comunista. Pels Estats Units va ser una dura humiliació i el president Kennedy va posar el seu germà Robert al capdavant de l'operació Mangosta, que pretenia promoure sabotatges i actes terroristes. L'objectiu final buscava que hi hagués un alçament intern i l'enderrocament del govern de Castro, si calia, amb l'ajuda explícita dels Estats Units.
1: Al final, la crisi dels míssils de Cuba, la tardor de 1962, va frustrar l'operació. Però d'aquesta crisi i les conseqüències que va tenir ja en parlarem més endavant, quan toqui l'any 1962.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: sonora de la nostra vida. Any 1961.
1: Aquesta cançó i aquest cantant no els cal presentació. Camarera de mi amor, d'Antonio Machín.
2: El 13 de novembre de 1961, el compositor i violoncel·lista català Pau Casals va oferir un concert a la Casa Blanca, convidat pel president Kennedy, tot i que la FBI havia desaconsellat veure's amb Pau Casals per les seves connexions amb grups i personalitats comunistes. Mai va deixar de dedicar-se incansablement a la defensa de la pau, la democràcia i la llibertat, i abans del concert havia donat suport públicament a la política demòcrata del president Kennedy.
1: Aquell mateix any, David Ben-Gurion li va atorgar el títol de ciutadà d'honor d'Israel i el príncep hereu del Japó el va obsequiar en el Palau Imperial. 10 anys després, el 1971, va rebre la Medalla de la Pau a la seu de l'Assemblea General de les Nacions Unides, a Nova York, on va fer el conegudíssim discurs en català de l'ONU, «I am a Catalan, soc català», el primer que es feia en llengua catalana a l'Assemblea General.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: Hem sentit Little Tony, un cantant i actor italià nascut a San Marino. Els seus primers èxits els va tenir al Regne Unit, on actuava amb un grup, però el 1961 van tornar a Itàlia per presentar-se al Festival de San Remo, on van interpretar aquesta cançó que acabem de sentir, 24.000 Baci, que els va fer quedar en segon lloc.
2: Can Juncosa, també anomenada Cal Moro, com bé sabeu, actualment és la seu de la Biblioteca Pare Fidel Fita, situada a la cantonada del carrer Bonaire i el Rial de Sa Clavella, i està catalogada com a bé cultural d'interès local.
1: Can Juncosa era la casa d'estiueig de la família Juncosa, propietaris de la fàbrica de xocolata d'Oleguer Juncosa, situada al carrer Ferran número 10 de Barcelona. El negoci va ser fundat cap al 1835 i deia la propaganda que era el negoci més gran dels de la seva classe i que comptava amb quatre molins moguts pel vapor per fabricar xocolata de tots els gustos.
2: Quan va morir el patriarca el 1881, els seus fills van formar societat i van continuar el negoci, però va durar poc. Al cap de 8 anys es va dissoldre la societat i cadascú va anar pel seu cantó creant noves societats. L'última, Xocolata Juncoses, que va tancar definitivament el 1970.
1: No sabem fins quan Can Juncosa va pertànyer a la família. El que sí sabem és que de 1961 a 1974 va ser un hotel que es deia Iron. De 1975 a 1983, una galeria d'art, Can Cobercí. Després la va comprar l'Ajuntament i des de 1996 és la seu de la Biblioteca Pare

0: sonora de la nostra vida.
1: Una altra de les meves cançons preferides, Spanish Harlem, de Benny King, cantant de soul i de rhythm and blues dels Estats Units. Principalment se'l coneix per ser el co-compositor de Stand By Me, cançó publicada també el 1961 i que ja tindrem ocasió d'escoltar la setmana que ve. Spanish Harlem va ser el primer gran èxit de King després de separar-se dels Tritters, un grup que havia liderat durant diversos anys.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
4: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
3: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
4: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
3: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
4: Reserves al 93 158 60 65.
3: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
4: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.

0: Cases.
1: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
0: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
1: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
0: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
1: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
0: Daima Estanc i Papereria.
1: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
0: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
1: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control a l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana, després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades, després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: De moment, els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps, del dia comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Molt bon dia a tothom que avui està sintonitzant Ràdio Arenys. Anna Cucurull, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Montserrat Comí.
6: Bon dia també en Joan Garcia, que està a la part tècnica.
8: Yeah.
6: Som els més matiners a la banda sonora de la nostra vida. Passarem una hora repassant les coses que van passar l'any 1961. I són tantes les que van passar que hem hagut de fer dos programes del mateix any. Espero que les que hem escollit les trobeu ben interessants.
7: El mateix passa amb la música. Ja no hi ha dificultat per trobar-les. Ja podrem sentir unes quantes de catalanes una vegada superades la censura. Als començaments dels 60 venen els 16 jutges i després la nova cançó. Avui en parlarem d'això i mirarem de trobar aquestes primeres cançons cantades en català.
5: La banda sonora de la nostra vida, any 1961.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem començat forts el programa. Hit the Road Jack és una cançó escrita per l'artista de rhythm and blues Percy Mayfield. I la versió que hem sentit la va enregistrar Ray Charles el 1961. Va ser un diàleg entre Ray Charles i The Raelettes, el coro femení, que rebutja d'una manera contundent les súpliques de Charles. No more, no more, no more, no more. I li va dient que, com que no té diners, doncs ja no li serveix.
2: El primer àlbum de les aventures d'Astèrix el Gal va sortir l'any 1961, el qual en van seguir d'altres, fins a un total de 23, fins a la mort d'en René Goscinny, el 1977. Tanmateix, el dibuixant Uderzo en va publicar 10 més fins al 2011.
1: Anem per pams. Suposo que tots vosaltres coneixeu i deveu tenir tota la col·lecció d'Astèrix el Gal. És una sèrie de còmics francesa creada el 1959 pel guionista René Goscinny i el dibuixant Albert Uderzo, que sortia ja al número 1 de la revista Pilot, que en aquells moments encabia els principals talents del còmic francès i belga. Bàsicament, els guions corrien a càrrec de René Goscinny i Jean-Michel Charlier, i els dibuixants eren Gigé, Morris, Albert Uderzo i Jean Moebius Giró.
2: La sèrie està situada a l'any 50 abans de Crist, poc després de la conquesta romana, en un petit poble gal d'Armòrica, que continua en solitari la lluita contra l'invasor. I això gràcies a una poció màgica que prepara el druida i que els dona una força sobrehumana.
1: Ah, deu ser això el que ens falta a nosaltres, perquè l'altre està clavadet, eh?
2: Ojalà, ojalà la tinguéssim. Els protagonistes són Astèrix, el petit lluitador, i Obèlix, el lliurador de menhirs, sempre disposat a barallar-se amb els romans i ajudar qui sigui que tingui problemes amb la República Romana.
1: Astèrix ha estat traduït a 111 idiomes, incloent el llatí i el grec antic. Representen 380 milions de còpies, cosa que el converteix en el còmic més venut del món després del manga One Piece. Es van publicar en català a partir de 1969 i la traducció va estar a càrrec de Víctor Mora, que si no us sona us diré que és l'autor del Jabato, el Corsario...
2: Sí, sí, que me'n recordo, i tant.
1: Que sí, són de la nostra època.
3: La banda sonora de la nostra...

0: Tot un senyor, Maurice Chevalier. Amb el seu càndid bon humor, el recordem amb un bastó, un canotier i una corbata de llacet. Als anys 60, ja era gran, encara triomfava als escenaris amb el twist. Si el 1958 va triomfar amb la pel·lícula Gigi, de Vincent Minnelli, el 1961 ho feia amb Fanny, amb Leslie Caron de coprotagonista i amb la direcció de Joshua Logan. Era l'adaptació cinematogràfica de la comèdia musical creada a Broadway el 1954.
1: I continuem amb els còmics, perquè el 24 de desembre de 1961 es va publicar per primera vegada la revista Cavall Fort, una revista quinzenal en llengua catalana, destinada a infants i joves entre 9 i 15 anys, una mica a manera d'en Patufet, que va desaparèixer a la dècada dels 30.
0: Doncs mira, el meu avi ens tenia tots els nets, a tots ens arribava la revista Cavall Fort cada 15 dies, tots.
1: A casa també.
0: Veus?
1: No, no, sí, sí, érem uns fans.
0: També, nosaltres
1: també. Amb els barrufets i la barrufeta, genial.
0: Ui, tot això sortirà, ja veuràs. Va ser dirigida per Josep Tremoleda des dels seus inicis fins al 1979, que el va substituir l'Albert Gené fins al 1997. Del 98 al 2022 va ser-ne la directora, la Mercè Canela, i des d'aleshores la dirigeix la Mònica Estruc. Els grans noms que han passat per la revista són el bo i millor de la nostra literatura, tant juvenil, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Pep Albanell, com adulta, Salvador Espriu, Pere Calders, Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig, Tisner... I què dir-vos dels il·lustradors? Entre els habituals, en Cesc, en Picanyol, encara ric jo amb l'Ot el Bruixot, la Pilarín Vallès, en Madurell... De tots ells segur que en parlarem en algun moment o un altre aquests propers anys.
1: En els seus més de 1.000 números s'han inclòs contes, jocs, concursos, historietes i tires còmiques, i va ser la introductora als Països Catalans dels còmics franco-belgues de l'anomenada Línia Clara, amb dibuixants com Hergé o Franquin. Vejant quants us sonen d'aquests personatges. Cresques d'en Joma, els barrufets Benet Tallaferro i Jan Trencapins d'en Peyu, Espirú i Sergi Grapes d'en Franquin, Jep i Fidel, les aventures d'en Pere Vidal o en Massagran d'en Madurell, Lucky Luke d'en Goscinny i Morris, o el que ja hem anomenat Ot el Bruixot d'en Picanyol.
0: Està clar que 63 anys han donat per molt. Mentrestant, a la competència, a l'editorial Bruguera, sempre en castellà, el dibuixant Francisco Ibáñez, que ja havia triomfat amb Mortadelo i Filemón uns anys abans, va treure el 13 Ru del Percebe, una macrovinyeta que ocupa una pàgina que mostra en clau d'humor un edifici d'apartaments i la gent que els ocupa, ple de gags, a l'estil de l'Ibáñez.
2: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.

0: Hem escoltat l'historiador, catedràtic, crític de cinema, diputat al Parlament de Catalunya, Miquel Porter i Moix. El 1961, juntament amb Remei Margarit i Josep Maria Espinàs, va fundar el grup de cantants catalans Els 16 Jutges, que tenia per missió impulsar la nova cançó i normalitzar i defensar l'ús del català cantant cançons contemporànies de l'època.
1: De fet, tant Porter com Espinàs van decidir retirar-se quan apareguessin cantants professionals. Van començar cantant cançons pròpies o versions de cantants francesos com Georges Brassens, un dels màxims exponents de la cançó protesta.
0: El 1962 s'incorporen Quico Pi de la Serra i Delfí Abella. El 1963 l'Enric Barbat, en Xavier Elias i la Guillermina Mota. Després s'hi aniran incorporant la Maria del Carme Girau, en Martí Llauradó, en Joan Ramon Bonet, la Maria Amèlia Pedrerol i el 1965 en Joan Manuel Serrat. Posteriorment, la Maria del Mar Bonet, en Rafael Subiracs i, finalment, en Lluís Llach faria el 16è jutge.
1: La seva primera actuació musical, tot i que encara no amb el nom de 16 jutges, va ser el 19 de desembre de 1961 al Centre d'Influència Catòlica a Barcelona. Amb el nom de 16 jutges van actuar per primera vegada a Premià de Mar, el 1962. Van fer nombroses actuacions a tot arreu, de vegades en situacions precàries. El seu estil era estar asseguts en l'escenari mentre uns d'ells, acompanyat de la guitarra, s'avançava i oferia la seva actuació.
0: Es van començar a dissoldre el 1968, ja que alguns dels seus membres ja s'anaven professionalitzant. El 13 d'abril de 2007, el grup de cantants en el seu conjunt van rebre la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya en reconeixement de la seva tasca en favor de la cultura i la llengua catalanes durant la dictadura. Tard i malament, perquè en tot aquell temps no s'havia promocionat la cançó catalana, malgrat tenir les institucions a favor, i perquè aleshores dos dels seus membres ja eren morts.

0: sonora de la nostra vida, any 1961.
1: Hem escoltat la cantant catalana Magda, que malgrat pertany a l'òrbita de la nova cançó, no va formar part dels 16 jutges. Bé, us hem de dir que hem fet una mica de trampeta, perquè tots aquests cantants, malgrat que actuen i fan bolos, no comencen a enregistrar discos fins al 1963 o 64. Però hem preferit escoltar-los per avançat i oferir-los ara mentre parlem dels 16 jutges o de la nova cançó.
2: Per posar-nos en context, la repressió franquista espanyola contra la cultura catalana es pot definir com un genocidi cultural. Si sortien iniciatives, era l'exili i amb escassa repercussió. Però al final de la dècada dels 50, la situació anava canviant de mica en mica. Espanya és admesa a les Nacions Unides. L'estat franquista es va haver de rentar una mica la cara per millorar la seva imatge. I a principis dels 60 van anar apareixent algunes iniciatives culturals interessants.
1: El 1961 es va crear la discogràfica Edixa. Es va fundar Òmnium Cultural i va sortir la revista Cavall Fort. El 1962 va sortir el primer llibre d'Edicions 62. A mica, a poc, el català, tan furibundament prohibit, va anar trobant petites escletxes de presència pública. Ja el 1959, José Guardiola va publicar un disc en català. José Guardiola canta en català Éxitos Internacionales, que, perdoneu, no hem trobat, però clar que cantant en català també, que el títol sigui en castellà, en fi, però tampoc l'hem trobat. En Raimon, sense conèixer de res els fundadors dels 16 jutges, en un viatge de paquet amb moto, de València a Xàtiva, composa la cançó El vent. I a partir de 1961 es produeixen els primers concerts dels 16 jutges. En poc més d'un any es van posar les bases de la nova cançó. En continuarem parlant en propers programes.

0: Hem escoltat el cantant francès Georges Brassens en una cançó que es titula La fille à Saint-Sou, on, amb la seva crítica irònica en ell habitual, parla d'un borratxo immun i infame que ven la seva dona per 100 monedes al protagonista de la cançó, miserable com ell, que viu al pis de sobre.
1: El 13 d'agost de 1961 es va aixecar el mur de Berlín que separava el Berlín Oest del Berlín Est. És el símbol més conegut de la Guerra Freda i de la divisió d'Alemanya.
0: Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va ser dividida en 4 zones d'ocupació, controlades i administrades per la Unió Soviètica, els Estats Units, el Regne Unit i França. De la mateixa manera, Berlín, antiga capital del Tercer Reich, també va ser dividida en 4 sectors. Al mateix temps començava la Guerra Freda, capitalistes contra comunistes, i Berlín es va convertir en un centre d'espionatge tant d'un bàndol com de l'altre.
1: Quan el 1949 es van fundar les dues repúbliques alemanyes, es va haver de controlar la zona fronterera amb policies i soldats duaners. Després, la República Democràtica Alemanya del Bloc de l'Est va construir-hi una tanca, perquè cada vegada més ciutadans orientals passaven la frontera cap a l'oest, especialment a Berlín, on era més difícil de controlar.
0: Entre 1949 i 1961, aproximadament 2,6 milions de persones van abandonar la RDA. Però no només alemanys, hi havia també molts polonesos i txecs. I en molts casos eren joves en formació superior, cosa que amenaçava la capacitat econòmica i el futur de la república. No només això, sinó que el mercat negre proliferava a Berlín, ja que era més barat viure i comprar que viures a la RDA i era relativament fàcil travessar la frontera berlinesa amb els béns de consum.
1: Finalment, el secret més ben guardat que feia referència a la construcció del mur va sortir a la llum la nit del 12 al 13 d'agost de 1961, quan 5.000 membres de la policia duanera, 5.000 de la policia i 4.500 de les milícies populars van tancar els carrers i les vies ferroviàries que portaven a Berlín Oest. Immediatament va començar la construcció del mur i la col·locació, primer, d'un filferro espinós al llarg del perímetre.
0: Fins al setembre de 1961, 85 homes de les forces de seguretat mobilitzades van desertar i van fugir cap a Berlín Oest. I 400 ciutadans i ciutadanes van aconseguir arribar a l'oest de 400 que ho van provar. Han quedat moltes imatges per la memòria, especialment aquelles de persones saltant per finestres de cases contigües a la frontera o les d'un jove policia fronterer saltant el filferro espinós.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ràdio Arenys. La primera música.
3: No puc evitar enamorar-me de tu és el títol de la cançó que hem escoltat de l'Elvis Presley. La cançó es basa en un romanç vocal anomenat Plaisir d'amour, composat per Jean-Paul Egide Martini, de vegades conegut com a Martini II Tedesco. Era un compositor alemany de música clàssica del segle XVIII. Sigui com sigui, una de les millors cançons de l'Elvis Presley no hi ha de 1961, sinó de tots els temps.
4: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
5: El 1961, el tramvia de Mataró va patir un greu accident que va acabar amb més de 40 ferits. Efectivament, durant la dècada dels 60, la indústria espanyola va rebre tota una sèrie d'inversions estrangeres que van veure en Espanya una oportunitat de fer diners. La mà d'obra barat i precària espanyola feia que els productes d'aquí no tinguessin rival a fora. A més, el règim es va obrir a l'exterior i a partir del 1959 va permetre l'entrada de turistes de l'Europa Occidental que venien a Espanya a la recerca del sol i platja. Això i l'entrada de diners dels immigrants espanyols que havien marxat a treballar fora va originar el creixement de l'economia espanyola.
3: I de la demografia també, perquè dels anys 60 en som molts. Mataró no en seria aliena i cada cop es feia més gran i tenia més habitants. Per tant, la ciutat havia de créixer i ho va fer en totes direccions. A principis dels anys 60, els terrenys que fins feia poc estaven ocupats per vinyes, garrofers i boscos van ser ocupats per edificacions de cases, blocs de pisos i van néixer els barris de Cirera, Els Molins, Vista Alegre, Rocafonda, Paramàs i La Llàntia.
5: El creixement urbanístic de la ciutat va ser desenfrenat, molts cops insostenible. No es va seguir cap ordenança i això va fer que els nous barris tinguessin moltes deficiències estructurals, d'higiene i de vies de comunicació. Per exemple, el barri de Cerdanyola només estava comunicat amb Mataró pel tramvia que anava fins a Argentona i que cada dia anava ple fins a la bandera. Així que, tal com us hem dit, va patir un greu accident que va acabar amb més de 40 ferits.
3: Faltava enllumenat públic, empedrar els carrers, construir el clavegram, escoles i equipaments públics. Aquestes i moltes altres van ser les demandes dels primers moviments veïnals de la ciutat de Mataró. Durant els anys 60, els moviments veïnals a Espanya van ser uns dels principals fronts d'oposició franquista. Les associacions de veïns eren un fenomen nou i no estaven prohibides com els sindicats o els partits polítics. I això va permetre que la lluita clandestina s'introduís en aquest moviment per combatre el règim. A Mataró, les protestes veïnals van anar aconseguint fites i, per exemple, l'any 1965 s'inaugura la primera línia d'autobusos que unia els barris de la ciutat.
5: Aquesta informació l'hem extreta de la revista mataronina Tot Mataró i està signada per Eloi Sivilla.
4: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit l'agrupació estatunidenca The Tolkiens, originària de Brooklyn, Nova York, i fundada el 1955. Són reconeguts fonamentalment per la cançó que acabem d'escoltar, The Lion Sleeps Tonight, una versió de la cançó del compositor africà Solomon Linda.
2: No marxem de Mataró, perquè l'any 1961, Marià Ribas i Bertran i el seu equip van descobrir el que avui és el clos arqueològic de Torrellauder. Conserva les restes de les dependències senyorials d'una vila romana amb paviments decorats amb mosaic, construïda a l'època d'August, a finals del segle I abans de Crist, que va pertànyer al territori de la ciutat romana d'Iluro, l'antiga Mataró romana.
1: Aquest important jaciment arqueològic, declarat bé cultural d'interès nacional, pren el nom de la casa pairal fortificada del segle XVII, construïda al voltant d'una torre de defensa del segle XVI, el Mas Llauder o de la Torre Llauder. Les restes arqueològiques van restar abandonades molt de temps i van patir espoli i degradació.
2: Actualment, les visites al clos es fan cada dissabte i l'entrada i les activitats que s'hi fan són gratuïtes, tot i que l'espai no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit Jamiseta Hawkins, coneguda artísticament com a Etta James, que va començar la seva carrera a mitjan dècada 1950 i assolir l'èxit amb temes com Dance With Me, Henry, At Last i Tell Mama. Nosaltres hem escoltat At Last, publicada l'any 1961.
2: El 12 d'abril de 1961, Yuri Gagarin va ser el primer humà a viatjar a l'espai exterior, quan la nau espacial Vostok, on viatjava, va completar una òrbita de la Terra. Gagarin es va convertir en una celebritat internacional i va ser guardonat amb diferents medalles i honors, com l'heroi de la Unió Soviètica, l'honor més elevat de la nació.
1: La Vostok 1 va ser la seva única missió espacial, tot i que va ocupar un càrrec en la tripulació de recanvi de la missió Soyuz 1, que, per cert, va acabar amb un accident. Gagarin va morir el 1968, quan el MiG-15 que pilotava es va estavellar.
2: El vol va durar 108 minuts en total, 9 minuts per entrar en òrbita i després una òrbita al voltant de la Terra. Tot el que havia de fer era parlar per ràdio i tastar una mica de menjar, amb l'objectiu de saber si un ésser humà podia sentir i comportar-se de manera normal estant sense gravetat.
1: De fet, els científics no coneixien amb certesa els efectes d'estar sense gravetat i la nau va estar sempre sota el control terrestre. En cas d'emergència, comptava amb tots els instruments de vol necessaris per a l'aterratge manual. Gagarin estava agafat a un seient ejectable, per mitjà del qual sortiria del mòdul de la nau després del descens.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1961.
1: Dion Francis DiMucci, més conegut com a homònim Dion, és un cantant i compositor nord-americà. La seva música incorpora elements del doo-wop, pop, rock, rhythm and blues, folk i blues. Se'l recorda sobretot per les seves cançons d'èxit, com aquesta que acabem de sentir, Round Around Sue o The Wanderer.
2: L'any 1961, el Club Deportiu Masnou de futbol va aconseguir l'ascens a segona regional i durant tota la dècada dels 60 aniria escalant categories en el futbol territorial. El 64-65 a primera territorial i el 68-69 al títol de primera i ascens a preferent.
1: El club va ser fundat el 1920. Comptava amb un equip de futbol i de seccions d'atletisme i natació. Entrats als anys 30, ja tenia un cert prestigi entre el futbol local i tenia bons jugadors. Com a curiositat, el 16 d'agost de 1953 es va disputar un partit entre el Club Deportiu Masnou i un equip d'estiuejants, entre els quals estrelles com Ladislau Kubala, César Rodríguez, Alfredo Di Stéfano i altres jugadors del Barça.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: Mustafa! Mustafa! Mustafa!
1: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
2: Aquest que sentíem era el canetenc Rudy Ventura, que l'any 1959 va tornar a Catalunya després de fer les Amèriques i va formar Rudy Ventura y su Conjunto. El 1960 va apostar per gravar música moderna en català, una gesta que anteriorment només havien assolit les germanes Serrano i en Josep Guardiola el 1959. Rudy canta una cançó titulada Mustafà, acompanyat de l'orquestra de Josep Solà. I després treu al mercat 8 temes més repartits en 2 EPs, Recordant la Monyos i Quan arriba la cigonya. En propers programes les escoltarem.
3: Amigos del Martes va ser un programa musical espanyol estrenat el 10 d'octubre de 1961 a Televisió Espanyola i que es realitzava en els estudis de Miramar a Barcelona. El programa, presentat per Fran Johan i Gustavo Rey, era una fusió entre espectacle còmic protagonitzat per la parella de presentadors i les actuacions musicals a càrrec d'artistes espanyols i de renom internacionals, com Marlene Dietrich, Julieta Greco, Herta Frankel o Gibert Becú.
2: Un dels principals encerts de l'espai va ser el duo de presentadors, que es va fer enormement popular a Espanya a causa especialment de les dificultats amb el castellà del presentador austríac Johan. També es van fer famoses les intervencions d'un petit titella anomenat Topo Gigio, que apareixia amb la presentadora Anna Maria Solsona.
3: Fran Johan, la ballerina i titellaire Herta Frankel i l'actor italià Gustavo Re formaven la companyia de revista i opereta Els Vianesos, creada per l'austríac Arthur Kaps a la dècada dels 40 i establerta a Barcelona a partir del 1942, després de la Segona Guerra Mundial. Van estrenar uns quants espectacles en els teatres del Paral·lel que van gaudir d'uns èxits extraordinaris.
2: Amb l'arribada a Espanya de la televisió, els vianesos van fer-s'hi un lloc. Van intervenir en alguns programes musicals de varietats, sempre sota la direcció d'Arthur Kaps. També aquests programes van adquirir una extraordinària popularitat.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit la coneguda cançó Hello Mary Lou en la versió feta el 1961 per Ricky Nelson, actor, músic de rock and roll i cantant dels Estats Units. Va debutar el 1957 i va tenir tant d'èxit que fins al 1962 va tenir, dins del Billboard, 30 cançons, només superat per l'Elvis Presley.
2: I acabem parlant altra vegada de Mataró, perquè l'any 1961 l'historiador Lluís Ferrer Clariana va publicar el seu llibre Testimonis de culte a les Santes, Juliana i Sempruniana. Les Santes són les patrones de Mataró, però també una festa tradicional i popular que se celebra entre el 24 i el 29 de juliol.
1: Aquesta festa, tal i com s'entén actualment, té el seu origen l'any 1979, quan un grup de joves vinculats al foment mataroní i sota el lema Les Santes, fem-ne festa major, van iniciar el repte de crear la festa major

0: Hem escoltat l'altre gran èxit de Benny King, del 1961, Stand By Me.
1: I amb això marxem. Us hem explicat algunes de les coses que van passar durant el 1961 i hem escoltat algunes de les cançons que es van publicar aquest any o que van ser un èxit. Esperem que hagi estat del vostre agrat.
0: I si és així, tornarem el diumenge que ve amb l'any 1962, any de naixement del tercer Toca Som, de la Montse Comí. Ja veurem qui va passar. A reveure i bon diumenge a tots.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: 91.2 de la FM. L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Benvinguts a aquest informatiu de divendres 7 d'agost i fem un repàs als titulars d'avui perquè dues baranes d'acer, noves dutxes i una pèrgola per millorar l'accés a les platges d'Arenys de Mar són algunes de les novetats. Ernest Arranz, bon dia.
2: Bon dia. Un seguit de novetats que l'Ajuntament ha començat a instal·lar aquesta setmana a la platja de la Picòrdia. A més, preveuen canviar les línies de vida i col·locar una nova plataforma flotant.
1: També us explicarem que les agències de viatges d'Arenys han mantingut les mateixes xifres de reserves que l'any passat.
2: Malgrat la incertesa internacional, Sàhara Viatges fa una valoració positiva d'aquests mesos d'estiu. També apunten als països europeus com el destí predominant entre els arenyencs.
1: Com sempre, repassarem l'agenda cultural del cap de setmana que ve marcada pel concert de Lea Duo.
2: El duet format per Anna Cambra a la guitarra i Toni Campos al clarinet porta l'espectacle Connexions, demà al festival Música a la Gruta.
1: També us parlarem de la presentació d'una plataforma de ciència ciutadana a Marina, que és la protagonista del cicle de la natura d'avui.
2: La xerrada serà en castellà i anirà a càrrec de la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, Macarena Barambio.
1: Acabarem amb esports parlant de la cita del cap de setmana, que és la 51a edició de la Copa de Sant Roc.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem, han començat dues baranes d'acer, noves dutxes i una pèrgola per millorar l'accés a les platges d'Arenys de Mar. Són el seguit de novetats que l'Ajuntament ha començat a instal·lar aquesta setmana a la platja de la Picòrdia. A més, preveuen canviar les línies de vida i col·locar una nova plataforma flotant.
2: Abans que s'acabi la temporada de bany, l'Ajuntament ha decidit apostar per instal·lar un nou mobiliari a les platges del municipi, sobretot enfocat a les persones amb mobilitat reduïda. Entre aquestes, una de les principals novetats és la barana d'acer de 15 metres que s'ha col·locat a la Picòrdia al costat de la base nàutica i que serveix per facilitar l'accés d'entrada i sortida de l'aigua de les persones. L'alcalde, Estanis Forç, ha avançat que la setmana que ve s'instal·larà una altra banda de la Riera, perquè ho considera un material imprescindible perquè un sector de la població pugui accedir al mar.
3: Una barana que serveix perquè la gent amb mobilitat reduïda doncs pugui baixar fins a dintre. Són 15 metres de barana que van directament des de la sorra, que està just davant de Can Dani, davant de la dutxa que tenim tocant doncs, a la platja que toca més al port, i que s'introdueix dins de l'aigua. Per tant, no has d'estirar les línies de vida, que sí que funcionen molt bé, però hi ha un tipus de gent que encara li costa anar amb línies de vida perquè és gran.
2: Forç no preveu instal·lar una barana al Cavalló, tot i que no descarta fer-ho en un futur. En tot cas, assegura que a les dues platges principals del municipi es col·locaran noves dutxes adaptades i es canviaran les línies de vida abans d'acabar l'any. A més, pel sector juvenil i infantil, la setmana que ve hi haurà una nova plataforma flotant a la primera platja i jocs gegants a la tercera platja al setembre.
3: Ja hi va gent doncs, que ja pot agafar el cotxe, que ja té més mobilitat, que va amb família i que, per tant, ja no era tan necessari, tot i que en un futur, de cara a l'any que ve, s'intentarà posar. El que sí que es posa tant a la Picòrdia com al Cavalló són unes dutxes adaptades que també ens arriben la setmana que ve.
2: Un seguit d'inversions que s'han pogut dur a terme amb el romament que es va aprovar al ple de juny.
1: Més enllà d'aquests aspectes, respecte al trànsit, el Cavalló, l'alcalde, fa una valoració similar a la temporada de l'any passat i considera que els hi queden deures pendents per fer.
2: El juliol es considera el mes en el qual es reben més visitants al Cavalló i això acostuma a provocar greus dificultats per gestionar els accessos a aquesta zona del litoral aranyenc. Un cop han passat aquestes dates, l'alcalde creu que els dos agents de policia de la platja han aconseguit per al cop, però apunta que encara hi ha feina per fer.
3: Sí, és una valoració positiva, però semblant a la dels darrers anys, amb la consolidació d'aquests policies doncs, que fan molt la seva feina, i en el moment que puguem doncs, adaptar bé el rial de la SERP i que puguin haver-hi circulació per allà, doncs tot anirà millor.
2: Aquest any la patrulla ha fet ús de noves mesures com regular l'accés mitjançant tanques que han permès una millora circulació en l'espai.
1: Les agències de viatges d'Arenys han mantingut les mateixes xifres de reserves que l'any passat, malgrat la incertesa internacional, sa cara de viatges fa una valoració positiva d'aquests mesos d'estiu, també apunten als països europeus com el destí predominant entre els aranyencs.
2: En un context de guerra mundial, sa cara viatges apunta que la principal diferència respecte al 2025 han estat l'augment de les contractacions d'última hora i més altibaixos en la demanda. Tot i això, a hores d'ara, l'agència de viatges d'Arenys assegura que les reserves es mantenen en xifres molt similars a les de l'any passat.
4: Per el que estem veient, per la xifra d'expedients que tenim i per la demanda que hem tingut de viatges, jo crec que anirem molt semblant al de l'any passat. Potser a la majorista es nota més altibaixos, en el sentit de que depenent de com van les notícies, de cop millora, de cop es frena, de cop torna a millorar. L'any passat, en general, va haver una compra més anticipada i podies tenir una idea més clara de lo que seria aquell mes d'agost concret.
2: Són declaracions de la responsable de sa cara viatges, Montse Bea. Ara bé, on sí s'han vist afectacions pel conflicte bèl·lic al Pròxim Orient han estat amb les destinacions. Mentre els països europeus s'han mantingut en la primera posició de peticions dels aranyencs i aranyenques, altres destins com Jordània o els Emirats Àrabs han patit una davallada.
4: Els més demandats sí que estan a Europa, però això no vol dir que no s'hagi venut la resta del món, eh? El que s'ha vist més afectat, Jordània. Jordània no s'hi està viatjant a l'actualitat, no perquè hi passi res, però la gent té més por. I després també ha afectat el conflicte que hi ha a Iran, a tota la zona dels Emirats.
2: Bea destaca l'augment de demandes de viatges a l'Àsia, com Vietnam, la Xina i Sri Lanka. També posa de manifest Egipte, el principal destí de l'agència, Turquia o el Marroc. Més enllà dels destins d'estiu, l'agència fa èmfasi en un canvi en els hàbits dels viatgers, perquè cada any més persones reparteixen els dies de vacances al llarg de l'any, i aquest fet redueix la concentració de desplaçaments durant els mesos d'estiu i fa que la demanda sigui més repartida.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I en l'agenda cultural musical d'aquest cap de setmana, Lea Duo s'estrena amb Connexions al Festival de Música La Gruta. El duet format per Anna Cambra a la guitarra i Toni Campos al clarinet oferirà el segon concert del festival demà a les 10 de la nit a la Gruta del Lourdes.
2: Una proposta que combina la música culta europea d'inicis del segle XX amb les noves tendències i l'essència de la música popular. El repertori inclou obres de compositors com són Maurice Ravel, Heitor Villalobos i Isaac Albéniz. Cambra explica que el seu objectiu és crear una connexió entre el públic i una música descriptiva i suggerent.
9: Doncs lo principal és passar una bona estona, que connectin, com estem parlant, no? I com diu el títol de tot el repertori, amb la música, i que sentin una mica pues, això que estem parlant de les arrels, de la nostra música popular, de la música popular latina també, i que descobreixin també les noves composicions, potser potser que no hi estan acostumats a sentir i que també facin una reflexió del que els hi genera aquest tipus de música.
2: Més enllà dels grans compositors del repertori, el duet explica que el concert també vol ser una invitació a descobrir noves sonoritats i ampliar la mirada sobre la música actual.
9: D'altra banda, també tenim peces una mica més, que es podrien dir, basades en les textures i en els colors, i també creiem que és important que la gent o que nosaltres mateixos com a músics anem descobrint aquestes noves peces i noves tendències.
2: El Festival Música a la Gruta s'allegarà fins al 29 d'agost, excepte el dia 15, amb concerts cada dissabte a les 10 de la nit a la Gruta de Lourdes. El preu de l'entrada és de 6 euros de forma anticipada i de 8 euros a la taquilla fins a una hora abans del concert.
10: Ràdio Arenys, notícies.
1: I avui hi ha una presentació d'una plataforma de ciència ciutadana a Marina que protagonitzarà la jornada del cicle de natura. La xerrada serà en castellà i anirà a càrrec de la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, Macarena Marambio.
2: Una plataforma que té l'objectiu de divulgar i preservar el medi marí i funciona a través d'un sistema obert al públic on tothom reporta els canvis que observa el mar. Aquesta és l'eina que presentarà avui a la tarda a la biblioplatja de la mà de Macarena Marambio. L'investigadora explica que amb aquest mètode poden ampliar el mostreig i augmentar el procés científic.
11: Entonces no funciona como un repositorio de biodiversidad amplio, sino que tiene proyectos específicos, por ejemplo, uno de ellos es el proyecto Alerta Medusas, y tiene un equipo científico detrás experto en el tema. Entonces la gente hace una foto, la sube a la plataforma y puede identificar la especie, pero siempre habrá alguien validando esa observación. Y una vez validada por el equipo científico es cuando ya se considera un dato de calidad y suficiente para continuar en el estudio.
2: La plataforma en desenvolupament permet veure els cicles de les espècies i detectar si n'apareixen de noves en altres zones, un aspecte clau en un moment on el canvi climàtic està provocant forts estralls a l'ecosistema marí. Un seguit de temes que es tractaran aquesta tarda en el marc del cicle de la natura a la biblioplatja a partir de les 7 de la tarda.
1: I amb aquesta notícia obrim el repàs d'altres actes. També avui, a partir de 7:15 de 8, s'inaugura l'exposició Una altra manera de mirar, de Guillem Amo Arta, al Calissai.
2: Les obres es podran veure durant tot el mes d'agost a l'equipament cultural. I, finalment, el divendres acaba amb una nova sessió del Festival de Jazz, avui a càrrec de Júlia Plan Sextet. El concert serà al Pati del Xifré aquest divendres a les 10. I del cap de setmana, més enllà de la proposta musical del certamen de la Cruta, el diumenge hi ha una nova edició al matí de la Fira de Brunquanters i a la tarda jocs infantils a la part coberta de la Riera amb la màgia xixarera.
12: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
13: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
13: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
13: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: La 51a edició de la Copa de Sant Roc és el principal esdeveniment esportiu d'aquest cap de setmana. Tres dies on el Bernat Coll s'omple del futbol juvenil d'èlit amb alguns dels millors equips del país, com l'Espanyol o el Girona. El cost de les entrades serà de 3 euros per dia.
2: La 51a edició de la Copa de Sant Roc és el principal esdeveniment esportiu d'aquest cap de setmana. La primera jornada de partits arrenca aquest divendres 7 d'agost a les 5 de la tarda amb l'enfrontament entre el Badalona i el Club Esportiu Sabadell. Una hora més tard serà el torn de l'Espanyol contra el Girona i l'últim partit serà entre l'Espanyol i el Badalona a les 8 de la tarda. Un dels organitzadors, Manolo Ribas, apunta que aquest any només hi ha 5 equips i això els ha obligat a reduir els temps de joc perquè puguin disputar els partits de manera consecutiva. Són declaracions al programa Arenys en Joc.
15: Ens hem quedat amb 5 equips de juvenils de divisió d'honor i llavors hem tingut que fer un tipus de torneig que ja fa 3 anys enrere que ho vam fer-ho, en la que se jugarà són 40, parts de 45. És a dir que ells representa que fan un partit sencer, però són dos partits de 45.
2: El dissabte, el Badalona i el Sant Andreu donaran el tret de sortida a la jornada. A partir de les 6 de la tarda serà el torn del Girona contra el Sant Andreu, que repetirà partit. Finalment, l'últim enfrontament es disputarà entre els de les comarques gironines i els del Vallès. Diumenge jugaran tots els equips i els únics que no faran doble sessió seran el Sabadell i el Badalona. Ribas apunta que, amb aquest nou format i el calendari, no hi haurà final i l'últim partit el disputarà l'Espanyol contra el Girona.
15: Que juga el Sabadell-Sant Andreu, Girona-Badalona, Espanyol-Sant Andreu i Espanyol-Girona. És a dir, que aquí no se sabrà qui serà el, qui serà el campió aquest any, que no hi haurà final. Llavors, també és un torneig fent-ho així, que també l'altre torneig que és a Barcelona també es fan.
2: Enguany s'haurà de pagar entrada per poder accedir al torneig, 3 euros per dia i 5 euros per tota la competició esportiva. Segons l'organització, és l'única manera de poder finançar l'esdeveniment per la manca de patrocinadors i de subvencions de l'administració pública.
12: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I ara sí, dediquem els últims minuts a conèixer la previsió meteorològica del temps d'aquest informatiu que us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i la Martina Calvo i les veus que us hem parlat, Ernest Arrans i Núria Torrents. Que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
16: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí teníem bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís dels Ports també rebrem alguna precipitació que pot descarregar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
17: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada al carrer de la Riera Perafita, número 109. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies estan tallats fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera groga. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
12: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom.
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula.
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'en ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer en unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Es podien, gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per ajeure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la Generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, malvestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys se ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que, si no avançaves, et mataven. I et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí. Li diuen Graciesa o així. No li diuen perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment. L'havia fet com de mama.
8: L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes. Sí. Perquè, si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa. Però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: Els germans Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Porroy i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amme l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio Arenys.
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: L'atmosfera de Saturn.

0: Els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com a, igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Ràdio Arenys és entreteniment.
9: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
10: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
11: Clarito y poco a poco.
12: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
13: Y esa es la noticia.
14: ¡Qué gentuza, qué mierda!
15: Me toca un becario y tú vas a hacer brama, no puede ser esto tú.
16: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
17: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
18: ¿Que no sabes si qué?
19: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
9: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despenllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: Adiós.
15: Ràdio Arenys és entreteniment.
2: Són les dues.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
11: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que

0: comenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
1: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit d'Albert Güell.
2: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
2: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalia avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió el temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
2: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
2: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
4: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en Península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
2: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
5: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest divendres la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
2: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
1: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
1: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: L'esperant a turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Al Baralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà dos quarts de nou de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Us ho destacava en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
2: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles. I, finalment, s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta. Gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
2: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Doncs justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda-vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
2: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans a les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
2: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de 3 i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar a les noves tecnologies o a les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
2: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
4: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
2: Segons han indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
3: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nou servei, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
21: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
22: Avui divendres, La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament, tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge, Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
23: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que es retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
22: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
24: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
0: Registre ben diferent el de Pablo López, actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
2: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert, que SOS Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
2: SOS Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
24: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles
0: y arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
24: Sobrevolando el suelo así sin miedo.
2: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
24: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
5: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
25: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
5: L'Espanyol que jugarà dissabte a 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a 7:00 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
26: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català Serà, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
1: Diu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, bueno, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
26: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la Ciutat Esportiva dels Gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
5: I al torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit, després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador gracienc.
7: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític, i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
5: Els semifinals de l'històrica juguen dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda, el Quitzenas Manresa, ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: Ràdio Arenys.
11: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
27: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: Ràdio Arenys. Molt bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
4: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no ens suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
2: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
5: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
2: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
5: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
2: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
5: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
2: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
5: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
0: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
2: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
5: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
2: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
7: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
2: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 3:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
5: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
2: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijuan.
8: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
4: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
8: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
4: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
8: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
2: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, al Baralla.
9: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
2: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies, codiem l'allau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
10: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
11: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori I és per això que es preveu, per la posició en la que es, hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
10: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
5: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
2: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
2: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada al 9FM, Núria Parera.
13: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
14: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Pues segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
13: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
15: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser a la zona del Català, i s'hi ha fet poquet habitatge.
13: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
16: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
13: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
2: I parlem, novament, un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
5: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
2: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil, Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
17: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en que demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
2: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
5: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
2: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
5: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
2: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3/4 de 3, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
19: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar a les noves tecnologies o a les noves tècniques el que és la nova flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
18: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
2: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
5: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
20: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
5: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
2: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
0: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
1: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
2: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
5: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
2: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
5: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
2: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
5: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
2: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
22: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
21: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
2: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
23: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
2: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. S'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
24: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
25: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
24: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
2: I a partir d'avui fins diumenge, Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Búfies.
26: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les Arts del Moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
27: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i Arts del Moviment que normalment
4: no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
26: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
2: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
5: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
6: Lo malo se nos va volviendo bueno.
2: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
5: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terra Mar.
6: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
2: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
7: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez s'ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà la set davant el Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
8: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, mirar, hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
7: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
9: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com aquí i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon.

0: Hem de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
1: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
2: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva. L'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
3: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
10: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
9: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
10: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
9: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
10: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
9: Daima, es tanqui papereria.
10: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
9: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
10: 93 792 53 44.
5: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen, generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Hola, Joan Bosch.
1: Bon dia i bona hora, bona tarda, Mar Sánchez, a l'hora que la gent ens estigui escoltant.
0: Sí, quina setmana més intensa que hem tingut amb el papa.
1: Mare meva, això ha sigut de bojos.
0: Siguis creient o no...
1: És un xou, ha estat un xou, això, un espectacle.
0: Sí. Però bé...
1: Déu-n'hi-do, ha estat ben entretingut, això.
0: De fet, és el protagonista del papa de totes les revistes,
1: pràcticament. Sens dubte, és el protagonista, és de superstar de la setmana.
0: Sí. Home, és una visita, doncs, d'aquestes destacades.
1: Home, perdona. És històric, això.
0: I bé, i no per ser catalans, però... Home. És que no té ni punt de comparació.
1: Mar Sánchez, no hi ha color.
0: No hi ha ni punt de comparació el que es va fer a Madrid amb el que es va fer a Barcelona. I, bueno, és opinió personal, eh? Potser hi ha qui li encanta el xou que van fer a Madrid endavant, eh?
1: Vull dir, no hi ha problema.
0: Per gustos colores. Ho diem en castellà perquè ens entenguin.
1: Dilo, Mar Sánchez.
0: Però és que... Mira, no sé, jo aquest dimecres a la nit vaig veure allò de la Sagrada Família...
1: Tremendo, eh?
0: Espectacular.
1: I em vaig emocionar i tot, eh?
0: Hi havia moments de gallina de piel, que deien Cruyff.
1: I de lagrimita, eh?
0: Sí, molt bonic, molt bonic.
1: I jo crec que ha estat perfecte en tots els sentits. En la durada, en l'espectacle, en el show, en el show en el sentit de com estava estructurat.
0: Sí.
1: Amb els escolanets, amb l'orquestra, amb la llum, el color... Brutal.
0: Tot brutal. El moment dels drons amb en Gaudí, reproduint la figura de Gaudí, com es mira la Sagrada Família.
1: Ha donat la volta al món, Sánchez.
0: De veritat, molt... Ja està la Paquita.
1: Paquita, gràcies.
0: La Paquita va veure, suposo, també, no?
1: Va anar i tot allà a pentinar la gent.
0: Clar, va pentinar. El papa el va pentinar.
1: El papa no gaire, que diguem. Però, escolta'm, a l'Omella una miqueta... El cardenal Omella, una miqueta només.
0: Que va dir Antonio Gaudí.
1: Antonio Gaudí. Que el papa diu Antoni Gaudí
0: i
1: ell
0: Antonio.
1: Omella, sisplau.
0: No.
1: Home, no, això no.
0: En fi.
1: Això sí que no.
0: Haig de dir la veritat. Jo ho vaig mirar perquè tenia curiositat per saber si parlava català o no.
1: Sí, no, jo també.
0: I del, diguéssim, que potser el 70%,
1: home, Déu-n'hi-do,
0: 80%, 70% va parlar en català.
1: 80% va parlar en català.
0: Venir a Catalunya, a beneir la Torre de la Creu de Jesús.
1: En general, podem estar contents...
0: Obra d'Antoni Gaudí.
1: Del que s'ha fet servir al català.
0: Sí, home.
1: No només ell, sinó també tot el sèquit del papa i tota la comunicació del papa. Vull dir que moltes... coses que han publicat a xarxes han estat també en català.
0: Exacte. O sigui,
1: han publicat algunes paraules, fragments, tot en català també, no?
0: Sí, vull dir. Sí.
1: Bueno, també és d'agrair.
0: Sí.
1: Ni més ni menys, Mar Sánchez.
0: Això, a part temes polítics, a part el que va dir el papa en el Congrés dels Diputats, aquí cadascú la seva opinió.
1: Ni més ni menys,
0: Mar Sánchez. Però, clar, només ens fixem amb nosaltres, com a corpresos, amb la recepció a Barcelona, el que es va fer, tot com va anar, i fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Ni més ni menys. Molt xulo.
1: Home, mare, és que va estar bé. La veritat.
0: Sí,
1: és que, mira, ha estat una setmana bastant moguda. Bueno, ha estat gairebé... Què, ha estat 10 dies? Menys? Del 6 al 10, no?
0: Menys,
1: 6 al 12 o
0: sí,
1: l'11.
0: Sí, ara està a les Canàries.
1: Està a les Canàries.
0: Però...
1: Ja marxarà,
0: està a punt de marxar. Sí, per això. Però bé, molt intens. Deu estar cansat, aquest home.
1: Té un entrenador personal, ho vaig
0: veure l'altre dia.
1: Sí, té un entrenador personal per estar en forma. Sí, el van entrevistar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què, li fa fer gimnàsia?
1: Clar, no, hi fa tenis.
0: Ah, fa tenis?
1: Sí, fa, li agrada l'esport i segueix, té, bueno, 70 anys, ara té,
0: sí.
1: Però està, vull dir, li agrada estar en forma.
0: Bueno, millor.
1: Sí, perquè... Home, el tuté que porta no és poc, eh?
0: Home, és que no, jo estaria rebentada, eh? Jo estaria rebentada.
1: I el tio allà somriure. Sí. Vull dir, poca broma.
0: Clar, les revistes no sé si... Òbviament parlen d'ell, però no sé, de Barcelona no crec que parlin. Deuen parlar només de Madrid, suposo. No, Joan?
1: Ara comencem, si vols. Vinga.
0: Doncs arrenquem, perquè és monotema.
1: És monotema. Comencem amb la revistola. Vinga, va.

0: Aquest és l'himne oficial de la trobada del papa.
1: Oh.
0: L'havíem de posar a Marc Sánchez, que es va
1: si
0: fer...
1: Si puc posar alguna cançó de les de la present que cantava.
0: Ai, quines èpoques!
1: El Padre Nuestro, en ti creemos.
0: Ai, sí.
1: Un dia et vaig preguntar si els nens de la present encara canten aquestes cançons.
0: Ai, segurament, segurament.
1: El Padre Nuestro,
0: segurament,
1: en ti creemos.
0: Ja t'ho dic jo, que segur que sí.
1: Ai.
0: La que sí que canten és la de la Madre Carmen Sallés.
1: Home, aquesta sí, perquè és l'himne, la fundadora, el Carmen Sallés. Bé, doncs això. Hola, doncs papa, òbviament, no?
0: Exacte. Doncs la revista Hola dedica la portada íntegrament a Lleó 14, que la visita doncs, a Espanya califica de viaje único que ha unido millones de personas. A la part inferior el veiem juntament amb la família reial travessant Madrid en el papamòbil i saludant Antonio Banderas, que va fer un speech.
1: Sí, que va sortir allà a fer un speech,
0: sí,
1: no?
0: Va estar bastant Banderas. Bé, el speech. Va fer l'entrocet i va estar prou bé. Sí, sí, sí. Sí. I, bueno, bàsicament, aquesta és la portada de la revista Hola, en la que, doncs, una mica parla de la trobada amb el papa a Madrid, sobretot.
1: És que a Madrid,
0: No
1: crec que els hagi donat temps a fer res.
0: No, perquè això sortia
1: res.
0: Dimecres.
1: Clar, clar, impossible.
0: La revista, per tant...
1: Ah, tens raó, que surt dimecres.
0: Surt dimecres, la revista.
1: Res, tens raó, ara estava despistada, jo. No, no, doncs clar, res, només Madrid.
0: Madrid.
1: Només Madrid. Madrid.
0: Los madriles. Madrid. Los madriles. Madrid. Oh,
1: Madrid, amb zeta.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí, i bé, la família reial...
0: Exacte, la família reial.
1: Que deien que la reina Letícia, que és atea, ella no creu, en res, però bueno...
0: Bueno, però ha seguit bastant bé.
1: Pel seu càrrec, doncs, li tocava doncs, vestir de blanc i anar...
0: Ha seguit bastant bé el joc.
1: Sí, sí, ha seguit. Si no, no haver-te presentat per reina.
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Vull dir, és el que hi ha, noia.
1: És el que hi ha.
0: A més, monarquia és el que hi ha. Monarquia està bastant lligada amb l'Església.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que... És el que hi ha, Leti.
1: Vinga. Res, em sembla que fem molt de pim-pam avui.
0: Sí, i seguim en aquest cas, tot seguit, anem a la revista Semana.
1: Vinga.
0: Què et sembla? Vinga. I anirem, posarem en aquí... Sí,
1: a veure què poses.
0: Posarem la música, bueno, posarem un fragment del que va ser l'espectacle a Barcelona.
1: Ah.

0: moment cerimoniós...
1: Estem fent vídeo? Estem fent vídeo?
0: Sí, però...
1: Perquè si algú ens veu ballar, que és que justament jo m'estava rient perquè dic, per què estem ballant amb un so d'orgue d'església?
0: Perquè és justament el moment en el què s'ensenia d'una manera majestuosa la Sagrada Família.
1: Sí, però per nosaltres, que estem ballant.
0: Bueno, perquè, escolta, Mar, ja és intrínsec amb nosaltres. Amb els escolans...
1: Amb els escolanets.
0: I la coral, que per ser una coral no la van deixar entrar.
1: Sí, sí, ens cantaires que no els van... Que els van arreplegar.
0: Els van arreplegar.
1: La Policia Nacional, perquè portaven alguns d'ells estelades...
0: Estelades en les partitures.
1: Amagades, que anaven a fer allà com...
0: Total, jo crec que tampoc s'hagués vist gaire, però dic jo.
1: Anaven a cantar el Segador, sisplau, és que és l'himne de Catalunya. No sé. Ves igual, és que...
0: De veritat, Mar Sánchez... Bueno, corramos un tupido velo.
1: Corramos un tupido velo.
0: Perquè si no ens posarem aquí en un jardí...
1: Sí, i...
0: Que no convé,
1: bé,
0: no convé.
1: Va, a veure, que a això... Veure, papa,
0: mira,
1: també, no?
0: Sí, la revista Semana ha escollit la mateixa foto que l'Ola.
1: Anava a dir la mateixa, és veritat.
0: Sí, per il·lustrar la visita del papa al nostre país, que crida històrica amb el subtítol Espanya, que es fa al carrer per reviure i per rebre el pontífex en una acollida multitudinària sense precedents.
1: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Escolta, sorprèn molt la de gent
0: que segueix el papa.
1: Que el segueix, i molts joves.
0: Joves, sí.
1: Que
0: sí,
1: dius... Sí. S'amaguen durant la resta de l'any? Estan amagats sota una pedra o què passa?
0: Exacte. Mm. I com a foto complementària,
1: la
0: genuflexió a Letícia davant de Lleó, davant d'una mirada compleixent, complaent, sí, del Felip, del rei Felip. Mira, mira! Oh! Espectacular, Mar Sánchez. Majestuós.
1: Preciós.
0: Doncs bé, aquesta seria la revista Semana, bàsicament.
1: Sí, ara donarem una mica la nota discordant, però vinga, seguim.
0: Vinga, va, fem un canvi.
1: Sí.
0: I atenció perquè anem... Un moment, un segon, perquè...
1: Espera, ara que pugen.

0: gaudir es mira la Sagrada Família.
1: Preciós.
0: Sí, sí, sí.
1: Moment culminant, Marc Sánchez. Aplaudiments! Que posava aquella frase de la
0: primer l'amor, després la tècnica.
1: La tècnica. Mm.
0: Gràcies al final de tot.
1: A tota la gent.
0: Hi ha gent que ho compara amb l'esperit de les Olimpiades,
1: sí,
0: eh?
1: Ja, diu, sí, sí, sí, és que sí, va fer reviure una mica aquell esperit
0: sí, de Barcelona al món. Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: que, de fet, això ha voltat per tot el món.
0: Sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: és
0: sí,
1: notícia arreu del món. I,
0: sí, sí, sí.
1: I no vull ser, com tu dius, comparatista, però realment el que surt arreu del món és això.
0: És això.
1: Va sortir
0: per
1: això.
0: Per cert, ara, mirant les xarxes socials, el que publicaven els mitjans, sí, internacionals i també d'aquí, un comentari de l'Anna Rosa Quintana, jo dic, és ella, no? O sigui, dic, la clico, dic, és ella.
1: És ella.
0: Anna Rosa Quintana, comentant-ho a La Vanguardia, deia que bien hacemos las cosas en España.
1: Sí, clar. Perdona. Perdona.
0: És provocadora, eh?
1: Provocadora com ella sola.
0: Això és enveja, això és enveja.
1: Enveja pura. Enveja,
0: enveja
1: pura.
0: Ai.
1: Ai,
0: vinga,
1: mare
0: va
1: meva. Doncs canviem de 10
0: minuts.
1: I anem a la 10 minuts. Vinga, va.

0: 10 minuts, que és la revista una mica que desentona, que desentona aquesta setmana perquè parla del papa, però molt poquet.
1: Molt petit, molt petit.
0: A veure, què treu, Joan?
1: Mira, 10 minuts és l'única de les 4 revistes que se surten del guió deixant el papa en el faldó, però escollint una foto ben diferent al Lleó 14, que no s'oblida dels desfavorits, en aquest cas, a la seva visita a Madrid.
0: Exacte, que parla més de la...
1: I el veiem a la visita de Càritas.
0: De l'altra... Va ser de la visita del papa, que va ser a llocs...
1: Va ser Brians.
0: Exacte, Can Brians, i el Raval també va anar.
1: El Raval i a les Canàries, que ha anat, doncs,
0: tot
1: el que és la costa.
0: Refugiats, immigrants... Sí, és a dir que...
1: Que era un lloc que volia anar el papa Francesc.
0: La banda més social, no?
1: Sí, però no hi va poder anar.
0: Protocolària. Sí, sí.
1: Exacte, pel que tots sabem, no? Que malauradament ja no és entre nosaltres. I bé, després protagonitzen la portada la parella de moda, la Tana Rivera i el torero Andrés Roca Rey. Preferiria el papa, la veritat.
0: Sí.
1: Total, no?
0: Sí.
1: Aquí veiem, doncs, que caminant pel carrer agafats de la mà. Què dius?
0: Molt bé, felicitats. Com tota parella d'enamorats que s'agafen i són feliços, endavant.
1: Exacte.
0: Oh, quina notícia.
1: I juntament amb ells, el bateig a la Mariana, la filla de la Maria Pombo, i una entrevista al cantant Manu Tenorio, que diu: "Soy menos fuerte de lo que pensaba".
0: Però va tenir un xou econòmic,
1: sí.
0: No, aquest? No me'n recordo.
1: Sí, però... un xou important, que quasi el fan fora de casa,
0: no?
1: O algú així, algú heavy,
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez.
0: Jo no sé si fa gaires concerts, ja, per això.
1: Jo crec que no.
0: És que és d'aquests triomfitos que no...
1: No. Bueno, van fent. Van fent algunes coses,
0: sí.
1: Diguem.
0: Bé,
1: i anem a la lectures, que és la d'aquí, i, bueno, il·lustrarem amb una cançó. Doncs...
0: Oh, també podíem fer una Virolai.
1: Un altre dia la
0: fem. Portem 2 dies intensos cantant Virolai,
1: I aquesta, que és molt maca,
0: Que era del disc de la Marató, no me'n recordo quin any.
1: Ui, vés a saber, amb Sergio Dalma i l'Escolania, que la van cantar a l'Estadi Olímpic davant del papa. Em dones força.

0: que maca, la cançó.
1: Preciosa, amb l'Escolania, que per ser el pobre escolanet està una mica nerviós, eh?
0: Sí, se li caia el pinganillo.
1: Se li caia el pinganillo.
0: Oi, que em feia patir.
1: I el Sergio Dalma va agafar per aquí darrere l'esquena,
0: en plan,
1: tranquil,
0: tranquil.
1: Pobret.
0: Se'l notava nerviós, aquell nen.
1: Home, és que a mi em posen allà, Mar Sánchez, i jo em cago.
0: Sí.
1: O no? Sí. Davant del papa i davant de 70.000 persones?
0: Sí.
1: Poca broma, eh?
0: Sí.
1: Sí o no? Home, és que t'està veient tot el món.
0: Sí.
1: Al final, vull dir... I a més, era el moment culminant.
0: Clar.
1: Era el moment final que dius...
0: De l'acte de l'Estadi Olímpic.
1: Pobret meu, que no li sortia la veu.
0: Ai, pobret. És que,
1: sí o no?
0: Sí,
1: mira, escolta'm, va anar molt bé.
0: Bé, mira, dèiem que no sortia a Barcelona, però clar, Lectures... El que ha fet és un muntatge
1: molt,
0: i prou.
1: Molt bé.
0: Però sí, bravo.
1: Molt bé, Lectures, aquí... El papa amb un Photoshop, com a mínim...
0: Amb un Photoshop com una casa, però és igual.
1: És igual, que es vegi la Sagrada Família.
0: Sí, que es vegi la Sagrada Família.
1: Home, que es vegi allò d'aquí, també, home.
0: Sí.
1: I és que Lectures ofereix una bella portada superposant una imatge del papa saludant sobre la Basílica Sagrada Família que ha visitat aquests dies i va anar la Torre de Jesús amb 172,5 metres, que és el punt més alt de Barcelona, i també l'església que arriba a la major altura en tot el món.
0: Sí, és l'església més alta del món, no?
1: Exacte, ni més ni menys. Tot i que es veu que Gaudí no la va voler sobrepassar de Montjuïc perquè deia que no volia sobrepassar les obres de Déu.
0: Ah.
1: I llavors, sí, no passa de la muntanya de Montjuïc. I Lleó XIV, que porta un missatge d'esperança i solidaritat, diu la publicació durant la seva històrica visita a Espanya, eh? I aquí a Barcelona, recordem, Madrid, Barcelona i Canàries.
0: Exacte. Bé, doncs, com veiem, el papa, protagonista total i absolut.
1: Absolut, Mar Sánchez.
0: També el cor.
1: Del cor, d'aquests dies. Per sempre. Que, per cert, van entrevistar a l'Escolanet.
0: Ah, sí, el van entrevistar al nen.
1: Però ara ja és més gran, clar.

0: L'altre dia també parlaven, ahir abans d'ahir, amb el Sergio Dalma, explicant com el van trucar del Vaticà. El van trucar a la seva, van trucar a la seva manager. I diu, oye, que llamamos del Vaticano. I diu, que tal dia nos gustaría que cantara Sergio Dalma la cançó de Dona Força.
1: Ho va triar el Vaticà,
0: el Vaticà, el van trucar del Vaticà.
1: Jo pensava que havia triat l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, no, el van trucar del Vaticà.
1: Oh, que bo.
0: Sí, sí. El veu, diu, clar, i la secretària flipant, va dir, serà una broma.
1: Ja.
0: I llavors diu, no, no. Llavors va mirar, no, és veritat que el Lleó 14 ve aquests dies a, aquí a Barcelona.
1: Oh.
0: I el Sergio Dalma, just, o sigui, va ser casualitat que justament dos dies abans estava cantant a Roma.
1: Ah, potser... Mira, hi va anar al concert, potser
0: no
1: li va agradar.
0: No ho sé, no ho sé. Bueno, total, que estava a Roma.
1: Sí.
0: I li van dir, dic, pues mira, i llavors el Sergio va dir, bueno, ho mouré tot. Bueno, estava per aquí, tenia el dia lliure, va dir, doncs...
1: De... Tinc un forat a l'agenda.
0: Tinc un forat a l'agenda, anem a cantar pel
1: papa. Anem a cantar pel papa.
0: Home, a qualsevol... Diu que no, no, si pots.
1: No, no, i tant.
0: Vull dir... Escolta'm.
1: Molt bé, doncs molt bé per ell, clar que sí.
0: I tant, i tant.
1: Escollit pel papa, molt bé, per cantar.
0: Per cantar. I
1: vinga,
0: anem a Breakings.

0: dos breakings, un internacional i un de més d'aquí. Anirem primer a l'internacional, parlem de la Britney Spears, pobreta, i després de la Sílvia Abril. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Vinga, comencem per la Britney Spears i recordarem un dels seus grans èxits.
1: A veure.
0: Marc Sánchez, a veure si el recordes, si el recordeu. Entrava en un col·legi.
1: La primera cançó, la primera que va treure. Mira. Oh, baby.
0: Que mítica, Marc Sánchez.
1: Ja tenia 25 anys aquesta cançó. Mare de Déu.

0: Doncs ingressa voluntàriament en un centre de desintoxicació.
1: Una altra vegada té problemes, sí, amb les addiccions.
0: Setmanes després de ser arrestada per conduir èbria, pobreta.
1: Ai, mare de Déu.
0: Sembla ser que no... No aixeca cap, pobreta meva.
1: Però pensava que ja estava rehabilitada.
0: Sí, però encara no, pobreta
1: no,
0: meva.
1: No sortim.
0: Esperem que aquesta sigui la definitiva.
1: Esperem.
0: Sí, que Déu-n'hi-do, el mal que li hem fet.
1: Té una vida, pobra noia, que té la...
0: Complicada, i amb el pare, que Déu-n'hi-do, que té la marinera, flipa, eh? O no?
1: Val. Bé, per tant, ha ingressat voluntàriament al centre de desintoxicació.
0: Sí, exacte.
1: Bé,
0: doncs
1: a veure que
0: recuperi, que es millori.
1: Exacte.
0: I acabarem, Marc Sánchez, doncs, parlant ni més ni menys que de Sílvia Abril.
2: No puede ser.
1: Sí,
2: no puede ser. Sí.
1: Vull comentar una cosa de la Melody, però escoltem la Sílvia Abril. Va.
2: Como ya en otras cadenas y tal, y me han dicho, van a pasar cosas. Pero esto no puede ser, que pase. ¿En serio? ¿En serio?

0: posar millor, una mica, si no, no tenim
1: sí,
0: temps.
1: Bueno, què diu?
0: I és que, atenció, ni més ni menys que la parlem de la nostra estimadíssima Sílvia Abril, perquè t'explico. Entre Barcelona i Girona, és el refugi de Sílvia Abril en plena comarca del Maresme.
1: Oh, sí, viu aquí, no viu a Vilassar, no sé on.
0: I en una masia amb murs de pedra vista, arbres i plantes trepadores. I és que Sílvia Abril i Andreu Buenafuente viuen amb la seva filla en una masia preciosa que van rehabilitat amb molt de mimo.
1: Argentona, diuen, no? Ara m'estic inventant. Sé que viuen al Maresme. Bueno, ella és de Mataró,
0: sí,
1: la Sílvia Abril.
0: Sí, aquí posa que és a Cabrera, aquesta masia.
1: A Cabrera. Mm-hmm. Però la Sílvia Abril és de Mataró, per sí, tant es coneix el Maresme. Bé.
0: I què anaves a dir, Mar, perquè ja s'acaba el temps?
1: La melòdica, canta la Xuxa.
0: Ah, ja. Cantar la Xuxa, tio, que fort.
1: Que no, la gent no té idees, els cantants d'avui en dia no tenen idees.
0: Tots són còpies, tot.
1: Escolta,
0: còpies barates.
1: No, em vaig pixar i no ho puc creure, que canti la cançó de la Xuxa.
0: Que fort em sembla.
1: Pensava que m'ho trauries avui com un breaking o algo, Joan Bosch.
0: No, un altre dia, a veure,
1: cola,
0: és més divertit
1: cola
0: això.
1: Cola la Xuxa en algun cantó la setmana que ve. Ja, cola-la, és el repte que et poso.
0: Ja te la colaré, va.
1: Vinga.
0: Pues re.
1: Adiós.
0: Marxem amb Sílvia Abril y la diva.
2: Como este, y quería desearte mucha suerte.
3: No, sí, bueno, lo has conseguido, sí, sí, sí.
2: Oye, por cierto, ¿con quién está la niña? Si tu madre está aquí, porque tu madre está aquí.
3: Sí, mi madre está por aquí.
2: La mía está allí, que sí. La mía está allí.
3: Bueno, sí, con el perro, con el perro.
2: Ah, bueno.
3: El perro es muy protector.
2: Por cierto,
3: dime.
2: Hablando de la niña, jo, sí, es que perdonadnos que aprovechemos
3: más sorpresas,
2: este
3: no, por favor, ¿eh?
2: No, no.
3: No, que la última vez que salió no, la niña en un programa...
2: No.
3: Hostia.
2: No.
3: No, no, no.
4: A ver. Wow. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

amb Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM, Milian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch.

La gerra esquerdada. Una portadora d'aigua de la Xina tenia dues grans gerres que penjaven dels extrems d'un pal que carregava a sobre les seves espatlles. Cada dia feia un llarg camí a peu des del riu fins a la casa del seu patró. Una de les gerres tenia diverses esquerdes, mentre que l'altra estava nova i perfecta. La que estava en bon estat conservava tota l'aigua al final del camí, mentre que la gerra trencada, quan arribava, n'havia perdut la meitat. Durant anys això va succeir diàriament. La gerra nova estava molt orgullosa del seu èxit, però la pobra gerra esquerdada estava molt avergonyida de la seva pròpia imperfecció i se sentia malament perquè només podia fer la meitat del que suposava que era la seva obligació. Després de 2 anys, la gerra trencada va parlar a l'aiguadera, tot dient-li: «Estic avergonyida i vull disculpar-me amb tu perquè per culpa de les meves esquerdes només pots lliurar la meitat de la meva càrrega». La vella aiguadera li va dir compassivament: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les velles flors que creixen al llarg del camí». Així ho va fer la gerra, i en efecte, va haver moltíssimes flors maques al llarg del trajecte, però es va sentir trista igualment, perquè al final només quedava dintre seu la meitat de l'aigua que havia de portar. L'aiguadera li va dir llavors: «T'has adonat de les flors que només creixen al teu costat del camí? Sempre he sabut de les teves esquerdes, però em vaig voler treure alguna cosa positiva d'elles. Per això vaig plantar llavors de flors en tot el recorregut per on passes, i cada dia les has regat, i durant 2 anys ja he pogut recollir les flors per decorar l'altar de la meva mare. Si no fossis exactament tal com ets, incloent-hi els teus defectes, no hauria estat possible crear tota aquesta bellesa».

En mans de bons amics de Jordi Sarsanedas, en el seu centenari. Jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor, on llegeixen la història. I parlo de demà com d'un passat, tot sec, tot esmullat, tot cendres. En mans de bons amics escric això. Amb ulls de bons amics he mirat les muntanyes i la ciutat que em pobla. I m'enllevo el captaire, i m'enllevo la porta, i et deixo. Això, si vols que et faci servei, restes de joventut mal esmerçada i un gust per l'alba ben clar i el vi vermell.

Us deixo un poema de Jorge Martín Navarro. Amb paraules senzilles podràs modelar un paisatge, un instant i tota una vida. Podràs embolicar centenars d'històries i enllaunar-les amb pasta de paper. Però si agafes un cisell, mai podràs esculpir amb mots una mirada, una carícia, mil petons o un t'estimo. Perquè les paraules són orfes i no troben cisellades d'humanitat per poder descriure un sentiment.

La teva felicitat del llibre Som amor, de Darío Lostado. Quan et sentis trist, deprimit i pensis que gairebé no és possible la felicitat o la vegis inabastable, pensa que la felicitat verdadera existeix, que aquesta felicitat verdadera és en tu, que tu ets la felicitat, que només cal que t'abandonis i que la visquis, que l'estat de tristesa i de depressió que passes en aquest moment és passatger, que la felicitat que ets és permanent, que la teva tristesa momentània és únicament un núvol fugaç que enfosqueix el teu sol radiant, que si Déu representa alguna cosa per tu, no pots fer res més que l'amor i la felicitat, i ell és en tu, que el que és autèntic en tu és la felicitat i el que és fals és la tristesa, que quan et sentis trist vius en l'error més gran sobre tu mateix, que la tristesa comença en la teva ment i s'instal·la al teu cor, que tu no ets ni la teva ment ni el teu cor, que no has de cedir el domini de la teva ment i del teu cor a un esdeveniment qualsevol, a una influència externa qualsevol, que les coses del món poden donar-te alguna satisfacció, però no totes les coses del món juntes no et podran donar ni un gram de felicitat autèntica, que tots els estats anímics d'alegria o de tristesa són hostes, passatgers a la teva vida, que tu ets felicitat en el teu ser més íntim. Els plats

Posseeix-me, a poc a poc, amorosament, suaument. Mossega els meus llavis, tasta sa dolçor, frega ma pell amb ta pell i sent com s'erissa el meu món al teu pas. Descobreix els meus amagatalls més sensibles, plàcidament, eròticament, libidinosament. Pren la meva carn amb avidesa, tasta la sal dels meus fluids calents amb desenfrè i excitació. Sent com vibra el meu cos al conquerir-me. Palpa els meus pits, provoca'm mil crits. Porta'm a l'èxtasi, ressuscita'm. Fes de mi vida i desig, plaer i amor. Fes de mi la teua més bella flor.

Molt bé, ara tot seguit us llegiré dos relats. El primer es diu El misteri. El rei Salomó i la reina de Saba es raptaven amb jocs d'intel·ligència. En un d'aquests jocs, ella el convidà a la seva enorme alcova, que tenia el terrat entapissat amb milers i milers de flors. Totes aquestes flors són artificials, menys una. Quina és? Va preguntar la reina de Saba. Salomó va obrir la finestra i va entrar una abella. L'abella es va posar sobre una flor. Aquesta, va dir. Molt intel·ligent, el Salomó. Doncs ara, tot seguit, us en llegiré una altra que porta per títol Les creences creen realitats. Diu que dues granotes van caure en una enorme galleda de nata que hi havia en una lleteria. Una li va dir a l'altra: és millor que ens donem per vençudes, estem perdudes. D'aquí no ens en podrem en sortir. Continua nedant, li va dir la seva companya. D'una manera o una altra aconseguirem sortir. És inútil, va xisclar l'altra. És massa espès per nedar, massa tou per saltar i massa relliscós per arrossegar-se. Ja que igualment m'he de morir, millor que sigui ara. Va deixar-se caure i va morir ofegada. La seva amiga, en canvi, continuava movent-se i movent-se, intentant nedar sense rendir-se. Quan es va fer de dia, va descobrir que estava sobre un bloc de mantega que ella mateixa havia batut. I allí es va quedar una bona estona, somrient, mentre s'anava tipant de mosques que arribaven en eixams de totes direccions. Creure que pots aconseguir una cosa és el primer pas perquè sigui així.

Del poemari a trenc d'alba. Riu avall deixo anar els neguits que fins ara eren vestit. La frescor de l'aire penetra la meva pell i m'invita a resseguir el traç de l'aigua. En sento natura plena. La fressa de l'aigua és un càntic que em diu deixa't acaronar per l'essència de la vida. Solament així seràs lliure i et podràs lliurar a la tasca, de vegades atzarosa, de donar-te i viure l'amor que hi ha amb tu.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt d'Antoni Tàpies Barba, i en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita d'Alessandro Siani. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. La veu desitjada. La veu desitjada, la veu que desitjo, no és la meva veu d'home, aspra i entretallada. La veu que desitjo és la veu de l'àngel, la paraula muda, la tendresa del silenci, l'eloqüència de la roca.
1: Tothom diu que l'amor fa mal. No és cert. La solitud fa mal. El rebuig fa mal. Perdre algú fa mal. Tots confonen aquestes coses amb l'amor. Però en realitat, l'amor és l'única cosa en aquest món que cobreix tot el dolor i ens fa sentir encara meravellosos.
0: Doncs és veritat. Tothom diu que l'amor fa mal, però això d'aquí no és cert.
1: No és cert.
0: No, és veritat, com deia l'Alessandro Siani, però també ho diuen Josep Torrents, la Pi Milian i en Josep Maria Asensio, no?
2: Tots parlem de l'amor.
0: Eh que sí?
2: Tots parlem de l'amor. I abans estàvem parlant del rei Salomó i la reina de Saba.
0: Sí, és veritat.
2: Aquest és un amor secret, però que per part de la reina de Saba és la gran història. Vull dir, quan el rei Salomó va construir el temple, va anar a la reina de Saba. I la reina de Saba, en comptes d'enamorar-se'n del rei Salomó, que era el principal protagonista, es va enamorar d'Hiram Abib, que era l'arquitecte.
0: Mira, es va enamorar de l'arquitecte.
2: I aleshores, la llegenda, diuen, que va ser el rei Salomó que per amor es va carregar a l'Hiram Abib i el rei de Saba es va quedar sense el seu amor.
1: Sense amor.
0: Ja veus. Doncs, si cas, farem un petit recorregut per la música que ens ha acompanyat avui. Us sembla bé?
2: Perfecte.
1: Sí.
0: Mira, en primer lloc hem escoltat Antoni Orlando and Down, després un que ho hem comentat fora de micros, Josep Maria, era d'Ave Maria Caccini. Què t'ha semblat aquest tema?
2: Preciosa, i arriba l'ànima. Aquest programa hi ha ànima.
1: Per això es diu ànimes.
2: Aquest programa hi ha ànima.
0: Ànima, sí senyor.
2: I per això es diu ànimes.
1: Era, jo la coneixia. Ja, és un grup que no és molt conegut, però és molt bo. És música més aviat tipus místic, així.
0: Sí, l'han reconvertit. I també que t'ha semblat Gavilán o Paloma, aquesta,
1: ja és... Això és romanticisme.
0: Del Pablo Abraira.
1: Sí.
2: I els Catarres.
0: Els Catarres també que ens han acompanyat. Annie Lennox amb un tema superromàntic, quan tu has recitat Posseeix-me, que em permeto algun trosset, perquè ha sigut una mica picant.
1: Una mica,
0: que ens falta
1: però
0: aquesta...
1: Però és que en l'amor també existeix sexe. No podem pensar en l'amor romàntic de Disney.
0: No. Això, evidentment, posseix-me a poc a poc, amorosament, suaument. Mossega els meus llavis, tasta sa dolçor. I això d'aquí em fa pensar amb els grecs, amb el Eros. Eros i Tànatos. Eros és, per excel·lència, la possessió. Quan parles tu de la possessió, del desig, de l'amor, del plaer, no? Els grecs ja ens ho van deixar dit, i, bueno, i els catalans també ho deixem dit amb escrits i poemes, no? Doncs, també, a veure, recordem també qui ens ha acompanyat. Ens ha acompanyat els Beatles, Hey Jude.
1: Un clàssic, no? Dels Beatles.
2: És una tria de música molt bona, que no... I, a més, sense proposar-nos-ho, ens han acompanyat els poemes. I això és important. La musicalitat en el poema és importantíssima.
0: Exactament. També, a veure, també hi ha una musicalitat quan tu recites en Jordi Sarsenedes i dius, jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor on llegeixen la història, no? Hem parlat també una altra vegada d'amor, no? Com que també dintre de l'amor hi ha molts tipus d'estimació.
2: Sempre.
0: Per exemple, també parlant dels grecs, hi ha l'amor d'àgape, que té a veure de la manera que cuidem en l'altre, no? Si parlem de la parella o parlem de la família, doncs també és un amor, saber cuidar, l'amor de mare o l'amor de pare, no? que quan estàs bé, doncs, t'acompanyen, i quan estàs malament també t'acompanyen, no? Com també hi ha l'amor, doncs, aquest que deia Eros, també hi ha l'amor per divertir-te, també hi ha l'amor, doncs, de, bueno, de tendresa, no? Hi ha molts estils d'amor.
2: L'amor és un sentiment. És un sentiment que és, que és molt ampli. No, l'amor no és només el d'una altra persona, és l'amor que un sent per tota la naturalesa, per

0: Doncs en aquestes paraules que tu has recitat, que són paraules teves, no? Fes de mi vida i desig, plaer i amor, fes de mi la teua més bella flor, no? Són paraules en què tu t'inspires, no?, també, amb un amor florit, t'inspires amb alguna vivència, t'inspires amb l'autoestima, amb l'amor per tu mateixa, com t'inspires?
1: L'autoestima també és amor per un mateix, és el que acabes de dir tu. Llavors també és molt important saber-te estimar, perquè si no ens estimem a nosaltres mateixos, potser no podrem estimar els demés. I hi ha molta gent que no s'estima ell mateix, i per això potser no sap estimar.
2: És bàsic estimar-se a tu mateix.
1: Clar, és
2: perquè
1: bàsic.
2: Perquè si difícilment podràs donar als demés el que no et dones a tu mateix.
1: Aquí està la clau. Crec que sí.
0: Perquè aleshores què és l'autoestima? És aquella capacitat que tens tu de valorar-te, respectar-te, i també que som dignes d'aquest amor, no? Mm. Simplement has de tancar els ulls i per inspirar-te poder pensar en alguna cosa que t'agrada, que estimes la natura, la teva família, la teva parella, i en aquí et reconnectes. I també llavors és quan surten aquestes paraules tan boniques d'amor, no?, i de tendresa.
1: Sí, sí, sí, és així. Tot és una mica d'inspiració.
0: Doncs no sé si ens queda alguna cosa més per comentar. Ens hem d'acomiadar, no? Què us sembla?
1: Sí, ja estem.
2: Fins al pròxim programa.
0: Fins al proper programa, no? Quina llàstima, perquè el temps passa volant.
1: Sí.
0: Doncs res, amics i amigues oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem. Fins la propera.
1: Fins la propera.
2: Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Quatre ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que es prioritzarà el reagrupament familiar. També ha concretat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Escoltem Cira Rego, ministra de Joventut i Infància.
2: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors. En aquest context, la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que s'actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata la recepció dels menors migrants. Segons un decret firmat aquest divendres per la Fiscal General de l'Estat, el fiscal del lloc d'origen haurà de fer arribar al fiscal del lloc de destí una còpia de la resolució de reubicació i

0: trasllat, així com al·legacions de rebuig o dilació de la seva execució. El decret recull indicacions per garantir la protecció de tots els menors i arriba enmig de les reticències per part de governs autonòmics de PP i Vox d'acollir-los. No canviem de tema i és que el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta. Segons ha indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajunten ni al codi de fronteres Schengen ni a la realitat. Tanmateix, apunten que ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple procés estival. I els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el passat 29 de juliol al municipi en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés i a l'agressió violenta a l'ocupant de l'immoble. La víctima va patir lesions de consideració i va denunciar els fets. La investigació policial va permetre identificar l'home com a participant en l'assalt i van comprovar que tenia 4 antecedents per fets similars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i cabdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies, al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert en la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostumem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori, aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la república estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la república, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni en un bando ni a l'altre era per mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra no, amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la república en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la república podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat. Però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen, doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardava.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: T'es segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.

0: Durant els dies previs a la batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
1: Que els combatents de la Lleva del Vivero fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
2: Estem parlant, efectivament, de joves molt, molt joves, molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns, ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs, venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I, de fet, això també és el que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja, perquè eren molt joves, i, per tant, això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, va, va, va, va, espavila.
3: Sí, senyor.
4: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
4: Si tu ho dius.
2: Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!
5: Ajuda! Ah, sisplau! Joaquim!
6: Benito, va!
5: M'ha donat, Joaquim!
6: No, Benito! Benito!
2: Va, vine, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanya't!
7: Escolta'm, soldat, ja no podem fer res. Deixa'l.
8: Benito!
7: Et pensaves que era una guerra?
8: Benito!

0: l'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa. Però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important. I, de fet, durant les primeres hores, el primer dia, van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafa una mica amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Riviera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia a la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes...
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes, l'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre el bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies, a l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: directament que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpo di Truppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals, s'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, Això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí, i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posen molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya mentre la guerra va avançant.
3: Radio Arenys és la primera en música.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Near i Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
1: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Ripollès, entre d'altres comarques, observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi, i és que fins aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que els moviments entre la Terra i la Lluna que desemboquen en un eclipsi ho facin de manera que Catalunya quedi dins del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom, que també dona alguns consells per veure'l.
2: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
1: L'oportunitat no vindrà sola, ja que l'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda com a trilogia ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, això sí, des del Ripollès i d'altres zones de Catalunya, no es podran veure en la seva totalitat, ja que seran només parcials. Passem ara als successos, i és que el jutjat de Guàrdia de Figueres ha deixat en llibertat el patró de l'embarcació que va accidentar-se contra una moto d'aigua a Empúria Brava i que va acabar amb la mort d'un home. El jutge, això sí, l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat i manté la causa oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per omissió del deure de socors, perquè l'arrestat va marxar del lloc dels fets sense ajudar la víctima. L'arrestat és un home de 52 anys, a qui la Guàrdia Civil va detenir quan intentava retornar l'embarcació a l'empresa que l'havia llogat. Els agents el van arrestar a la bocana gràcies a la col·laboració ciutadana. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista de 71 anys que ha patit un accident mentre pujava cap al refugi Joan Ventosa i Calvell a la vall de Boí. L'avís d'emergència ha activat

0: un dispositiu del grup d'actuacions especials amb un metge del sistema d'emergències mèdiques. A causa de les dificultats d'accés a la zona, els efectius han hagut de fer un gruatge des de l'helicòpter per arribar fins al ferit. Un cop estabilitzat, l'han rescatat i evacuat amb l'helicòpter fins a Tírvia, on ha pogut continuar rebent assistència mèdica. I 7 torres intel·ligents instal·lades al passeig marítim de la Pineda de Vilaseca, el Tarragonès, han entrat en funcionament aquest mes d'agost. Els dispositius incorporen diversos serveis tecnològics destinats a reforçar la informació i la seguretat dels usuaris de la platja. El cost d'aquesta instal·lació a càrrec de l'Ajuntament ha estat de 85.000 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però en estiu més, Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
5: Pluja d'estels.
3: The young monsieur and madame have rung the chapel bell.
5: Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Ens agrada molt parlar de cinema i avui també parlarem de pel·lícules molt difícils, molt interessants, sobretot una que va ser molt important, El ciutadà Kane.

les pel·lícules d'època i el melodrama. Les pel·lícules sobre la vida d'altra gent ens ajuden certament a oblidar els nostres problemes. Les cintes ambientades en altres èpoques obren davant nostre un món diferent, ple de romanticisme i d'aventura. Però també es poden fer excel·lents melodrames moderns en què la gent normal s'enfronta als problemes quotidians, com per exemple la pel·lícula Ciutadà Kane.

Moltíssimes pel·lícules d'època i melodrames s'han basat en llibres i obres teatrals d'èxit per bé que adaptar una d'aquestes obres al cinema no sempre és una tasca fàcil. Algunes obres de teatre, com Terra de Penombres, s'han traslladat al cinema de manera literal, és a dir, paraula per paraula, però el més normal és que els cineastes l'adaptin a les seves maneres. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that... Els bons directors saben emprar les possibilitats expressives del cine per captar l'esperit del llibre original i reflectir-lo fidelment a la pantalla. En els darrers anys, entre les adaptacions, han destacat moltes pel·lícules. Ara s'ha tornat a fer moltes versions de Mujercitas o Senyoretes, interpretada per grans actrius. Altres directors també es van basar en els seus treballs de forma molt lliure, amb obres que ja existien. Kurosawa, per exemple, va ser molt antiga, El rei Lear, i també volem parlar de Ciutadà Kane.

Doncs la pel·lícula El ciutadà Kane, que va ser l'any 1941, dirigida per Orson Welles, en aquesta pel·lícula mostren la carrera d'un magnat de la premsa que a l'hora de morir exclama Rosebud, paraula que serà un misteri fins al final de la pel·lícula. Aquesta és, sens dubte, la millor obra del director Orson Welles, la molt conegut a l'època per la seva famosa retransmissió en directe d'una invasió de marcians extreta de la novel·la radiofònica La guerra dels mons, 1938, que la gent sortia per les finestres.

Orson Welles va emprear amb el ciutadà Kane una profusió de flashbacks, una il·luminació expressionista, angles de càmera carregats de simbologia, panoràmiques picats i veus en off. El més notable de la pel·lícula és que Welles va agafar aquestes tècniques que ja existien i les va convertir en un estil consistent i ordenat. En la seva època, la pel·lícula no va tenir gaire èxit perquè l'ambiciós magnat de la premsa William Randolph Hearst es va adonar que el ciutadà Kane estava inspirat en ell i va fer que tots els seus diaris posessin el film a la llista negra. Avui en dia, però, el ciutadà Kane és considerada per molts crítics i cineastes la millor pel·lícula de tots els temps.

0: El drama ha estat un gènere preferit pel públic des del temps de la Grècia clàssica. Els primers cineastes es van adonar ben aviat de la força que tenen les pel·lícules en què apareguessin moments de gran intensitat dramàtica. En gairebé totes les pel·lícules apareixen conflictes entre idees i emocions, però els films que tracten de temes com l'amor, la vida en família i els problemes de fer-se gran, aquests conflictes esdevenen el centre d'atenció.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

L'història d'amor en el cinema només té una regla d'or, que la relació amorosa mai no s'esdevingui suaument. Només quan la parella les ha passades ben magres té dret a unir-se amb un gran petó. A la pantalla hi ha hagut diverses parelles extremadament populars i molt antigues. Greta Garbo, Joan Gilbert, Joan Granford, Gert Gable, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Richard Burton i molts més. A partir d'aquest darrer duet, la majoria d'estrelles evitaven formar parelles que es repetissin massa sovint a la pantalla.

El primer film que Alfred Hitchcock va dirigir a Hollywood és una magnífica parella romàntica e intriga durant unes vacances. Maxine de Winter, Laurence Olivier, es casa amb una noia senzilla i tímida, Joan Fontaine. En tornar a la seva mansió, la nova senyora de Winter té una relació tibant amb la sinistra majordoma, Judith Anderson, que la convenç que mai no podrà substituir l'elegant i sofisticada Rebecca, primera dona de Maxim, traspassada en un accident nàutic. Tanmateix, la barca enfonsada al fons del mar amaga un secret que els canviarà la vida.

Basada en la popular novel·la de Daphne du Maurier, Rebecca va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula l'any 1940. Hitchcock, amb una gran habilitat, mena la pel·lícula des dels inicis romàntics cap a una part central carregada d'amenaces per arribar a les tenses seqüències del judici i un final molt emocionant. La interpretació de Laurence Olivier com l'inestable Maxim és excel·lent, però les actuacions més impressionants són les de Joan Fontaine com a tímida esposa i Judith Anderson com la seva enemiga total.

A Hollywood estaven convençuts que els drames sobre amor, matrimoni i relacions sentimentals eren sobretot d'interès per a les dones. Per això va començar a fer un tipus de pel·lícules amb la qual el públic, fonamentalment, el femení, pogués oblidar-se dels seus problemes i sentir-se implicat en les vivències de dones de totes les èpoques i llocs.

La millor representant d'aquestes dones esforçades de la pantalla va ser Greta Garbo, que va saber donar un aire de misteri i tragèdia als personatges que interpretava, com la reina Cristina, 1933, i Anna Karenina, 1935.

Rita Garbo es va retirar el 1941, quan encara era una gran estrella. Aleshores, la van succeir Bette Davis i Joan Granfort, amb dones de tarannà fort, sempre disposades a venjar-se dels enemics.

Els problemes que han d'afrontar les dones que intenten combinar una carrera professional amb una vida familiar problemàtica es posen de relleu amb cintes com una pel·lícula que és preciosa, us la recomano, Imitación de la vida. Imitació de la vida. És de 1934. Aquesta pel·lícula va ser rodada novament al 1959. Després també hi ha Escrita en el vent. Van ser unes obres precioses que van influir amb cineastes importants com Fassbinder o amb Dallas i amb Dinastia. Tot eren problemes d'aquests.

No hi ha altra forma d'expressió artística que pugui crear tant de suspens com una pel·lícula. La banda sonora pot fer pujar cada vegada més la tensió a mesura que el protagonista s'endinsa en una casa, a les fosques, o va directe, sense saber-ho, cap un maníac homicida. La càmera permet que l'espectador es posi en la pel·li del protagonista o que vegi el que ell no veu.

Parlem una mica del padrí. Vito Corleone, Marlon Brando, és el cap d'una de les famílies de la màfia més importants de Nova York. Si bé els seus fills, Sonny i Fredo, participen en el negoci, l'altre fill, el Pacino, ha estat al marge de qualsevol activitat il·legal. Però quan esclata una guerra entre bandes i un clan rival, mata el seu germà. El seu germà Michael es posa al capdavant de la família i dirigeix una guerra sagnant que elimina els seus enemics.

Basada en la novel·la de Mario Puzo, El padrí és una pel·lícula esplèndida. El fantàstic treball del director i els intèrprets van convertir aquesta obra en un gran èxit que va estimular considerablement tota la indústria de Hollywood.

El Padrí 2 encara va ser millor que la inicial i va demostrar que una segona part no sempre és pitjor que la primera. La pel·lícula s'inicia amb l'abundància de flashbacks dels inicis de la darrera de Don Vito Corleone, aquest cop Robert De Niro. Aquestes escenes mostren de quina manera Michael es va separar dels valors familiars de son pare en dedicar-se a vestir a sang i foc un imperi d'impostes il·legals a Las Vegas i Cuba.

passar molt de temps perquè el Padrino primer, el Padrí, va ser el 1972, però després es va fer el Padrí tercer, el 1990, que no va causar tant impacte com les altres dues, tot i l'espectacular matança del final, que és impressionant.

0: Pluja d'estels.
1: Altres pel·lícules, de vegades, els protagonistes han de fer front a situacions de veritable tensió durant la seva activitat professional, com li va passar a l'agent de l'FBI, interpretada per Jodie Foster en El silenci dels anells, 1990. De totes ha passat molt de temps, veritat. Però altres vegades, la situació de perill o de suspens és el fruit de la casualitat, com per exemple quan persones normals esdevenen testimonis d'un crim. És exactament el que passa a James Stewart i Grace Kelly amb La finestra indiscreta, que també ha passat molt de temps. Ho estic mirant, 1957. Quant de temps...

Segons Alfred Hitchcock, hi ha suspens quan l'espectador sap el que ha de passar. Perquè, d'aquesta manera, l'espera dels fets es fa gairebé insuportable. Però a Hitchcock també li agrada incloure sorpreses en les pel·lícules. La que feia més impacte de totes, potser, és l'escena de la dutxa de Psicosi, que també ha passat molt de temps, 1960.

En aquesta escena de 45 segons apareix l'amo del motel, interpretat per Anthony Perkins, apunyalant a una jove a la dutxa, Janet Leigh. La seqüència consta de 47 preses magníficament muntades que resulten aterridores gràcies als estridents sons de la música de violí escrita per Bernard Herrmann.

Els delictes poden ser violents i el cinema és capaç de descriure amb tant de realisme que de vegades sembla que calgui posar uns determinats límits a aquesta violència visual amb la finalitat de protegir els espectadors més joves e impressionables.

Independentment dels valors cinematogràfics que puguin tenir les pel·lícules, no deixa de ser trist que l'assassinat tan gràficament descrit pugui ser realment una forma de diversió.

t'han de dir les pel·lícules de por? Per exemple, d'Alfred Hitchcock, d'Entre els morts, que es diu Vertigen. Una mica d'argument per qui no l'hagi vist. Scotty Ferguson, James Stewart, esdevé un detectiu privat quan el vertigen que pateix l'obliga a deixar la professió de policia. Poc després, un amic el contracta perquè segueixi la seva dona, la dona de l'amic, Madeleine Kim Novak, la qual sembla que està en perill. Scotty s'enamora locament. Quan la noia es llança des d'un campanar, Scotty no pot fer-hi res per culpa del seu vertigen. No refet del trauma, coneix una noia anomenada Judy, que també és Kim Novak, i que li recorda Madeleine. A poc, Scotty aconsegueix que l'aparença de Judy vagi canviant i que s'assembli més i més a Madeleine. Sense saber-ho, hi ha una raó per la qual Madeleine i Judy s'assemblen. Tant com... un assassinat. Hitchcock, suspens, eh? Ojo!

Vertigen està filmada amb una tècnica de gran pantalla, anomenada VistaVisió. La pel·lícula és una barreja hàbil d'història, de fantasmes i thriller. Un relat esglaiador i un emocionant estudi sobre les obsessions. Gràcies a l'ús d'un impressionant dels moviments de la càmera i la sàvia utilització del color i de les imatges. És considerada per molts crítics com l'obra mestra de Hitchcock, malgrat que quan es va estrenar tampoc va ser massa taquillera. També li va passar el mateix que a Rebecca i a Orson Welles. Quan les estrenen no són taquilleres. Què hem de fer?

0: És que m'he fet una llista molt gran de pel·lícules de por i no sé quina triar. Per exemple, si el cinema obre les portes dels somnis, les pel·lícules de les pors obren els pitjors malsons. Les ombres, els xiulets del vent i les portes que grinyolen i els crits de les víctimes ens han espantat durant molts anys. Les pel·lícules modernes, a més, hi han afegit molts efectes especials, espectaculars, però les pel·lícules més terrorífiques encara són les que ens deixen imaginar les coses inexplicables. Per exemple, aquí tinc, de 1931, Dràcula, Todd Bronkin. El comte Dràcula, Bela Lugosi, vampir de 500 anys d'edat, veu un retrat de la vella Mina Sewer i deixa el seu castell de Transilvània per fer-ne la seva dona. El comte se'n va a Londres acompanyat del seu estrany servent. Per sort per ella, la noia té la protecció del seu promès i del famós caçavampirs Van Helsing. Aquest Dràcula està basat més aviat en una obra teatral de 1920 que en el llibre original de Bram Stoker. L'encís elegant de Bela Lugosi i el magnetisme del seu esguard en van fer el vampir perfecte. Aquesta pel·lícula potser comença a estar passada de moda, però el mite del conte és tan aterridor com sempre, tot i que ja ha aparegut en més de 150 pel·lícules. Dràcula, Bela Lugosi. Come into
1: these arms again. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

El primer vampir de la pantalla, interpretat per Marc Serec en la pel·lícula Nosferatu, 1922. El director, Marnau, va filmar la pel·lícula en escenaris reals perquè l'acció encara fos més terrorífica. Un altre director alemany, Werner Herzog, va fer novament la pel·lícula el 1979 amb l'actor Klaus Kinski en el paper principal.

En alguns clàssics ni tan sols es canvien els personatges o les situacions, sinó que es filmen versions de la mateixa història. El japerut campaner de Notre Dame, Quasimodo, sempre acaba morint, pobret, per la mort d'Esmeralda. La gitaneta, que troba protecció darrere dels murs, el fantasma de l'òpera, és una altra història del tipus de la Bella i la Bèstia. Un compositor de rostre desfigurat espanta els cantants de l'òpera de París. Les pel·lícules sobre el doctor Jekyll i Mr. Hyde acostumen a ajustar-se a la novel·la original de Robert Louis Stevenson. És molt interessant totes les pel·lícules que hi ha sobre fantasmes, sobre por. Queda molta cosa per explicar.

Les pel·lícules de por han estat sempre relacionades amb la ciència-ficció. Frankenstein i el doctor Jekyll, malgrat tot, eren experiments científics que van acabar amb desastre. Els assajos amb bombes atòmiques del principi dels anys 50 tenien el potencial de provocar desastres molt pitjors i el públic, en certa mesura, se n'adonava. Aquest ambient quedà palès en molts films de ciència-ficció. La humanitat en perill, 1953, i van donar l'oportunitat als artistes de fer efectes especials i de crear monstres nous, com els insectes gegants i éssers extraterrestres. El terror de la Hammer. Aquesta petita companyia inglesa es va fer famosa produint un mitjan d'any 50 noves versions de les llegendes clàssiques. La Hammer va rodar pel·lícules com Dràcula, Frankenstein, La mòmia, L'home llop i El fantasma de l'òpera en colors espectrals. Malgrat que es tractava de pel·lícules de pressupost limitat i fetes en poc temps, va assolir una gran popularitat a l'estranger i van convertir alguns actors, com a Christopher Lee i Peter Cushing, en grans estrelles.

Els realitzadors d'aquesta mena de pel·lícules estaven més interessats en el maquillatge al final i els efectes especials que no pas en el guió, sovint d'una bajaneria increïble. A partir de Divendres 13, que va ser el 1980, el gènere va davallar més encara i van aparèixer pel·lícules barates, amb budells estripats i sang per tot arreu. Per això va produir-se un debat encès sobre l'efecte d'aquest tipus de pel·lícules en el públic més jove. La vista de tanta carn, en general, repugna més que no espanta. Però en els anys 80 també es van fer alguns films genuïnament aterridors, entre els quals hi ha Scanners, de David Cronenberg.

Tim Burton és el responsable d'una fantasia gòtica ambientada en els nostres dies, Edward Mans Tisores, 1990, i de la pel·lícula Malson abans de Nadal. Aquesta forma de fer les pel·lícules de por ara ha estat seguida per produccions encara molt acurades de llegendes clàssiques com el Dràcula de Bram Stoker i el Frankenstein de Mary Shelley. Pel que sembla, doncs, el film de por no està ni mort ni enterrat. Continua. I jo, per acabar, diria que hi ha pel·lícules de terror amb sentiments i m'agradaria llegir-ho. El Geperut de Notre-Dame de París, 1923, El fantasma de l'òpera, 1925, L'home que fabricava monstres, 1944, L'home elefant, 1980, La mosca, 1986, i Eduard Mans Tisores, 1990. Són terror amb sentiments, en diuen.

També vull dir que hi ha pel·lícules amb forces sobrenaturals, com per exemple L'Exorcista, el 1973, Carrie, 1976, El Resplendor, 1980, Poltergeist, 1982, El cor de l'àngel, 1987, i en queda Candyman, 1992. No en tinc cap més de més endavant.

Doncs jo no voldria de deixar de parlar de la mòmia, perquè a més s'estan fent sèries també, i són sortits de la tomba. I moltes coses, com per exemple La serp i l'arc iris, és una pel·lícula molt important de 1988.

0: Doncs com anem amunt i avall, jo m'agradaria anar a l'origen, com sempre. Pel·lícules que s'han de veure. L'estudiant de Praga, del 1913. L'home i el monstre, 1931. Això es pot trobar. Mary Reilly, 1995. Monstres creats per l'home. I després, La criatura, de Frankenstein, de Mary Shelley, Regne Unit, 1994. Són pel·lícules super, super interessants.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'estels.

hem deixat alguna cosa dels vampirs. Dràcula, príncep de les tenebres, entrevista amb el vampir, Llobert fins la matinada, 1996. Jo crec que és una bona recomanació si us agraden les pel·lícules de por. Si no, deixeu-ho tal com està. Fins aquí, Pluja d'Estels. Va engegar l'Estel, Toni, Cintes, Nicolau. Amb una monstruositat de músiques. Ai, ai, ai, ai, ai. Joan Bosch, gràcies. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. El disseny musical, com sempre, de Carla Ricard. Amics, gràcies per escoltar-nos. Avui ha estat un programa una mica de por, amb el nostre suport del director. Gràcies, estimat Joan García. Adeu. M'acaba de dir l'aranyot que ha escoltat el programa que ara li fa por quedar-se sol. Però ell té molta força, li dic jo, home, tu, amb una volada els espantes a tots. Adeu, amics.

0: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina, el teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en jugar a pales a la platja.

0: Maresma Auto.
1: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
1: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
1: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresma Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal, els Bojos pel Cine, et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres el veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també ha participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Alhora espera concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid a finals d'agost. Per una altra part, el govern ha resolt 50 bestretes per fer front a despeses sobrevingudes. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar segur, perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres, i consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural, que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I una altra obra, en aquest cas la que es du a terme amb una compactadora a Trinitat Vella, es reprendrà la setmana vinent amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Així ho ha explicat Adif aquest divendres als veïns, després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones que ja han pogut tornar a casa seva. Les obres formen part de les actuacions d'Adif per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. Segons ha informat l'empresa, s'evitarà treballar durant el cap de setmana i s'informarà sempre als veïns d'activitats potencialment sorolloses o amb una possible afectació. Tanquem el capítol d'infraestructures i passem a mobilitat també a Adif, que ha informat que el desenvolupament durant aquesta setmana dels primers trajectes de prova amb trens del nou accés ferroviari de l'aeroport de Barcelona al Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de xarxa de rodalies. El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrat, que possibiliten enllaçar l'estació de Sants amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el passat mes de juny. I la Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals a Catalunya, més de 92.000 hectàrees de bosc, i només el 40% compta amb plans de gestió. El director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, diu que l'objectiu és ordenar el 100% i assegura que entre 2027 i 2027

0: 2028 s'aconseguirà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
3: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
4: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del punt de l'interrogant una setmana més. Dic que el punt de l'interrogant, en aquests 23 anys, ha anat formulant preguntes que creiem que cada ésser humà, més o menys, se les fa. Dir, però, que les veritables preguntes venen personals, individuals, i, com diem en el nostre enunciat, en la introducció, cada un ha de respondre, cada un té la seva resposta en l'interrogant personal. Quan més responem els nostres interrogants de la vida, més lliures ens anirem fent. El programa tan sols vol ajudar en el discerniment i que pugui respondre individualment cada persona. Pensar i dir el mateix que els que tenim al costat sense generar opinió no s'avança i no s'evoluciona. Dit això, avui ens preguntem: pensem realment per nosaltres mateixos? Aquest és l'interrogant que ens farem avui, el farem possible avui amb el Joan Ripoll. Què tal, Joan?
5: Què tal?
4: Benvingut.
5: Encantat d'estar aquí.
4: Benvingut. També l'Octavi García. Què tal, Octavi?
6: Hola, hola, què tal?
4: També per telèfon hi ha l'Assum Vitòria. Què tal, Assum?
7: Hola, què tal?
4: Perfecte. També està amb nosaltres la Maria José Leiva. Què tal, Maria José?
8: Molt bé, gràcies.
4: Perfecte. Doncs, com us he dit, avui ens preguntem, pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest programa, aquest guió, avui ens el prepara la Maria José. Dic a qui us parla, és el Francesc Coll, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, i el Joan Bosch, que fa que el so i la música tot arribi bé a casa vostra. Doncs comencem, Maria José, com vulguis.
8: Bé, he observat que sóc capaç d'enfocar la meva atenció en un pensament que crec que he escollit. Ara bé, el pensament no és pas estàtic, sinó que a partir del seu origen es va transformant en una cadena de subpensaments fins que al cap d'uns pocs minuts gairebé no recordo què m'ha portat fins al punt on em trobo ara. Diria que els pensaments els podem observar i això ja ens demana molta atenció. Sembla que en un sol dia podem arribar a tenir entre 50.000 i 70.000 pensaments. Algú pot creure que aquesta quantitat és producte de la nostra voluntat? Dir que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant. No us ha passat que a vegades ho descobriu pensant el mateix que la persona que teniu al costat? Qui de les dues ha estat la primera? És que potser disposem de lliure albir? Sí, és bonic creure que som capaços d'escollir i prendre decisions en tots i cadascun dels moments. I doncs, què o qui determina els nostres pensaments, les nostres decisions? Ramesh Balsekar, mestre indi de l'Advaita Vedanta, diu: l'ego tria sobre la base de la programació, les tendències genètiques, que no vàrem seleccionar, condicionaments ambientals, la família que modela els valors, la cultura que fixa les teves normes, el mestre que et va inspirar, el trauma que fa les reaccions arbitràries, la condició biològica i les circumstàncies al llarg de la vida. No hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Ara bé, tot i els condicionaments als quals estem sotmesos, i també la ment i el pensament col·lectius, tenim capacitat per comprovar si sintonitzem amb la informació que ens arriba o no, i actuar en conseqüència. Aquí està el nostre poder. Per això podem desenvolupar el discerniment i qüestionar-ho tot, vingui d'on vingui. Ser fidels i coherents amb nosaltres mateixos és decisió nostra. Un home no té res més que a si mateix per dir les coses que realment sent i no les paraules de qui s'agenolla, diu en Frank Sinatra en la cançó My Way, que després escoltarem.
4: Molt bé, doncs després l'escoltarem quan veiem que...
8: Si en Francesc vol.
4: Sí, no, no, sempre, sempre, fem la... escoltem la música que proposa el guionista. Joan, què destacaries del guió i què hi afegiries?
1: Doncs mira, una cosa que destacaria, que m'ha sorprès des d'un minut del segon zero, és que és un text breu en què la Maria José ha estat capaç de condensar molta informació. Això m'ha encantat. I, sense donar voltes i sense marejar-nos, ha aconseguit tot allò que calia considerar sobre els pensaments. Altra cosa és que jo també tinc la meva opinió, que després refaré saber. I què afegiria? Bé, que sí, que tenim capacitat d'elecció sobre els nostres pensaments, però evidentment cal aquesta mirada, que de fet tu ja has fet en ment, d'aquesta mirada, d'aquesta atenció que hem de posar sobre els nostres pensaments. Sí que és, incluiria potser un punt que després potser desenvoluparé, que és que els pensaments aquests, tots els pensaments els hem d'acceptar sense lluita, sense enfrontar-nos amb ells, deixar-los passar. Seria el que afegiria.
4: Passar o aprofitar-los. Passar o aprofitar-los.
1: Ai, aprofitar-los en la mesura que...
4: Bé,
1: això ja parlem després.
4: Després, sí, sí. Ah, bé, ja és el que et preguntaré. Assum, què destacaries del guió i què hi afegiries?
7: Jo no puc recordar que tinc aquí davant el llibre de Kipling que diu, si eres capaç de pensar... sintesa tiene tu única finalidad y si puedes hacer frente al triunfo y al desastre, si eres capaz de oír las verdades que tú has dicho y eres capaz de pensar por ti mismo, pues tú serás un hombre hijo mío. Es un resumen, pero es que al pensar no por ser la única finalidad, claro.
4: D'acord.
7: És complicat de resumir.
4: Sí, sí, per això farem aquest debat, a veure avui què en traiem. Sí.
7: Claro.
4: Val, gràcies. Octavi, què destacaries del guió i què hi afegiries?
5: Jo hi ha algunes coses que no m'agraden del guió, però m'agrada com acaba. Que em sembla que és com un acte de reflexió per mi més important que algunes cosetes... Sí. Són petites coses que podria destacar. Aviam, pensar per nosaltres mateixos és arrogant, bueno, en fi, no em sembla el més adequat. Aviam, el que passa que probablement la pregunta ens porta a l'equívoc. La construcció dels nostres pensaments és un procés de vida. És un procés de vida. Des que neixes vas incorporant informació amb la qual aniràs elaborant els teus pensaments. La pregunta és, els teus pensaments són creatius, són propis, són exclusius? I evidentment has de dir, no, és molt difícil ser exclusiu i creatiu amb els pensaments. El que sé és innovador, que és diferent, no? Ser és innovador. Aviam, el Descartes deia cogito ergo sum, que és un dels grans filòsofs d'Occident. Pienso, luego existo. No? L'existència és una projecció del pensament. Si no hi ha pensament, no existeixes. I probablement, baix un punt de vista mèdic, quan el pensament desapareix, alguns ja certifiquen la teva mort. Amb els sistemes de medició de les ondes cerebrals i de la conducció elèctrica de les neurones i els axons i els tirintoeges i les dendrites. Quan no hi ha comunicació, quan no hi ha flux elèctric, que vol dir que no hi ha pensament. Respecte, hi ha moltes idees sobre tot aquest tema, però per centrar-me una miqueta en les dues més que m'han cridat l'atenció, quan parles de 40 o 50 mil pensaments al dia... evidentment, si tu multipliques els segons al dia, arribes a una conclusió... Està bé, la xifra em sembla bona.
8: Però no arriba, és meva, eh? És una informació...
5: No, l'escrita de Wikipedia.
8: Exacte.
5: No, del Google. Ja ho he vist, del Google, sí, ja ho he vist. Sí, sí. Però jo he fet la compte. I surt un pensament per segon. Han estat de vigília. Han estat de vigília. Però és que quan somies també estàs pensant. Vull dir, m'assembla simplement una petita precisió. Però el bonic per mi d'això no és que tinguis un pensament. La conclusió per mi és una altra. No és que tinguis 50.000 pensaments. És que el teu cap no pot estar en estat de vigília sense pensar. És una activitat innata, i a més jo diria que ineludible. No t'escapes del pensament. Els pensaments, tu t'apoderes dels pensaments, els pensaments s'apoderen de tu, i per això surten els 50.000. Si tu agafes 60 segons, els multipliques, i agafes 10 hores, i et surten més o menys els 40.000 aquests que tu dius. Per tant, lo important és, per mi, i acabo, no passa res dir que penso, que pensa que un altre dia... I el que tu penses és absolutament original? Hòstia, això ja són paraules majors. Perquè resulta que 700 anys abans de Crist... Jo acabo amb això. Quan tu agafes el Virgili o el Sèneca i tu agafes l'Homero i tu agafes els escriptors latins, canvies algunes paraules i estan dient el mateix que ara. Exactament el mateix. Només has de canviar algunes paraules. Per tant, el pensament està fa molts anys que està inventat. Per tant, ser creatiu, ser innovador és molt difícil. Ara, no t'escapes del pensament. L'has de fer, et devora i no està malament. I jo diria que és una sana activitat.
4: Molt bé, Octavi. Per part meva, Maria José, jo em quedo amb aquest tros de... Què destacaria, aquest tros del teu guió que diu no hi ha res sota el nostre control, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. I jo em formulo que hi afegiria una pregunta que pues, és retòrica en el sentit de l'interrogant que ens formulem avui. Realment pensem que realment pensem per nosaltres mateixos? O sigui, el pensament d'on es genera? De l'escolta i de l'observació? Molt probablement.
5: I la reelaboració.
4: Esclar.
5: És que si em permets, jo diria més, l'únic que et fa lliure és el teu pensament. Sí. És l'únic que tens lliure. No si Trump invadirà Groenlàndia. Això no depèn de tu. Però el teu pensament depèn de tu. Una altra cosa és que em diguis que els teus papes, les mames, les iaies, els tiets i no sé què han influït en el teu pensament. Només faltaria. Tothom ha influït en el teu pensament. Però al final, si tu et poses d'una manera digna davant la vida, el meu modo de veure, tu sobre l'únic que tens un control exclusiu i directe és sobre el teu pensament.
8: Jo voldria diferenciar, perquè em sembla que s'estem fent servir la paraula pensament per dos conceptes diferents.
5: Probablement.
8: El pensament, jo ara estic pensant en que estic en el programa de l'interrogant, o el pensament com a idea o opinió. Per això el meu, i sóc conscient que el guió que he escrit és una mica ambigu, parla de les dues visions des del pensament, no? Per això dic, dic que penso per mi mateixa seria una actitud massa arrogant, perquè jo no estic aïllada, perquè tot m'influencia, i els pensaments que m'arriben, no la idea o l'opinió, els pensaments que a mi m'arriben en cada instant, jo no sóc l'autora, la creadora, al 100%.
5: Però els esculls. Però tens la possibilitat d'escollir...
8: No sempre.
5: Sí.
8: No sempre.
5: Tornem-hi. És que és important això, no? Nosaltres no creem pensaments de zero. O sigui, dit d'una altra manera, si tu neixes a la selva i et rodeges de monos, els teus pensaments no seran occidentals, ni cristians, ni ateus. Seran del pensament dels monos. Sí, evidentment que estàs absolutament influenciat. Però és que això... Això no t'ho pots treure, no t'ho pots evitar. Tu has après la llengua, l'idioma que estem parlant l'hem après els altres. La història l'hem après els altres. Sí. Les relacions socials les hem après... Les religions les hem après els altres. Clar, i tu dius, clar, si és que tot això hem après els altres, pensem per nosaltres mateixos? Sí. El que passa que la base de la nostra informació ens ha vingut donada, o l'hem estudiat, o els professors, o la mama, o la tieta, o el iaio. Però no, no siguis tan exigent amb tu mateixa.
6: Bueno.
5: Per mi és ser massa exigent.
8: Jo és el que penso.
6: Clar.
8: Que és, per això és el que volia dir. Una cosa és l'opinió que un té i l'altra cosa són els pensaments que m'arriben. És diferent.
6: És veritat que tots els pensaments, potser, ens aporten en el poder de poder escollir. O sigui, en aquest sentit, valdria la pena de dir aquest pensament que se'm genera és diferent de tots i, per tant, escolleixo...
5: El selecciono
6: perquè pugui avançar d'una manera diferent als altres o aportar en els altres alguna cosa, que en principi també és una mica el que has dit tu al començament, Joan, l'acceptació, no?
1: Sí, però ara em vull, com el tema està constar, i hi ha una cosa que penso que és molt important que has fet veure el guió, Maria José, que és el tema de prendre decisions. Com els nostres pensaments ens aboquen a prendre decisions. Puc pensar en què compraré demà per omplir la nevera. I és un pensament senzill, sense gaire complicació ni ètica ni moral ni de cap manera, és una cosa pràctica del dia a dia, i és un pensament, perquè el cap està enraonant sobre mi mateix, sobre què em falta, i prendre una decisió. Bé, que només, en principi només m'ha d'implicar a mi, i en tot cas els que mengin del que jo compri. Però ja, aquí s'acaba. Si els agrada o no els agrada, això és una altra qüestió. Bé, però hi ha altres decisions, hi ha altres pensaments que continuen generant decisions, maneres d'actuar, maneres d'estar, maneres de relacionar-te, que sí que estan, que et condicionen i et venen per un, com has dit, una elaboració de pensaments propis o pensaments d'idees alienes, val? I són pensaments. I és cert, som lliures per triar quin pensament...
5: Clar.
1: Per això, quedar-te... Per això cal aquesta introspecció, aquesta observació, la introspecció, no, però una observació del que estàs pensant moltes vegades, una reflexió sobre el que estàs pensant. Si allò t'ha de portar a prendre decisions abans d'actuar, és interessant que reflexionis sobre què et porta a actuar d'aquella manera. I actuar vol dir a vegades obrir la boca i deixar anar alguna perla. No cal fer res concret, perquè podem dir moltes tonteries al llarg del dia, i potser si ens ho... i basades en pensaments propis o aliens, i potser si ens, tant en tant, ens ho paréssim a aquesta observació del pensament que ens ha passat pel cap, i que si realment lliga amb les nostres creences, si realment...
5: És igual.
1: Si ho he de fer saber, estic projectant amb una imatge de mi, que pot ser interessant, i tots són pensaments que roden pel cap. Sé que és cert, vull dir, el fet d'observar els propis pensaments, vull dir, amb pràctiques de meditació, això és el que es fa, ser l'observador dels seus pensaments i deixar-los passar. Vull dir, no és una cosa que puguis fer d'una forma allò lleugera i dir, ara em poso a observar els meus pensaments, no, perquè el dia a dia és el que és. Però sí que potser abans d'obrir la boca, de prendre decisions i fer accions concretes, llavors sí que potser és el moment d'observar-se, a veure d'on surt això que estic, si realment m'ho estic creient, sí. I aquestes accions, o aquests pensaments, o aquestes creences, aquestes maneres d'actuar, evidentment, poden ser unes als 20 anys i poden, als 40 anys, potser són nosaltres, tampoc...
5: I el dilluns poden ser uns
1: i el dimarts. Si no li gusten ni no gusten mis principis, aquí tengo
5: otros. Tengo otros.
1: Sí, val? Els hermanos Mars. Vull dir que la cosa aniria per aquí. I el control, sí. El control, tenim control. Vull dir, no és una excusa dir, no, és que jo no controlo els pensaments. Sí, controlem els pensaments. En aquest sentit, que podem observar-los i controlar quin és el que se'ns ajusta o no se'ns ajusta. Aquí sí que tenim un control. I després, evidentment, si això se converteix en una acció, ja el control ja és total. I la responsabilitat també. Sobre les accions hi ha una responsabilitat.
6: Sí, això n'hem de parlar. Assum, vols dir alguna coseta?
7: No sé, jo estic molt preocupada perquè penso que molt bé no sé el que dir, però jo penso que una cosa és el pensament que tens, que sé jo, perquè avui estic molt contenta i estic molt contenta i estic pensant que tot està molt bé, o estic trista perquè tot està malament. Per això no impedeix el que facis les coses que has de fer, perquè una cosa és el pensament, l'altra són les decisions, l'altra és la intuïció, l'altra és el sentiment. Doncs pienso, luego existo. És molt difícil de separar el pensament de les coses, jo crec. I com més voltes li dono, més difícil trobo el tema. Us ho prometo.
6: Val. Digues, Maria José, digues.
8: Ara que l'Assum diu estic contenta i estic pensant, em ve una pregunta: què és primer, el pensament o l'emoció?
6: Bé,
7: és primer el pensament, sempre, clar, perquè tu et lleves i tens el pensament de que estàs molt cansat, però a vegades et truquen i et diuen una cosa i fas una cosa i aquell pensament de que estaves molt cansat s'ha transformat en una alegria, o al revés. Perquè els pensaments, on van els pensaments sols? Perquè jo penso, luego existo, el que he dit abans. I ara penso que estic aquí a casa fent el programa i que ha anat molt bé, però que el pensament és tan fràgil, tan etèreo, en res, que tu pots canviar qualsevol cosa. Però molt bé que tu pensis, no?
6: Mira, pregunto...
7: Però molt bé que pensis.
6: Sí,
7: clar.
6: Pregunto aquí a la taula si veritablement els pensaments són etèris i fràgils. Penso que depèn del compromís que tinguem amb aquest pensament que agafem.
5: Exacte.
6: O sigui, penso que els pensem realment per nosaltres mateixos, pot tenir una vessant de por, perquè aquest pensament em pot portar un compromís en relació a mi mateix i també en relació en el meu entorn, i aleshores aquest compromís pots dir no ho vull fer-ho, perquè és clar, això és posar molta carn a la graella, no? I l'altre és de dir, pues mira, més fàcil seguir el que em diuen els altres, i escolta, que això la societat, per exemple, els estadis estan ple de gent que pues, mira, els és més fàcil anar a l'estadi allà a cridar i desfogar-se que no pas, potser, tenir un criteri d'alguna opinió més concreta, no? Per tant, penso que... mira, fem servir aquesta paraula, no? Pensem realment per nosaltres mateixos, això comporta un compromís. I el compromís fa que el pensament doncs deixa de ser eteri i fràgil, perquè aprèn consistència.
5: Tu has introduït un tema que per mi és molt important, i també el que tu has dit és molt important, i a més ho tinc apuntat, exactament per parlar-ne, la relació entre pensament i emoció. Però és que aquí estem parlant de pensaments d'una manera molt fràgil o frívola. És la categoria del pensament. És la categoria del pensament. Tu has introduït aquest concepte.
6: Sí.
5: No és el mateix un pensament conceptual de vida que el pensament si compres patates al supermercat. Va. No és el mateix. Tu estàs parlant dels conceptes de vida, dels conceptes de filosofia de vida.
6: Que et fa viure.
5: Això no es canvia cada dia. Això no canvia cada dia. Tu
7: però,
5: si ets... Digues, perdona.
7: Això és com una altra història, eh? El pensament és el que fas. Ara vaig aquí, ara vaig allà, ara faré això, ara faré allò. Comprar patates al mercat, agafar les patates i no penses res.
5: Exacte, però hi ha un altre pensament, que és el pensament que determina, per exemple, els teus valors a la vida, o la teva religió,
9: O el teu estil de relacional, que ho ha dit el francès. Com em relaciono amb la gent? Quina capacitat tinc de sostenir unes relacions franques, obertes, o més brillants, o més agressives? Tot això depèn de tu. Ara, realment, hi han coses que se'ns escapen. La Maria José ha introduït un tema que jo tinc apuntat aquí per parlar-ne, me l'ha aixafat, perquè és un tema realment emocionant, que és el tema de la relació entre el pensament i les emocions. És un tema...
7: I la voluntat.
9: La voluntat relacionada amb què?
7: Amb el pensament.
9: La voluntat és un impuls a fer alguna cosa, o és un impuls a pensar alguna cosa. La voluntat és com una força interior que te impele, dirien els castellans, a fer alguna cosa o a pensar alguna cosa. Això és la teva voluntat.
7: I canviar el pensament...
9: Que canviar el pensament... La gent canvia el pensament, la gent canviem. No és molt fàcil de canviar els valors ni els principis, però les coses més... O sigui, si agaféssim els pensaments i els categoritzéssim, primer de tot hi ha els valors i finalment hi ha les patates del supermercat. I no és el mateix.
7: Primer el pensament,
9: però que integra els teus valors de vida, com ets tu, com et relaciones, com mires els altres, com te preocupes del coneixement,
8: com et relaciones amb tu mateixa,
9: com et relaciones, això són valors, això no ho canvies cada dia i això depèn molt de tu. Ara, No ens enganyem. Nosaltres no som àngels, ni els Sant Gabriels. No busquem... És que jo dic a vegades mirant el francès, però el francès té un sentit molt pur. És la meva sensació, francès, de moltes coses de la vida. Nosaltres no som perfectes, ni ho serem mai. Nosaltres som persones humanes amb un món petitet, en l'espai, no sé què. I estem influenciats per tot. I el dilluns pensem una cosa, i el dimarts en pensem una altra, i el dimecres acabem el pensament, etc. I aquí, i la nostra vida, hem de viure amb la indeterminació. Hem de saber-hi viure, no?
6: Sí, en aquest sentit, per això jo he subratllat aquest teu tros del teu guió, Maria José. No hi ha res sota el nostre control, no, ni tan sols el que pensem. La vida passa i els esdeveniments succeeixen sense el nostre permís. Però si posem consciència, a lo millor seria en aquest sentit que tu deies ara, Octavi, que a lo millor en el dia a dia no acabem... Un dia pensem una cosa i un dia una altra, però... A mesura que anem posant consciència amb les coses i ens hi anem comprometent, penso que sí que les coses van consolidant-se i els pensaments, dius, me n'alegro haver pensat això perquè, mira, això m'ha portat...
9: Són pensaments de primera categoria,
6: fins aquí, no?
9: Són els pensaments que delimiten l'acció diària. O sigui, nosaltres tenim una franja de pensaments sota dels quals hi ha les operacions. Les operacions del dia a dia, on viatjo, amb qui viatjo, qui parlo, amb qui no parlo, què compro, què no compro... Tot això és la operacionalització dels pensaments de que estan a un grau superior. Mm-hmm. I aquest és on t'has d'instal·lar tu, com a pensador, el que deia de la reflexió. T'has d'instal·lar amb el gran pensament, del qual deriven les operacions del dia a dia.
8: Mm-hmm. Però jo estic d'acord bastant amb això que acabes de dir, Octavi, però... No discriminaria tant el tipus de pensament, perquè inclús anar a buscar patates o anar a pensar què faré jo per dinar m'està portant a decidir com m'alimentaré, i alimentar-me no és una cosa, diguéssim, banal, no?
6: També és un acte
8: creatiu. Llavors, jo crec que si aprofundim una mica el pensament que tu potser diries de menys categoria, i trobaríem la categoria.
9: Sí, pujant. Has de pujar. Al final aquesta patata aniria a parlar. Sí, aquesta patata aniria a parlar, a parar a un pensament ecologista de primer nivell mundial de l'equilibri de l'univers.
8: O només...
9: Perquè a través de la patata hi arribes, eh?
6: Sí, sí.
9: Perquè com està feta, el grau, com està cultivada, llavors que jo m'alimento, jo estic integrat en un entorn gran, i al final arribes al quinto veneno, no?
8: O simplement, si m'he observat i em conec, podré decidir si la patata em senta bé o em senta malament per la meva salut. Així és dit de forma ràpida.
6: Per tant, si pensem realment per nosaltres mateixos, ha de ser un acte conscient i de ganes de voler. És igual, un pensament petit pot ser tan gran com un de pensament molt gran que arribi allà on sigui, no? Tots els pensaments.
8: I és imprescindible conèixer-nos a nosaltres mateixos. Sense conèixer-nos, jo no puc canviar el meu pensament si jo no em conec.
6: Pensem per nosaltres mateixos, aquest és l'interrogant que avui ens formulem. Estem debatint aquest interrogant avui amb la Sumbitòria, amb el Joan Ripoll, amb l'Octavi García, la Maria José Leiva, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I ha arribat el moment en què la nostra guionista, la Maria José, ens presenta, que ja ens l'ha presentat al final de llegir el guió, que avui escoltem My Way de Frank Sinatra. Per què aquesta cançó, Maria José?
8: Bueno, com he dit abans, el guió que he escrit, reconec que és ambigu, però és que també a vegades la realitat és ambigua també. I tot és contradictori en general. Llavors, sí, és veritat que no tenim el control, però en algun moment sí que podem, si ens coneixem i podem triar entre una manera i una altra manera de funcionar. I, bueno, a part que és una cançó que m'agrada molt.
6: Perfecte, doncs en Joan ens la farà escoltar. Gràcies.

0: pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest és el programa que avui, en el punt de l'interrogant, ens plantegem. Estem fent possible el programa avui l'Octavi García, la Sun Vitoria, la Maria José Leiva, el Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Clavi, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. I tenim una nova companya en els serveis tècnics, que aviat desvelarem el seu nom. De moment diem que es diu Mar. Bé, doncs... Un moment, Octavi. Aquest interrogant, pensem en, realment per nosaltres mateixos, has acabat, Maria José, tal vegada per presentar la cançó, has parlat de l'ambigüetat. Els pensaments poden generar aquesta ambigüetat. L'ambigüetat crea dubte, perquè penso que si una cosa és ambigua és perquè podem veure que una cosa pot anar per un cantó o per l'altre, i és aquest... Però precisament perquè pensem, penso que cal concretar. La vida ens cal concretar, precisament per anar-nos definint com a persones humanes. Penso que el pensament ens defineix com a persones humanes, i ens defineix precisament perquè anem concretant i deixem aquesta ambigüetat. A mi manera, a la meva manera.
1: Sí, sí. El pensament ens, com has dit, ens defineix com persones humanes. Sí. Sí, però el pensament és canviable. I abans, fora d'antena, l'Octavi parlàvem del pensament cartesià. Tot canvia, inclús... El que avui va a missa, demà passat o l'any que ve o d'aquí 10 anys, és una altra cosa. Per tant, dir que el pensament em determina com a persona, jo no estaria gaire d'acord. En algun cas pot ser que sí, però jo crec que no.
2: Sí, però la qüestió sobre els pensaments, en el sentit que deies tu, mira, José, la qüestió no és pensar, el problema és que si ens fusionem amb allò que pensem. Si ens ho creiem, fins a convertir-lo en la definició de nosaltres.
1: Clar.
2: I ho considerem la veritat. Llavors, tenim un problema.
1: Clar.
2: Torno al que plantejava al principi. Els pensaments dirigeixen les nostres accions, d'alguna forma. I convertir aquests pensaments en creure's que som nosaltres aquests pensaments, vull dir, fer-los... assumir-los,
1: identificar-nos
2: tant amb els nostres pensaments, de fet, sense discernir-los, sense reflexionar, sense enfrontar-los, llavors deixem d'escollir lliurement. I llavors, com no decidim lliurement, som víctimes dels nostres pensaments. Llavors això sí que és un problema. I llavors aquí surten històries molt estranyes, eh? Gent que se li gira el allò.
0: Així ens estàs dient millor no pensar?
2: No, i ara? No. Però sí que ha de ser un acte reflexiu. Sí, vull dir, el que penso que tots estem d'acord és que el pensament ha de ser un acte reflexiu. Independentment d'allà on es porti, cadascú el portarà allà on sigui. No diem que hi hagi ni coses bones ni coses dolentes. No ho estem definint, això. Però sí que ens ha d'ajudar en aquest sentit.
0: L'Assum vol dir una cosa, digues, Assum.
3: Sí, però ara se m'han anat una mica el pensament. Però ja que he parlat tant del Descartes, a mi m'encanta, sempre diu, si mires el foc, en aquell moment igual no és real, és una il·lusió del que tu estàs veient. O sigui, tampoc et pots formar una idea molt clara del que estàs veient, parlant del Descartes. Saps? Pienso, luego existo, però existeix de veritat el que estàs veient? Descartes et planteja aquestes preguntes. I clar, caminante no hay camino, i mare de Déu, és que és molt difícil de definir el pensament.
0: Sí, però el camí...
3: Perquè és il·lusió.
0: Penso que el camí es fa caminant. O sigui...
3: Caminante, clar.
0: Dir-ho... Pues, pot semblar una cosa pues, així etèria, però si el camino se hace caminando, o sigui, s'ha de caminar per observar i per tenir una constància de que el camí realment existeix, i la vida igual. O sigui, jo estaria una mica en contra amb el Descartes, que pienso luego existo, si no ets conscient. Si no ets conscient, pots pensar tot el que vulguis i potser no ets conscient de que estàs existint. O sigui, el que veritablement fa el camí, doncs sí que pot dir que està pensant, perquè és el camí, i és una existència perquè vas veient la realitat del camí. Seran uns arbres, serà el desert, serà un Edén, serà el que tu vulguis, però has de caminar per veure el que hi ha.
3: I el caminante no hay camino y no estelas en el mar.
4: Sí, però estàs associant el pensament a la realitat i no té res a veure.
3: El pensament, no, és que és molt complicat.
4: El pensament no està casat amb la realitat. El pensament és lliure, màgic, esotèric, màgic, irreal, fals, enganyós. Però és pensament. Nosaltres estem parlant del pensament pur, a aquesta reunió d'avui, o del pensament perfecte. Per exemple, jo tinc posats aquí dos tipus de pensament patològics psicològicament, que són els pensaments d'esquizofrènia o els pensaments del trastorn obsessiu-compulsiu. Hi ha gent que té trastorns mentals greus, però té pensaments, no té res a veure.
3: O sigui, bueno, hi ha pintors que pinten amb el seu pensament i mireu les obres d'art que han fet dels seus pensaments. Obres d'art o obres molt difícils.
4: Però és que, a més, hi ha una altra cosa del pensament molt curiosa que jo la tinc apuntada aquí, que tenia de sortir, que és que el pensament creatiu és un pensament destructiu. O sigui, si tota la gent que... Hi ha hagut molt poc creatiu a la història de la humanitat. I respecte al Descartes, que jo no soc cap aficionat al Descartes, jo diria dos coses ràpides. L'evolució del pensament humà no segueix la mateixa velocitat que l'evolució de la tecnologia. No ens confonguem,
3: No.
4: L'Occident, els pensadors neoclàssics de 500 anys abans de Crist continuen funcionant, per exemple, incluït Aristòtil. I en el pensament cristià funciona així. Sant Agustí, del segle XII o XIII, és un gran mestre de l'Església i continua. O sigui, el pensament filosòfic no té data de caducitat tan fàcilment, Tot el que va passar fa, i repeteixo, 400, 500, 800 anys abans de Crist, continua estudiant-se a les universitats, això.
1: Tu diries que Descartes la consideraries filòsof?
4: Home, mira, et vaig a dir una cosa. Jo repeteixo que no soc... ara no estem aquí per una cosa de Descartes. No. Només et diré una cosa. No hi ha universitat al món, a qualsevol carrera de filosofia, que Descartes no estigui entre els tres primers del món, de la història de la humanitat. Res més. Aquí ens l'estem carregant en 5 minuts, el que a mi m'assombra. Però és igual. Jo volia dir sobre el pensament creatiu, que me sembla també un tema que és del que estem parlant, que és aquell pensament trencador. Que això, n'hi ha molt poca gent als dits de les dues mans de la història de la humanitat. És la gent, amb el pensament, i em sembla que tu ho has dit, que és capaç d'alliberar-se del que hi ha per entrar en una nova àrea, en una nova dimensió. Això és... Ho dic perquè ve a cuento de tot el que estem dient. És tan difícil alliberar-se de les nostres coses que hem adquirit, no jo, els mils de milions de persones que hi ha a la humanitat, l'espècie humana, està tan dificultosa d'alliberar-se de les càrregues d'aprenentatge que té durant la seva vida, que els fenòmens creatius succeeixen molt a poc a poc. Molt a poc a poc. I sobretot en el camp del pensament, que això és el que et volia dir. En el camp del pensament hi ha pensadors alemans del segle passat. Tu, ara, seria molt difícil que em citessis, a part de Chomsky i algun altre, algun pensament que tingués realment una transcendència important a nivell mundial. És difícil. És difícil. El pensament és bastant estàtic i, com deies tu, Joan, és un subjecte de qüestionament diari. Si hem de ser capaços de qüestionar-se les nostres idees de forma permanent.
1: Ara m'ha vingut el Luther King, ja que t'has ratat a treure algun personatge... Així és, sí, a nivell mundial. Sí, sí. Però t'ho volia dir una cosa sobre el Descartes. Sí, és veritat, està considerat com un filòsof, però en realitat la filosofia més aviat és una manera de preguntar-se les coses, però sense retallar, com unint, com buscant correspondències. En canvi, el Descartes el que fa és retalla. És la raó i no és res més que l'error.
4: Per què?
1: En aquest sentit del retallar,
4: sí,
1: és
4: no,
1: amb el que...
4: Però no és que... No, no retalla.
1: Perdona, perdona. Sí. En aquest sentit del retallar,
4: sí,
1: que ara, actualment, no ha passat tants, tants cent anys, però actualment no s'atendeix a retallar, sinó s'atendeix a ampliar, a globalitzar.
4: Sí. Em permets? Deixa que et digui. El pensament que tu estàs dient ara té molt sentit, però si em permets, no és així. És justament... Jo t'explico, t'explico. És el contrari. Per què? Perquè hem de contextualitzar les persones. Per la reina Victòria, a l'època del romanticisme i no sé què, era una de costums molt controlades, les nenes amb la faldilla llarga, etcètera, etcètera, etcètera, a l'època victoriana. El Descartes, quan va viure, el món estava regit per una cultura religiosa medieval.
0: Clar,
4: llavors, sí. ara ens entenem, no?
1: Sí.
4: És com Freud. Freud, quan parla dels impulsos sexuals i tot això, està parlant a l'època victoriana. I tu has de dir, aquest tio era un heroi. Com podia parlar d'això a 1915? Mm. Per tant, el Descartes, quan diu, permetem, quan diu, passa-ho per la raó, saps què està dient? No funcionis per la fe. O sigui, no funcionis pel convenciment que t'ha vingut donat, que també que pots fer-ho,
0: ja
4: però a pesar de tot, passa-ho per la raó. I t'està dient, passar per la raó és pensar. I pensar dignament és existir. És el que et fa existir. És el que fa que agafis les coses i les raonis. No les estàs limitant. O sigui, tu ho has dit bastant bé, que sembla que al raonar-les els limitis. No, al raonar-les les amplies. Amplies el vano. Entens què vull dir?
1: Depèn de la base, que de la que a vegades abans hem parlat, de la base, no? Tot depèn de la base.
4: Sí. Bueno, ja ens entenem.
1: Sí,
4: però deixem el Descartes pobre, que l'hem matrivitzat prou ja.
0: No, però amb el tema d'avui pensem realment per nosaltres mateixos. Aquest el penso i...
4: Cogito ergo sum.
0: Doncs existeixo, el Descartes.
4: Vol dir que t'enfrentis a les coses, que pensis, que hi pensis.
0: No és una causa-efecte que si penso existeixo.
4: No.
0: És perquè penses que prens consciència
4: de que existeixes. Molt bé.
0: Perquè un mono
4: exacte.
0: També pensa a la seva manera i existeix.
4: Exacte. És que la nostra pensament és... Aviam, jo ho diré senzillament. El nostre pensament és el que ens identifica com a persones, com a espècie. El pensament. Nosaltres tenim moltes costums, inclús de nadons, com els animalons. Inclús els animalons tenen més capacitats de petits que nosaltres. Un nadó mono, fins als 12 o 13 mesos, té més habilitats que un nadó persona. Però ens comencem a separar pel pensament. Jo haig de ser un enamorat del pensament, perquè és el que jo penso que em fa lliure. Em penso que em fa lliure. Jo sento la televisió i jutjo el que m'estan dient. Jo miro el diari i escolleixo. Jo miro una pel·lícula i agafo quina jo vull agafar. Vale, i tu dius, però no ets lliure del tot? No. Som lliures del tot? No. Estem condicionats? Sí. Però és la petita escapatòria a la vida que tens és que el teu cap vagi funcionant, no? Probablement. No sé, penso.
0: Assumi, Joan.
3: Vale. Doncs jo dic això, que si ets capaç de pensar, sí, que aquesta sigui la teva única finalitat. S'ha de poder pensar, però més coses. Jo, això del pensament, ho trobo molt etèrio i no em condueix a cap lloc.
0: Joan.
2: Sí. Jo m'incluo...
4: És un pensament, això que acabes de fer tu,
0: Sí.
4: Això que diu que el pensament no em condueix a cap lloc, és un pensament,
2: Sí, és un pensament. Sí, veure, jo vull incloure un terme mig, perquè han parlat de les patates i han
0: parlat dels pèsols.
2: I han parlat del Descartes i de l'univers i de valors, que són molt importants. Però ara vull introduir uns pensaments que roden per allà pel mig, que acostumen... si jo m'aixeco pel matí o estic fent alguna activitat i no em surt tan bé com jo m'hagués agradat, puc tenir el pensament de que sóc un inútil. Per exemple, que sóc tonto o que els altres no m'estimen, però aquests moments també són pensaments. I pensaments que fan mal i que ens condicionen d'una forma absolutament inimaginable. perquè... que porten a tenir molts problemes psicològics.
0: Perquè va lligat a l'emoció i en el sentiment.
2: Sí, perfecte, però són pensaments que estan allà enmig, eh? I que ens afecten al dia a dia.
4: Hi ha els que t'afavoreixen, hi ha els que no t'afavoreixen, els que em fan bé, els que em fan mal.
2: Correcte, però jo torno al comentari que havia començat a fer abans sobre el fet de que nosaltres no som els nostres pensaments, que és molt fàcil de dir, però una altra banda, perquè aquesta creença sobre què som o com som també està, evidentment, vinculada a totes les influències externes, agudes i bé, des del mateix moment que vam néixer. Vam sortir de la mare, i no sé jo, si fins i tot abans.
4: Sí.
2: Però estem absolutament condicionats. O sigui, és una feina de desprogramació, si li podem dir d'aquesta manera,
4: o no,
2: però seria desprogramació, d'interpretar allò que realment això que estic pensant es correspon amb la realitat, jo sóc així, podries pensar, no, pensar dir,
4: tinc alternatives,
2: millors. No, jo no sóc això. Llavors aquí avancem, per ser un Einstein, arribarem, vull dir, puc ser un inútil per fer unes coses, val? D'acord, això ho puc acceptar, per això no serveixo, i ho puc acceptar i ja està, i ja no hi ha problema, però puc ser molt bo fent altres coses.
4: Però no necessites ser un Einstein, ser una gran persona.
2: Ja m'entens, vull dir, puc pensar que sóc inútil en general, però, ostres, a la millor cosa és que les estic fent molt bé, relacionar-me amb la gent, com les tracto, cuinar, què sé jo, val? Vull dir, aquest descobriment de què és el que... que no sóc els meus pensaments, de que no me'ls crec absolutament tots, començant per les patates i acabant passant per aquests pensaments que ens miren de definir, però que no ens corresponen realment amb el que nosaltres...
4: L'única manera de créixer la vida, de créixer... nosaltres tenim, per mi, una responsabilitat, que és millorar. És una responsabilitat que tenim a tota la nostra vida, millorar. No baixem el nivell de la paraula, millorar, en el sentit més gran de la paraula, més important. Si no et qüestiones les coses, no creixes, no millores. Si no et qüestiones el que estàs fent, no millores. Si no entres en crisi, la millora només surt d'una crisi de lo existent.
2: Correcte.
4: Si no, t'hi quedes tot el dia.
2: Correcte, sí, sí.
4: I a la vida igual, amb els teus pensaments religiosos has d'evolucionar. Pensaments socials has d'evolucionar. Pensaments polítics, l'únic de futbol no. Si ets del Barça, no has de canviar mai.
1: Es pot ser apolítica, Octavi?
4: I tant que sí.
0: El nostre
4: el que és difícil,
0: El nostre programa ho és, Ni futbol, ni polític, perquè no en parlem d'això, perquè...
4: No, home, no.
0: No porta enlloc. Pensem realment per nosaltres mateixos, aquest és l'interrogant, i estem arribant al final del nostre programa... I m'agradaria, doncs, que si alguna cosa se us ha quedat en el tinter, doncs ara és el moment. Assum, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
3: Se m'ha quedat en el tinter tantes coses que no sé el que pensar.
0: Molt bé, doncs aquí es queda. Octavi, què se t'ha quedat per dir?
4: Jo se m'ha quedat una cosa que té la Maria José, que... És igual, és la relació entre les emocions i el pensament, que és un tema apassionant per un sol tema monogràfic. Hi ha una relació, per mi, hi ha una relació absolutament íntima. Però tan íntima, que la capacitat de memorització dels pensaments el 90% de vegades va lligat a una emoció.
0: És clar.
4: Va lligat a emocions. Esclar. Ens impregna.
3: Claro.
4: I quan ens impregna alguna cosa, ho recordem. Si no, no hi ha manera. I quan ho recordem, som capaços de verbalitzar-ho. I si ho verbalitzem, és que existeix, segurament. O sigui, la relació entre les emocions i el pensament és molt important. Molt important. No solament a nivell endocrí, biològic, sinó a nivell d'aprenentatge i de pensament.
0: Molt probablement que el 90% o més, o gairebé el 100%, el millor, tots els pensaments venen donats per l'input d'una emoció i un sentiment.
4: O tenen cert grau d'emoció.
0: Sí. És el que deia en Joan.
3: Sí,
4: sí, sí.
3: Sí.
0: Bueno, Joan, què se t'ha quedat en el tinter? Va.
2: Continuant amb la relació aquesta que havíem establert al principi, des del principi, sobre els pensaments i l'acció, jo continuo convidant a no ser víctima dels nostres pensaments, a evolucionar, a observar-los des de fora, mirant d'observar-los i observar aquests pensaments, com ens porten, a quines decisions ens porten, i sobretot hi ha una idea molt important de que no som els nostres pensaments. Cal observar-los i meditar sobre ells.
0: Perfecte. Maria José, què se t'ha quedat en el pensament?
1: Sí, jo penso que el pensament forma part d'una part de nosaltres que diem ego, perquè no som nosaltres, com deia en Joan. Que és un recurs, el pensament és un recurs que tenim, com l'ego també és un recurs que l'hem de fer servir, però intentar això, no identificar-nos i conèixer-nos, anar més enllà del pensament per poder conèixer-nos.
5: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: L'univers infinit.

0: es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys.

0: per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda, aquesta vegada sense pluja, que ja en portem molts dies i està molt bé que plogui, però també està molt bé quan surt el sol, encara que ens ha fet una mica de vent aquests dies també. Mireu, us saludem des del control tècnic en Joan Bosch i en Carles Gràcia i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Us recordem que si voleu que tractem algun tema en específic ens podeu fer arribar un correu al a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres un convidat a qui ja vam tenir en el seu moment, que és en Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser de nou al Sàvia Verda.
2: Hola, Imma, un plaer, ja ho saps.
1: Benvingut, molt benvingut, Jordi, de nou. Mireu, avui volem que ens expliqui els motius pels quals Tàrrega, Bellcaire, Tornabous, les Boges Blanques i el municipi de Bellpuig s'han unit per oposar-se a la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, que l'empresa d'origen danès Covirgi vol desenvolupar junt amb ramaders locals de Lleida. Aquests 5 municipis han fet una sèrie d'accions legals conjuntes on, entre d'altres, demanen mesures cautelars que paralitzin el projecte que afecta, si no vaig errada, Jordi, incorregeixes, a uns 27 municipis. Deixeu-me primer que us recordi qui és en Jordi i la seva trajectòria. Mireu, en Jordi és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida i ha desenvolupat una carrera de 24 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va ser caporal. L'any 2019 va decidir interrompre aquesta carrera per dedicar-se plenament al servei públic des de l'Ajuntament de Bellpuig, on abans de ser alcalde havia col·laborat activament en diverses entitats del municipi i també impulsant activitats comunitàries diverses, com la creació, que això m'agrada molt dir, de la creació del Mac Galderic, que és qui s'encarrega de rebre les cartes que els infants escriuen als Reis Mags. En els seus 2 mandats consecutius, des del 2019, ell ha treballat i està treballant per promocionar el patrimoni

0: patrimoni històric, artístic i cultural. També ha liderat la memòria i la participació ciutadana per recuperar la memòria democràtica. Ha organitzat la primera consulta popular no referendària per donar veu a la ciutadania en qüestions de rellevància col·lectiva. Ell treballa per cobrir, diu, les necessitats bàsiques del municipi, fer-lo més sostenible, més just i més participatiu. Es declara antifeixista per convicció, cooperativista per elecció i historiador per formació. Jordi, deixa'm que posi una mica de context sobre aquest tema que parlarem d'aquesta planta de biogàs. Mireu, Lleida es percep com la granja de Catalunya, perquè es calcula que té més de 4 milions i mig de porcs, el que representa una mitja aproximada de 10 porcs per habitant, i a més també té la meitat de pollastres d'engreix de Catalunya. És la segona província en cens porcí més gran d'Espanya, només superada per Osca, que té 5 milions. I pel que fa als pollastres, té gairebé 12 milions d'aus d'engreix, és a dir, el 50% aproximadament de la producció avícola catalana i el 14% del total d'Espanya. I com us hem dit, aquesta empresa d'origen danès Covirgi vol fer aquesta planta de biogàs a la Sentiu de Sió. Al seu web, Covirgi diu que aquesta planta, a partir de la gestió dels residus ramaders i de granges locals, generarà energia sostenible a partir d'aquests residus orgànics, capturarà CO2 i generarà energia neta a uns 200 gigawatts anuals, el que equival aproximadament al consum de 23.000 llars, i també generarà aigua regenerada, més d'un milió de litres diaris, que posarà a disposició gratuïta dels ramaders i abocarà el sobrant al canal d'Urgell. Amb aquesta instal·lació diuen que pretenen impulsar la sostenibilitat i la continuïtat de la indústria ramadera de Lleida. Llavors, Jordi, per què us oposeu al desenvolupament d'aquesta macroplanta de biogàs a la Noguera? I que us afecta, bueno, doncs, com hem dit, Noguera, Urgell, doncs, a 27 municipis en total.
1: A veure, els motius són diversos. En cap moment hi ha una oposició al biogàs des d'aquesta part del país. El biogàs és una manera de gestionar les dejeccions ramaderes. Està claríssim que això és una bona gestió de les dejeccions ramaderes, la producció de biogàs. El que no estem tan d'acord és amb la dimensió, de la instal·lació i amb, diguem, la casuística que envolta tota la producció energètica d'aquesta macroinstal·lació. En primer lloc, és un monstre d'instal·lació que, a part, aduint l'interès general, doncs, des de la Generalitat de Catalunya, plenament legal, doncs, se li ha donat un tràmit d'urgència amb la qual cosa es pot instal·lar una macrofactoria d'aquesta envergadura amb sol rústic, sense haver de canviar els usos a nivell urbanístic d'aquest sòl, amb la qual cosa la mateixa població ja doncs, està perdent, perquè amb qualsevol desenvolupament urbanístic, quan se tracta d'una activitat industrial, doncs, hi ha d'haver una reparcel·lació, hi ha d'haver unes sessions de zones verdes, d'equipaments pel municipi, tot això no existeix, tot això està encarat només a la construcció d'aquesta macrofactoria de biogàs. Nosaltres entenem que és una operació pura i dura d'especulació energètica, perquè d'alguna manera, doncs, perquè sigui rentable, és a dir, si partim de la primera premissa, no? És a dir, efectivament, a Lleida hi ha un nivell de produccions, tones de produccions de dejeccions ramaderes, d'acord? Que d'alguna manera també algunes, els pagesos ja les gestionen, aquestes dejeccions ramaderes, perquè ells ja fan un ús d'aquesta dejecció ramadera. Per molt que ens donguin una taxa de tones de producció de dejeccions ramaderes, no totes, diguem, que no estiguin disponibles, perquè els ramaders ja fan una gestió d'aquestes dejeccions ramaderes a través de plantes de compostatge en algun cas. Per exemple, aquí a Bellpuig tenim una instal·lació avícola que té una planta de compostatge, ell mateix fa el compostatge. Per tant, els pagesos també ja s'espavilen amb les dejeccions ramaderes. Però, és a dir, totes les dejeccions ramaderes de la província de Lleida es poden vincular amb aquesta planta de biogàs o altres plantes de biogàs, perquè ja se'n fa un ús racional d'aquestes dejeccions. Llavors, el problema fos en les dejeccions ramaderes de Lleida i les plantes de sent dimensionades a la realitat comarcal, aquí ningú diria res, perquè és que, d'alguna manera, efectivament, hem corregut responsables d'allò que generem, d'aquell residu que generem, que si es tracta correctament passa d'un residu a un recurs, perquè serveix, primer, per generar energia i després, doncs, perquè serveix el subproducte, serveix com a adob, en alguns casos, perquè també s'ha de matisar moltíssim aquests fangs que surten després de les no tot serveix, no tot serveix de la mateixa manera, no tot té una utilitat. Vull dir que també es genera una quantitat de residu important. I aquí el que ens grinyola és això, és que per nosaltres és una operació d'especulació energètica. Perquè aquesta planta, doncs, arribarà aquí, s'instal·larà, serà un monstre a nivell de paisatge, a tots els nivells, i quan deixi de ser rentable, molt probablement aquests grups inversors desapareixeran del país i se n'aniran a fer altres coses a altres llocs del planeta.
0: Dos preguntes, ara, Jordi. Quan dius que és una macroinstal·lació, quants metres de sol està agafant o es faran servir de sol el rústec? Més o menys. O sigui, quines dimensions? Ho dic per ubicar els oients, eh? Vull dir, estem parlant de quines... Perquè el seu web el que diuen és que això crearà al voltant d'uns 40 llocs de treball.
1: Sí, crearà uns 40 llocs de treball, però el que no diuen és... Hi ha dos factors aquí importants. És a dir, una planta de biogàs feta des de la base, des de la ciutadania, des de la mateixa producció de la dejecció ramadera, té una dimensió. Una macroplanta de biogàs com aquesta, destinada... De fet, et contesto, no tinc la data exacta, ara no recordo exactament...
0: No, era per una mica dir... Estem parlant de 1.000 metres quadrats, però, de 5.000 o de 500. No, és igual.
1: De bastants més. Però, és a dir, el problema és que perquè sigui rentable al nivell que ells volen que sigui rentable, perquè aquí és un model de negoci, sí, perquè sigui rentable al nivell que ells necessiten que sigui rentable, amb les dejeccions ramaderes de Lleida no n'hi ha prou. Aquí es calcula que hi haurà un trànsit anual de més de 30.000 camions, repeteixo, més de 30.000 camions que alimentaran aquesta planta de biogàs, de dejeccions ramaderes procedents d'altres llocs del territori de Catalunya i de residus d'escorxadors, és a dir, de restes animals, només d'aquesta manera poden contribuir a que allò sigui un model de negoci. Per tant, amb un model, en un moment en què hi ha una crisi epidèmica important a nivell ramader, com és un brot de peste porcina, com és la grip aviar, que precisament aquí a Bellpuig, a final d'any, per les vols de Nadal, ne vam tenir un cas, que es van haver de sacrificar més de 350.000 gallines ponedores.
0: I que tots hem notat perquè el preu dels ous, entre d'altres factors, ha pujat per aquesta crisi aviar.
1: En aquest context, trobem extremadament arriscat un trànsit de vectors de contagi, de possibles pandèmies, diguem, animals, pel territori sense calguer. És a dir, no cal que ens portin 30.000 camions a l'any d'altres llocs del territori, 30.000 camions d'altres dejeccions ramaderes i de restes d'escorxador, de restes animals d'escorxador, perquè sigui rentable la planta. Ningú suposa que hi hagi biogàs fet a partir de la dejecció ramadera local. Sí que ens oposem a un model de negoci que entenem que és un model d'especulació energètica que, a més, no repercuteix en el benefici del municipi de la Sentiu de Sió, perquè, com he dit, doncs estan fora de les regles del joc a nivell de sòl, és a dir, de qualificació del sòl. Quan se qualifica d'industrial, doncs hi ha d'haver uns requisits que, en aquest cas, com que és un interès general,
0: sí, no passa, és legal. Va ser una de les modificacions, no?, que es va introduir també per accelerar. Exacte. En el cas de les renovables, que quedés palès aquest interès general, el que permet, diguem-ne, anar més ràpid també, no? Al final, clar, és un, exacte, tema d'acceleració que, bueno, que possiblement les renovables necessiten aquesta acceleració també, perquè hi anem tard.
1: Efectivament, necessitem, però sempre, fixeu-vos com sempre, la idea és boníssima. El que grinyola és com se porta a la pràctica aquesta idea. La idea del biogàs és sensacional, perquè ningú s'ho posa.
0: Perquè vosaltres sabeu, Jordi, quines expectatives de retorn... Ho dic per clarificar alguna vegada alguns conceptes, que jo crec que han de quedar una mica clars. Quan es parla de retorn d'una inversió, això el que vol dir, des del punt de vista econòmic, ho explicaré com molt planer, és tu has invertit 100 i el retorn de la inversió vol dir que has recuperat aquell 100 i, a més d'aquell 100, guanyes un X% per sobre. Clar, llavors aquí depèn d'aquest quin és el teu percentatge, diguem-ne, de retorn que esperes, doncs pot ser un 6, un 8, o ja anem a doble dígit. Vosaltres sabeu si aquesta gent ja van a doble dígit? Perquè que la gent no s'oblidi, el retorn de la inversió vol dir que has recuperat la inversió i, a més, guanyes diners.
1: Una cosa molt simptomàtica és que han intentat, doncs... jo recordo aquelles pel·lícules de quan jo era jovenet i les pel·lícules del dissabte a tarda, que n'hi havia, algun dia era de pirates, altres dies era de l'oest, de cowboys, i altres dies eren d'exploracions, no?, d'exploradors que anaven pel món i al segle XIX, aquelles aventures que ens agradaven tant de petit. I quan arribava a una illa en què els habitants d'allà, doncs, els pintaven, perquè era el moment aquell, no?, que representa que eren l'home blanc, era aquell home civilitzador que portava la prosperitat, com si aquella gent no portessin mil·lennis vivint en aquella illa i vivint en una harmonia social i econòmica molt, molt, molt seu. Doncs hi arribaven i els ensenyaven els típics braçalets fets de vidre, no? I el canviaven per coses. Doncs et dona aquesta sensació, et dona aquesta sensació que t'estan tractant d'aquesta manera. No? És a dir, ells han anat als municipis a dir, bueno, què li convé aquí? A veure, senyor alcalde, què li convé? Què vol que li fem? Li vol que li fem un centre cívic? Doncs li farem un centre cívic. Clar, a veure, això no és seriós. Estem al 21, som adults. La gent té opinió, té una manera d'entendre el món i té una manera de com vol que sigui el seu món. És a dir, el que no pot ser és que arribin aquests projectes sense escoltar gens a la gent que viu aquí. Mm. És a dir, no pot venir un inversor danès a desmuntar la nostra manera de viure, la manera de viure de la pagesia, a més, amb una planta que, efectivament, tindrà totes les salvaguardes, diguem, a nivell de salut i a nivell mediambiental i el que vulgueu. Però està clar que si no la munten, el nostre país no tindrà tants elements contaminants. M'explico? És a dir, perfecte, segurament complirem tots els requisits des d'un punt de vista d'emissions, de no sé què, però si no la munten, ja ho tenim, això. És a dir, no cal que ens garanteixin que compliran
0: tota la normativa. El que passa és que els purins continuen sent un problema a Catalunya. El tractament dels purins continua sent... És a dir, malauradament encara no estem al nivell que potser hauríem d'estar en quant a tractament de purins, que després ens embruten els aqüífers i ens fan malbé el sol i...
1: Però fixa't quin canvi de paradigma. És a dir, comprem que el problema siguin les dejeccions ramaderes, d'acord? En lloc d'afavorir una política des de la Generalitat d'instal·lació de macroplantes per tractar aquestes dejeccions ramaderes, donem ajuts a les instal·lacions ramaderes
0: perquè
1: fan plantes de biogàs a la mateixa explotació que els genera gas que el poden cremar dins la mateixa explotació. S'ha acabat el problema. No cal aquesta operació d'especulació energètica, no cal aquesta pluja de milions, no cal tot això. És a dir, donem ajuts als que en saben, ne saben de fer les coses. Us pensem que no en saben, però en saben bastant.
0: No, sí, jo suposo.
1: És a dir, aquesta dejecció ramadera es tracti al mateix punt de generació, amb el qual no hi ha aquesta transferència, no es poden convertir en vectors de contagi, aquest pagès té una ajuda per muntar una microplanta de biogàs, passem de macroplantes a microplantes, de biogàs a la seva instal·lació. És que això no és rentable, és igual. Si al pagès l'ajudem per tractar les dejeccions ramaderes, al final el bé comú se'n veu beneficiat. És a dir, preferim
0: és obvi
1: que es doni una ajuda del 89, del 90%, perquè es pugui fer una instal·lació a la mateixa planta, que ja sabem que no és rentable d'un punt de vista econòmic, però tot el gas que generi, que el cremarà per poder produir energia per la teva pròpia instal·lació, tens un cicle tancat, tens una economia circular perfecta i deixes de tenir el problema de les dejeccions ramaderes que tenim ara.
0: La qüestió és, perquè això em porta a fer-te una altra pregunta, és hi ha diners per donar aquestes subvencions? Hi ha pressupost per donar aquests ajuts?
1: Bueno, si les dejeccions ramaderes són un problema, l'hem d'abordar. D'acord? I abordar-lo no és afavorint una inversió d'un calibre tremendo, perquè són molts milions d'euros els que estan disposats a invertir, quan això sobrepassa la capacitat, no sobrepassa la capacitat, sinó que requereix capacitat de gestió d'altres dejeccions ramaderes que no provenen de la zona. Perquè si al final, diguem, la vegueria de Lleida ha de tenir aquesta macroinstal·lació perquè hi convergeixi tota la dejecció ramadera de la vegueria de Lleida, bueno, pues, fins aquí podríem parlar-ne de si cal, no cal...
0: Per això jo feia aquesta introducció inicial de... Lleida és una comarca que concentra molta d'aquesta producció, doncs, tu estàs dient que es preveu un trànsit de camions de gran tonatge amb tot el que això comporta també a nivell d'emissions i a nivell d'ús d'infraestructures i de desgast d'infraestructures, etcètera, no?
1: Llavors, clar, tinguem en compte que abans d'arribar a la Centivia la població de Bellcaire, que, bueno, doncs que és una població de poc més de 1.000 habitants, que vull dir, tot això, al final és una qüestió de... Jo penso que és una qüestió de respecte, d'acord? És una qüestió de respecte. No pots donar per sentat això i pensar que la gent, a aquestes alçades de la pel·lícula, es quedarà impàvida dient, vale, doncs això han dit que ha de passar i ha de passar, aquests temps han passat, la gent està empoderada, la ciutadania està autoorganitzada i autogestionada. I quan una cosa li grita, doncs s'autoorganitza i protesta, que és el que nosaltres hem fet. Des d'aquest punt de vista, és el que et deia, preferiríem que aquestes inversions anessin en plantes dimensionades a nivell comarcal, de menors dimensions, però que no calgui fer aquesta transferència de matèria primera, una matèria primera contaminant i una matèria primera que és vector de transmissió de malalties, d'acord, està perfectament bé. Si no passa, segur, és el que deia abans, no? Si no hi és, segur que l'aire serà més pur.
0: Res no passa fins que acaba passant, això.
1: Exacte,
0: això
1: res no passa fins que acaba passant. La teoria de Murphy diu que si no pot acabar passant, passarà.
0: Exacte.
1: Per tant, bueno, pues, si parlem del problema són les dejeccions ramaderes, que aquí ja estem tots d'acord, anem a dimensionar unes instal·lacions d'àmbit comarcal, d'àmbit de vegueria, de l'àmbit que sigui, però que surtin per respondre amb aquestes necessitats de dejeccions. Per exemple, hi ha una iniciativa al Carràs feta pels mateixos ramaders, que a més és modèlica, ha estat modèlica a nivell europeu, perquè els mateixos ramaders del Carràs que tenien un problema de dejeccions van dir algo hem de fer amb les dejeccions. Aquest és el model de plantes de biogàs que entenem que és el que surt de la base, el que surt de les necessitats dels mateixos productors i que autoorganitzats afronten el problema de les seves dejeccions, el tracten, produeixen biogàs, l'injecten a xarxa, igual que farà aquest, però un inversor danès que vingui aquí a fer això, doncs
0: perquè
1: ens grinyola una miqueta.
0: Pel que he estat veient, diguem-ne, premsa que he anat mirant abans de l'entrevista, jo crec que ells van obtenir la primera llicència al Nadal, als voltants del Nadal, sí. D'aquest últim Nadal, i vosaltres, junt amb la gent de, ara no recordo el nom, de la plataforma de... Exacte, de Pobles Vius, gràcies. Bueno, una de les queixes és no hem tingut accés a una informació que hauria d'haver estat pública, no s'està respectant tampoc la distància mínima amb una de les granges existents, sí. Estan reivindicant o dient o explicant que hi ha centenars de municipis que s'han escrit en aquesta aquesta iniciativa i sembla que no és cert aquest nombre que estan donant i fins i tot hi ha hagut noms que són inexistents, vull dir que són granges inexistents. Aquestes mesures cautelars que demanàveu, encara esteu pendents de saber si es posaran,
1: sí, de fet,
0: si es prendran?
1: O... Nosaltres, com a municipis, vam tenir clar, mira, ens recordo el dia, perquè era un dia molt, molt, molt emblemàtic, ens vam reunir el dia 1 d'octubre, a la nit, en un dels ajuntaments dels quatre municipis inicials, perquè primer vam tornar a Ous, Bellcaire, Bellpuig i Les Borges, després hi va afegir Tàrrega, i allí vam decidir que el que nosaltres faríem seria un front comú perquè entenem que hi ha eines legals i que com a municipis, com a ajuntaments, com a governs locals, havíem d'abanderar el que nosaltres creiem que és un tema de justícia pel nostre país, per les terres de Ponent. I nosaltres ens trobem, aquests ajuntaments que ens trobem amb aquesta tesitura, el que vam fer va ser una mena de pacte, no una mena, sinó que vam fer un pacte de dir qualsevol iniciativa de biogàs que afecti un d'aquests quatre municipis, nosaltres farem un pla d'acció idèntic al que hem fet per la Sentiu de Sió. En aquest cas, la planta de la Sentiu afecta el municipi de Bellcaire. ¿Vale? Per tant, aquests quatre municipis, ara anem a pelar de Bellcaire. En breu està programada una Vilagrassa. Vilagrassa ho tinc, la planta de Vilagrassa estarà passat pel poble de Vilagrassa i a 2 quilòmetres o a 1,5 quilòmetres del terme municipal de Bellpuig. O sigui que aquesta la tinc aquí a la vora. Per tant, aquesta unitat d'acció també la farem contra la planta de Vilagrassa. És un projecte, doncs, que afectés a les Borges o afectés a Tornabous, doncs també ens personaríem i plantejaríem aquest contenciós administratiu que hem plantejat contra la iniciativa de la planta de biogàs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això no agrada, ja ho sabem que no agrada, i no agrada a sectors, inclús de vegades, que són sectors propers a tu, que, doncs, que d'alguna manera t'estan, vull dir, home, no diguem, però bueno, t'estan dient que què estàs fent, que això va en contra del progrés, que va en contra del medi ambient, que va en contra... No, a veure, nosaltres en cap moment qüestionem l'estratègia del biogàs, qüestionem aquesta estratègia del biogàs. El biogàs en si és magnífic. El tractament de les dejeccions ramaderes per produir gas és un element de primera necessitat a nivell de país, però no d'aquesta manera. És a dir, no d'esquenes a la gent, no afavorint els interessos de grups inversors estrangers, no, això és el que ens grinyola.
0: És curiós, perquè Dinamarca, si alguna cosa és exemple a nivell de sostenibilitat en temes de tractament d'aigües, etc. Hi ha molts projectes a Dinamarca que són bastant punters, no?, amb aquestes qüestions.
1: Sí, segurament la ciutadania de Dinamarca està molt conscienciada, segurament el govern danès té una legislació, però a veure, els interessos del gran capital transcendeixen la manera de fer de qualsevol país o de qualsevol comunitat. Per tant, hi ha uns interessos legítims en aquest sentit, perquè estem en una societat capitalista i aquests interessos són legítims. Una altra cosa és que siguin... O sigui, són legals, una altra cosa és que nosaltres considerem que siguin ètics o que siguin els que cal, però, bueno, hi són i poden funcionar. Per tant, entenem que una societat pot pot estar molt conscienciada, però les empreses que estan dins d'una economia d'un neocapitalisme liberal que, en què serveix tot i ara que veiem que s'està encarant el tema especulatiu, és a dir, el tema de negoci cap a la producció d'energia verda, això ens fa rontollar.
0: Però tenim exemples, i potser no s'escau perquè és un exemple que no té a veure amb aquest en concret, però tenim exemples, i no tan lluny com el de Viena, que a nivell de residència i de vivendes, perdó, i de suplir, o de solucionar, diguem-ne, un problema de vivenda perquè tothom tingui una vivenda digna, ja fa 100 anys que té implementat un pla que el que fa és que pugui haver-hi empreses que es dediquin a fer aquest tipus de vivendes, que a més són vivendes que obligatòriament han de mesclar diversos estrats, diguem-ne, a nivell social, i què fa aquesta normativa que tenen a Viena Ciutat, no és austríaca, és de Viena Ciutat, doncs estableix un màxim del retorn que poden obtenir. Per això volia explicar el tema del retorn, perquè, bueno, el retorn econòmicament pot ser molt lícit, però a vegades, quan és molt especulatiu, per això explicava, el retorn és el que tens, a més, quan ja has recuperat tota la inversió. Que tu vulguis un retorn, per això et preguntava, van a doble dígit? Perquè, clar, els retorns a doble dígit comencen a escanyar molt els projectes, els costos, etc.
1: Després tenim en compte una cosa, és a dir, amb el projecte que tu estàs explicant, aquest és un projecte impecable de col·laboració público-privada, és a dir, la col·laboració público-privada és fonamental.
0: Però des de fa 100 anys, Jordi.
1: Nosaltres tenim un projecte dins de la comunitat energètica que és una cooperativa de col·laboració público-privada modèlic. És modèlic a nivell de comunitats energètiques perquè ho és, s'hi ha convertit per nivell d'expertesa i per tal com s'ha plantejat. En cap moment s'està dient que la cooperativa sigui negativa. No? Quan hi ha col·laboració, no colonització,
0: exacte,
1: privada sobre el públic, que és molt diferent. La col·laboració vol dir d'igual a igual. D'acord? I d'igual a igual se poden fer moltíssimes coses. I amb les empreses locals, des dels governs locals, municipals, fent moltíssimes coses. Per què? Perquè hi ha un respecte, hi ha un entendre la postura de l'altre, hi ha un entendre que hi ha un bé comú, que les nostres empreses locals, doncs al final acaben repercutint en la nostra comunitat, i hi ha un lligam que és molt estret, i això s'ha de fomentar. És a dir, no és que diguem que perquè hi hagi capital privat la cosa ja queda invalidada. No. Quan hi ha una col·laboració de tu a tu i quan és un projecte que tothom s'hi sent partícip, és perfecte la col·laboració público-privada, però aquí no hi ha col·laboració. Això és un cas de colonització, però pròpia quasi bé del segle XIX. Falta el salacot i el caçapapallones, però tot el més pràcticament hi és tot. I clar, és això el que d'alguna manera, si em permets l'expressió i em permeteu els oients, rebote a la gent.
0: I això, Jordi, jo et vull donar les gràcies per tornar a participar. Segurament en tornarem a parlar de com està evolucionant això. I aquest consell que ens dones jo crec que encaixa molt bé en com acabem sempre el programa, el Sàvia Verda, que és que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir entre tots, per nosaltres i per les generacions que ens venen al darrere. Moltíssimes gràcies de nou, Jordi, per haver estat avui al Sàvia Verda.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer.
0: I que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem, exacte, ens retrobem des del Sàvia Verda el proper cap de setmana. Gràcies a tots, a reveure.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple equador de la legislatura està ensorrant, diuen, a Catalunya. Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes. Aquestes declaracions han obtingut resposta del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país donant suport al nou model de finançament autonòmic o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau sosté que, al seu parer, la ciutadania demana menys electoralisme sense solucions i més política útil. Així mateix, defensa l'obra de govern de Salvador Illa, que aquest dissabte celebrarà 2 anys com a president de la Generalitat. El conseller considera que s'ha obert una nova etapa d'estabilitat centrada en la gestió dels problemes reals de Catalunya. Seguim en política i en aquest cas anem cap a Girona, on Marc Puigtió ha anunciat que deixa la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya i també plega com a regidor de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident del Consell Comarcal del Gironès. L'anunci l'ha fet l'endemà de renunciar a ser cap de llista dels republicans a la ciutat de Girona per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En un comunicat, Puigtió ha anunciat que sempre ha vist la política com una vocació de servei i que després de reflexionar amb més perspectiva ha decidit deixar tots els càrrecs públics i la militància. A partir d'ara exercirà d'arquitecte tècnic, una professió que no havia deixat mai de banda. I Itàlia ha respost al govern de Pedro Sánchez que no accepta ultimàtums després que l'executiu espanyol hagi exigit aquest divendres a Roma que rectifiqui i aturi els controls fronterers. El govern de Giorgia Meloni va decidir suspendre l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha recalcat en un comunicat que Itàlia no accepta ultimàtums ni imposicions de l'exterior pel que fa a la seguretat nacional i el control de fronteres. L'executiu italià ha afegit que es mantindrà en la mesura mínim fins al 15 d'agost i fins que s'hagin descartat completament els riscos de seguretat i terrorisme. És precisament aquesta data en la que s'han detectat crides a les xarxes socials per fer un nou creuament a la frontera amb Ceuta. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per temps violent en diverses comarques del nord-est del país i adverteix que les pluges poden anar acompanyades amb pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues. Comarques com la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva o el Vallès Oriental es mantenen en alerta. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i, juntament amb el Servei Català de Trànsit, recomana màxima precaució en la mobilitat i allunyar-se de rius, rieres i zones inundables. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festa.

0: és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
1: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto, que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna de Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
0: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962, jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge. Garth Brooks, molt gran. Yes.

goes down. Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al Central Park de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90 es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento feliç.

Another day. Un altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 en el Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè, a més, em recorda els ulls blaus del meu pare. M'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

Mai Federais, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Lladó de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? Amb corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: los motivos.
1: Nos sobran los motivos. Any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria a la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert Malla.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Nemequite Pa de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada del My Way, la de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. And now, the end is near, and so I've got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país, els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat. Van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte, que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa, hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida. Va tenir molta sort professionalment, perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta. I es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Paul Anka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitude, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, o oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bueno, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original com d'habitude. I les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó com d'habitude. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Polanka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: I com a plus afegit, en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir, pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir...

era Johnny Tillotson. You can hang the phone up when I call. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco? La veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el dúo dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el dúo dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930 234 522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.

0: Anem a la cuina.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en jugar a pales a la platja.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. Protecció Civil ha demanat màxima prudència davant les tempestes que estan afectant aquesta tarda a diversos punts de la Catalunya central i les comarques de Girona. Segons ha informat, les precipitacions descarreguen amb intensitat en diferents zones i també s'hi registren fenòmens a temps violent, amb fortes ratxes de vent i calamar-se. Tot i això, de moment no consten incidències destacades relacionades amb l'episodi. A més, d'acord amb l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, durant les pròximes dues hores es poden produir tempestes intenses al Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Vallès Oriental i Maresme. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot possibles tornados, motius pels quals Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions. Tot i els temporals dels darrers dies, la calor i la manca de pluges han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants si tenim en compte que tot just fa dos anys, el 2024, l'aigua acumulada als embassaments va arribar a un nivell mínim del 14%. A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, l'estiu ha deixat els pantans junts del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026. En aquells moments, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum. En la mateixa línia, la pluja registrada aquests dies no està cobrint per igual el territori català. Mentre diverses comarques han posat fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen esperant unes precipitacions que les allunyin d'una situació de sequera persistent. El cas més destacat és el del Gerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba a 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I Comissions Obreres de Catalunya rebutja el trasllat del Servei de Mesures Penals Alternatives de Tarragona a un local compartit al centre de la ciutat perquè considera que reduirà les garanties de seguretat pels professionals i els usuaris. El sindicat reclama mantenir el servei en dependències institucionals i demana a la gestora Intres i al Departament de Justícia que reconsiderin la decisió per preservar la seguretat i la qualitat de l'atenció. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, és una altra veu del govern espanyol que ha instat el govern d'Itàlia a retirar els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana. Unes mesures que ha qualificat injustes i injustificables, les quals consideren que van en contra de la dignitat dels espanyols i que perjudiquen la unitat d'Europa i la veritat. El ministre n'ha parlat després del missatge de l'executiu italià assegurant que mantindrà el tancament una setmana més com a mínim. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
5: Sumérgete en un universo paralelo donde todo es posible. Sin Era Misteri, con Joan Cintas y Sergio Sánchez.

0: Bona nit, amics de Cinera Misteri. Un divendres més amb vosaltres, amb tots vosaltres. Us heu fet la pregunta alguna vegada? Tinc jo alguna capacitat psíquica? Pues bé, avui ens puja la nau de l'espiritualitat una bona amiga. Ella és mèdium, canalitzadora, espiritual, vident, formadora i terapeuta de diverses tècniques holístiques que treballen amb l'inconscient de tots nosaltres, com la hipnosi regressiva, hipnosi clínica reparadora i treballant també el nen interior que tenim amb tots nosaltres dintre. I, a més, una llarga etc. Avui ens parlarà d'un d'aquests temes. Tenim tots les capacitats extrasensorials i psíquiques? Perquè ens ho expliqui i ens pugi a la nau l'amiga Margarita Muñoz, Marga Química. Què tal?
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, noches.
1: Buenas noches.
0: Estamos contentos y agradecidos de que estés con nosotros.
1: Pero yo también, muy agradecida de subir a vuestra nave. Encantada, encantada, gracias.
0: A ti.
2: Pues nada, Marga, oye, que bienvenida a tu nave.
1: Bien hallada, bien hallada. Me siento como en mi nave, ¿eh? Tal
2: fabuloso,
1: cual.
2: Fabuloso, porque claro, Granada tiene muchas cosas, muchas maravillas. Tiene la Alhambra, tiene también el Albaicín y tiene Amarga Alquimia.
1: Claro. Así muchas gracias.
2: Que si me lo permites, vámonos hacia Granada.

0: Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolçats.

0: Aquests violents ha marcat la jornada a Catalunya. Nombroses comarques han rebut avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamar-se, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté per les pròximes dues hores al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot i això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquest episodi. Això sí, els bombers han confirmat diverses actuacions per gestionar clavegueram, per inundacions sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. A més, la mobilitat s'ha tornat a veure afectada amb talls temporals de vies, com el que ha succeït a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també ha acumulat retards i incidències, sent la més destacable la que a hores d'ara afecta encara l'R3, novament interrompuda per la caiguda d'un arbre a les vies, en aquest cas entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculats a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suportaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol en la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. Fa unes hores el govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. I ara és l'executiu espanyol el que ha confirmat que farà controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. Les revisions consistiran en el control de passaport i nacionalitat dels viatgers i, en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres al veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també han participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en... Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

0: Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys.
1: La primera en música es diu Ràdio Arenys.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys. Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys. La primera.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
1: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Sabies que...
2: A l'oceà Pacífic, a prop de l'illa de Tonga, hi ha un volcà submarí que va crear una illa efímera al 2015. Aquest fenomen va començar quan una erupció volcànica massiva va emergir de l'aigua, formant una illa de cendra i roca de gairebé 2 quilòmetres de llarg. Els científics van pensar que desapareixeria ràpidament per l'erosió del mar, però sorprenentment va durar uns quants anys, permetent, fins i tot, que plantes i aus comencessin a colonitzar-la. El que és curiós és el seu cicle de vida. El gener del 2022, una altra erupció cataclísmica del mateix volcà no només va destruir gran part de l'illa, sinó que va generar un tsunami i una ona de xoc que va capgirar el planeta. Va ser una de les explosions més potents registrades a l'era moderna, audible fins i tot a Alaska. Satèl·lits van captar com l'illa va canviar dràsticament, deixant només uns fragments. Aquest esdeveniment va fascinar els geòlegs perquè va mostrar com la Terra pot crear i destruir terra en un obrir i tancar d'ulls. Tot i que l'illa ja no existeix com abans, la seva breu existència va oferir una finestra única per estudiar la formació d'ecosistemes i la dinàmica volcànica en temps real.
0: Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvingudes i benvinguts, taverners i taverneses, a una nova edició de la Taverna del Fauna. Aquí us parla David Alba. Com sempre, us saludem des d'aquesta taverna imaginària on el metal és religió, les guitarres són espases i les històries es transmeten entre gerres de cervesa i bona música. Abans de començar, recordeu que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials on compartim novetats, contingut exclusiu, recomanacions i els anuncis dels nous programes. I sobretot, recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Taverna del Fauna quan vulgueu a subscriviu-vos, deixeu comentaris i compartiu l'episodi amb els vostres amics metalers perquè aquesta comunitat continuï creixent. Avui tenim un programa especialment variat. Visitarem les terres del folk metal europeu, ens endinsarem a la foscor del doom metal, reviurem l'esplendor del heavy metal clàssic i sentirem la força devastadora del thrash. Un viatge entre herois, batalles, honor, bogeria i resistència. Hola, Rodas, com estàs? Se m'estava oblidant ja presentar-te.
1: Hola, Fauna, pues sí, jo estava dient aquí ja que el tio no em presenta. I això que avui, el programa d'avui, va molt amb mi, perquè has dit que té part de bogeria i jo ja saps que estic més boig que, bueno, que el Tantum-Tunking. O sigui que, bueno, molt content per el que has triat avui, la música tan bona que posarem.
0: Així m'agrada, Rodas, que siguis un fidel seguidor de la música que posem en aquest programa. Doncs vinga, cobrim les portes de l'infern i ho farem amb aquesta banda, els Hell Hyper, i la seva cançó Coagulating Darkness. Aquesta és una banda que representa l'esperit més salvatge del blackened thrash modern. La seva música sembla una màquina del temps que ens transporta als anys 80, quan bandes com Venom, Sodom o els primers Bathory van establir les bases de la música extrema. Coagulating Darkness és pura agressivitat, una declaració d'intencions que no busca concessions.
1: El més interessant és que el Hell Hyper no intenta reinventar res. La banda entén perfectament que feia especial aquell so brut, directe i perillós. Les guitarres semblen serrar acer i la producció manté aquella sensació d'amenaça constant que tant agrada als seguidors del thrash més primitiu. Escoltem aquesta cançó dels Hell Hyper!

0: I canviem completament de registre. Escoltarem els Mushroom Head, una de les bandes més singulars del metal nord-americà. Durant molts anys van viure a l'ombra d'altres grups més comercials del moviment alternatiu, però van construir una identitat pròpia gràcies a les seves màscares. Els espectacles teatrals i una barreja molt personal de metal, electrònica i rock industrial ha fet que aquesta banda sigui una de les més importants del panorama nord-americà.
1: Doncs sí, i una curiositat és que els Mushroom Head van començar a utilitzar màscares abans que moltes bandes que després es van fer mundialment famoses per aquest motiu. La cançó We Are The Throne mostra la seva faceta més melòdica i reflexiva. És una cançó que parla de la identitat i de mantenir-se fidels als propis ideals. Escoltem aquest metal alternatiu nord-americà.

0: I ara anem a escoltar una banda que cada vegada que es parla dels quatre grans del thrash metal, doncs sona el seu nom. Es tracta dels Anthrax. Juntament amb Metallica, Slayer i Megadeth van definir el gènere que canviaria la història del metal. Aquesta cançó, Madhouse, és una de les seves cançons més representatives.
1: En l'any 85 aquesta peça va ser revolucionària. Parlava de la bogeria i dels centres psiquiàtrics amb un sentit de l'humor negre molt característic de la banda. El Drac sempre va ser el membre més desenfadat del Big Four i això es reflecteix perfectament en aquesta composició.

0: I dels Estats Units, doncs, viatgem fins a Jordània. Aquesta banda, els Bilocate, és una de les bandes més destacades del doom metal de l'Orient Mitjà. La seva existència demostra que el metal és un llenguatge universal.
1: Aquesta banda ha tingut que superar dificultats que molts grups europeus o americans mai han tingut, eh? The Tragedy Within combina melodies orientals amb la pesadesa pròpia del doom. El resultat és profundament emocional i molt personal.

0: I ara, doncs, toca aixecar les espases. Són els Dragonfire, una banda alemana de power metal que representa perfectament els valors clàssics del gènere: aventura, heroisme i energia.
1: Men on a Mission és una d'aquelles cançons que semblen fetes per conduir amb les finestres baixades o per preparar-se abans d'una batalla imaginària. Els cors, els solos i el ritme constant transmeten una sensació d'èpica molt efectiva. Són els Dragonfire.

0: I bueno, doncs ja sabeu que el folk metal ocupa sempre un lloc especial a la Taverna del Fauna. Aquesta banda, els Waylander, és una banda nord-irlandesa que va ser pionera en la fusió de la música celta i el metal.
1: Molts grups van arribar després, però Waylander va ser una dels primers a fer-lo seriosament. Aquesta cançó, Wolf in Honor, és gairebé un himne. Parla d'integritat respecte als avantpassats i de mantenir els principis fins al final.

0: I ara, doncs, retornem a casa perquè escoltarem els Norland, una de les bandes més importants de folk metal català. Han aconseguit construir una personalitat pròpia inspirant-se en la fantasia, la natura i les llegendes nòrdiques.
1: Aquest tema és una de les joies del grup. La combinació de melodies èpiques i contundència metàl·lica és magnífica. A més, demostra que aquí també sabem fer folk metal d'altíssim nivell.

0: Doncs anem a escoltar els Riot i la seva cançó Thunder Steel. I és que parlar de Thunder Steel és parlar d'una de les grans obres mestres del heavy metal. Quan els Riot van publicar aquest disc en l'any 88, van sorprendre a tothom.
1: Molts consideren que Thunder Steel és el precursor del power metal modern. La velocitat, les melodies i la veu espectacular de Tony Moore van elevar el grup a una nova dimensió. És una d'aquelles cançons que mai perden força.

0: I tornem al thrash metal perquè escoltarem el Soverkill, una de les bandes més respectades del gènere. Potser no van assolir la popularitat dels Big Four, però la seva constància és absolutament admirable.
1: Ah, sí, el Bobby Bliss continua sent una de les veus més reconeixibles del metal. Elimination és agressiva, ràpida i plena d'energia. Més de 30 anys després continua sonant devastadora.

0: I tanquem el programa amb una banda de casa nostra, els Crystal Moor. És un dels grans noms del pagan i folk metal de la península. Les seves composicions solen estar impregnades de natura, història i espiritualitat.
1: Sí, aquesta cançó, The Cry of Gaia, és una de les cançons que encaixa perfectament com a tancament del programa. La figura de Gaia, la Mare Terra, apareix aquí com una crida a reconnectar amb la natura i recordar els nostres orígens. Una conclusió ideal per a un viatge musical com el d'avui.

0: I fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem recorregut camins d'honor, hem travessat paisatges de foscor, hem visitat herois caiguts i hem celebrat la resistència de l'esperit humà a través del metal. Gràcies per compartir una nova edició de la taverna del Fauna. Recordeu seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos a iVox.
1: Sí, tornem la propera setmana amb més metal. Sigueu bons, porteu-vos bé.
0: Sí, i que mai us falti bona música, bona companyia i una gerra ben plena. Fins la propera, taverners. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna. Adeu, agur.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.

0: Facebook. Oi que sí?
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Una salutació a la gent del Facebook. A més, és que els vam descobrir una mica tard, perquè no sabíem això.
0: No sabíem res de vosaltres i us estem molt agraïdes. Facebookeres o Facebookers, no sé com dir-ho.
1: I tant, molt agraïdes.
0: A més, ja sabeu que som de 8 a 9 del vespre, dels dijous, que ens deixen fer aplec, no sempre, però quan ens deixen hi som, en directe tant a la sintonia 91.2 FM com per YouTube o Facebook. En el grapat de coses que queden per dir, val a dir que tenim a tocar les barraques d'Arenys de Mar, oi que sí, Aina?
1: I tant, així que ja ho sabeu, ens hem de reservar els dies dimecres 8, divendres 10 i dissabte 11.
0: Farem una repassada ràpida de la programació, però abans una petita pregunta, Aina. Què significa per tu les barraques d'Arenys?
1: Doncs saps que jo fa temps que no hi vaig, però
0: tu i jo,
1: ens hem de posar al dia.
0: Ens hem de posar al dia, però tu i jo vam començar anant-hi quan teníem, no sé, 15 anys.
1: Sí, una cosa així. Sí que hi havíem anat i
0: molt
1: aquest
0: aviat.
1: Any... Ens tocarà anar-hi.
0: The comeback, el retorn. Bé,
1: sí, sí, sí.
0: La programació, ara sí que sí ens posem serioses, perquè comença el dia dimecres 8. Què passa el dimecres 8, Aina?
1: Dimecres 8 hem d'anar a la plaça de l'Església, perquè hi ha actuació de Miquel del Roig i Amics de Manel, a les 11.
0: I saltem el divendres 10, que us l'heu de reservar també, perquè a les 11 de la nit a la platja de la Picòrdia tenim una ració de música de qualitat. Tenim a Doctor Prats, un grup que es diu Pelucas, que em sembla icònic que es diguin així, Pelucas, amb dues esses al final, i P de Pujol, que ja és un clàssic d'Arenys.
1: Doncs ja ho sabem, eh? Ja sabem què fer divendres. Però dissabte 11, perquè no s'acaben divendres, també hem d'anar a la platja de la Picòrdia amb les actuacions de Saxeni, Brou i Lia Jensen.
0: A més, s'ha de dir que les barraques han estat sempre un esdeveniment molt popular on t'hi trobes a tothom del Maresme i és una bona ocasió per presumir de parella, d'amigues, trobar-te aquell crush de l'institut que et va dir que no, però ara és la teva revenja personal per dir-li tu que no. Sí, és com l'esdeveniment on hi passa tot el Maresme. És el començament de l'estiu, després de Sant Joan.
1: Sí.
0: I crec que és important ser-hi.
1: I tant, a més, aviam si algú ens convida alguna cosa, la barra...
0: Si us plau, que som de Radio Arenys, això ja dona un caché.
1: Exacte.
0: Bé, de pas aprofitem per dir que estrenem la darrera etapa del programa, estem ja en la trama final del programa.
1: Sí, sí, després vacances de Radio Arenys.
0: Exacte, i a veure si ens renoven o no. Dit tot això, i havent-nos desfogat, crec que és hora de centrar-se en el programa d'avui, no?
1: Sí, potser que sí, que ens hi
2: posem. Ja està bé, voleu fer favor de treballar?
0: Ai, Déu meu! Rebem ordres des del cel.
1: Exacte.
0: De la iaia que m'ha anat a treballar, que m'encanta. Bé, avui a l'aplec farem un repàs multitudinari a una realitat lingüística que moltes vegades queda invisibilitzada, però és que també no pot faltar el nostre testimoni artístic per fer aplec amb artistes emergents i joves.
1: I tant.
0: Per tant, avui, a la part final del programa, no us desconnecteu, perquè farem una trucada... en exclusiva, amb la Laia, l'Helena, l'Alícia i l'Abel del grup Dissabte Club, amb K, que són unes ties molt canyeres i molt guais que ens parlaran de la seva gira 2026, de les seves novetats, i són un grup de covers, o de versions, de temes populars de la música en català.
1: Molt bé, doncs, aviam què ens han de dir.
0: Exacte, i de moment, avui no faràs té de lletres, que és la teva secció.
1: No, avui... Anem a l'Alguer.
0: Anem a l'Alguer, perquè faràs una versió extensa d'una investigació doctoral que estàs fent allà, no? Que has fet fa poc allà, que et vas absentar del programa unes setmanes perquè estaves a l'Alguer.
1: Sí.
0: Fent què, exactament?
1: Jo vaig anar a l'Alguer, a l'Ateneu Algarès, concretament, per fer una recerca sobre rondalles, per comparar les rondalles mallorquines amb les rondalles algareses. Però un cop allà doncs, vaig tenir l'oportunitat de descobrir moltes altres coses de l'Alguer, de poder conèixer la gent d'allà, i tot el patrimoni, tota la cultura, que és superrica i superinteressant, és un lloc que, si no hi heu anat, sisplau, aneu-hi,
0: doncs
1: perquè
0: són
1: els nostres germans.
0: Sí, de fet, aquest programa intentem reivindicar això, el català com una llengua que unifica, fa família, però que també potser falta, escau, saber totes les diversitats dins d'aquesta família, no?, lingüística.
1: Exacte, les famílies són diverses, el català també.
0: De fet, això fa molt per a Aplec i Drames, no?
1: Sí. A Aplec i Drames no ens cansem de reivindicar la nostra cultura i patrimoni. I, si bé és cert que sovint ens situem a la comarca del Maresme o, fins i tot, en un àmbit més local, com és Arenys de Mar, volem recordar que, si existim, és sempre

0: dins d'una cultura compartida amb totes les terres de parla catalana. Fa poc que ha estat Sant Joan i encara tenim el regust de la coca, de la revetlla en família, dels petards, de les fogueres i potser alguns d'haver begut una mica més del compte.
1: Ai, ai, ai.
0: Però també tenim present la flama del Canigó, que passa de mà en mà i arriba tot el territori a la Diada de Sant Joan, Diada dels Països Catalans. El català no acaba amb les fronteres dibuixades als mapes, perquè no entén d'administracions i, en canvi, travessa els Pirineus i creua la Mediterrània, de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer. Avui, amb aquesta idea ben present, volem fer un recordatori. El català és divers i ric en dialectes i, per això, no només tenim una manera de dir les coses. Connectem en directe a les 8 del vespre, però no només podem dir vespre, sinó que és també el capvespre, sora baixa, boqueta nit, hora foscant, fosquet, arran vespre, a toc d'oració, a dos foscants. Fa poc que ha estat Sant Joan i els dies no volen donar pas a la nit. A les 8 del vespre encara no hem vist la posta de sol, però avui, i no només avui, li'n direm d'una altra manera, colgada de sol, pronunciat colgara de sol o tramunt. Aquestes dues nomenclatures es poden sentir actualment a l'Alguer. La primera és l'opció més tradicional i la segona és un italianisme que s'ha esmunyit en la llengua col·loquial dels algaresos. Dedicarem una part del programa a aquest territori, l'Alguer, una illa dins d'una illa, perquè ho és dues voltes, lingüísticament i geogràficament. Als anys 60, després d'una separació de segles, es va produir el retrobament. Una eixida que va portar catalans, valencians i illencs cap a l'Alguer. Però volem que aquest contacte es mantingui viu. Per aquest motiu, avui parlem de l'Alguer.
1: Uau, aplaudiments, sisplau. Quina superintroducció, Aina. Bé, no hi ha dubte que és un temazo el que portes avui. Parlem de diversitat. Fa poc va ser l'orgull. Crec que també hi ha una diversitat lingüística important que s'ha de defensar.
0: Exacte.
1: I que recerques com la teva la posen de relleu. Però és que, a més, cal dir que, bé, Aina, podries ser una evangelitzadora de la llengua catalana. De fet, parlant de diversitat, això m'ha recordat a un exemple d'una persona destacada en aquest paper de fer divulgació i evangelització de la cultura i llengua catalana, com la Normani Corday. No sé si la coneixeu, però la Normani Corday és una membre de Fifth Harmony, i el 2014-2013 a xarxes es popularitzava aquestes declaracions que feia ella.
2: Feliç dia de tothom. No ens fareu espanyols. No ens farà. Tinc raó, no? Pues sí. A Catalunya celebrem amb panellets...
3: Vinga. Sigue, vinga.
2: Castanyes torrades...
3: Que asco, les castanyes!
2: Ah! Vaig a ballar sardana.
3: És la puta. Ole, ole, ole, ole!
4: Tia, que l'ha hecho genial!
3: Soc la puta.
2: Això ho he robat en el tall anglès. Els ingredients no venen en català, estic molt enfadada. A partir d'ara, li faré boicot a les Pringles.
5: Dines
2: o... Anem a introduir influències catalanes.
5: Així?
2: Carla Sabater, Josep Carreras, Roger Mas, Montserrat Figueres i el Joan Magan.
3: Mm. Érem molt pesat, la independentista.
2: Oh, què has dit?
3: Digues-m'ho a la cara.
2: Vinga. Catalunya és Espanya.
3: Remix dels Segaors, que m'encanta.
4: Ja, calla-te i baila.
3: Que muy pesat. Te'n fem la promo de Abajo. Estic caminant bé.
6: De Oaxaca,
3: eh? Oh, i tot s'ho menja, tot s'ho caga. Ara anem a recollir els passos de premsa. Oh, està tot ple d'espanyols. Quin fastidi.
1: Val, Aina, ja em coneixes, jo sóc molt burinot. I havia de trencar aquest ambient de diplomàcia amb la Normani Corday, que evidentment no és ella, és un doblatge que es va popularitzar, que bé, feien un doblatge a tot el grup de les Fifth Harmony en uns vídeos que feien ella casolans de la seva gira, i van tenir la característica de posar-li a la cantant la Normani la personalitat, bàsicament, de ser catalana, independentista, i de defensar-ho cada vegada que podia. I bé, era una comparació una mica atropellada per part meva.
0: Ens ha agradat molt.
1: Doncs bé, a veure, parlem de l'Alguer. Per què a l'Alguer es parla català, Aina?
0: Ens hem de remuntar segles enrere.
1: D'acord.
0: Amb el papa Bonifaci VIII.
1: Mira, ara que se'n parla tant dels papes...
0: Sí, ara que va venir a la Sagrada Família.
1: Exacte.
0: Doncs aquest papa, l'any 1295, concedeix el territori en feu a Jaume II. Concedeix l'Alguer. Però no és fins l'any 1323 que l'infant Alfons en pren possessió.
1: D'acord.
0: Què passa? Doncs que, clar, allà hi havia població local, no? I revolten. Llavors, a partir d'aquesta revolta, el que fan és expulsar tots els autòctons.
1: Ostres, que maco, no?
0: Això ho vam fer nosaltres, catalans.
1: Sí, sí.
0: I llavors repoblen l'Alguer amb població catalana, que prové sobretot del Penedès i del Camp de Tarragona.
1: D'acord, o sigui, enviem gent nostra en allà.
0: Exacte.
1: I en quina posició els enviem? En posició benestant?
0: Sí, el català, bé, els catalans llavors ocupen classes altes i hem de pensar que fins al segle XV l'Alguer és un territori que és totalment aïllat. Si ja heu estat, doncs hi ha tota una muralla per la banda de mar, doncs estava completament emmurallat i aïllat de la resta de l'illa, perquè si no hem ubicat ara l'Alguer, que
1: exacte,
0: no us hem dit...
1: Mapa, geografia.
0: Exacte. L'Alguer es troba a Sardenya,
1: val,
0: Itàlia. I, doncs, bé, abans això formava part del domini català i tenim aquesta part que està aïllada. Però a partir del segle XV, doncs, es produeix una desmilitarització i comença una certa obertura de l'Alguer perquè hi ha comerç amb Barcelona, Gènova i Marsella.
1: Ok. Si comença a estendre les seves xarxes d'influència més enllà del territori italià.
0: I bé, pensem que l'Alguer molt, molt aïllat, que tampoc tenia molts contactes amb la resta d'Itàlia o Sardenya. Però al segle XVI es produeixen una sèrie d'epidèmies de pesta, la qual cosa comporta doncs, molta mortalitat d'aquesta població que ve de Catalunya i s'ha de repoblar el territori. I aquesta repoblació es fa amb la població sarda, de Sardenya.
1: D'acord.
0: Exacte. Doncs què em sembla si ara posem una cançó?
1: Em sembla molt bé. De fet, la tens preparada, no? Perquè
0: sí,
1: crec que
0: sí, sí,
1: el cantant el vas conèixer, d'aquesta cançó.
0: Sí, el vaig conèixer. El cantant d'aquesta cançó és Àngel Maresca, que
1: ostres,
0: és també conegut com l'oberber de l'Alguer, perquè té una barberia. I ell treu la guitarra tot seguit i ens canta cançons com aquesta.

0: Bueno, aquest senyor té una veu que sí. Imposa, no?
1: Sí, sí. Jo em vaig emocionar moltíssim. Bé, últimament m'emociono per tot, però...
0: Estem així totes. Sí, acabament sí. De curs, no? Comença l'estiu.
1: Sí, però és que increïble, perquè m'hi va dur l'Aldo Dore, que és la persona que m'hi feia l'acollida a l'Alguer, amb un investigador català, també, que és Andreu Bosch, i vam anar a la barberia i es va posar a cantar, i també hi havia un pastor que va posar-se a cantar, i tenia una veu, però increïble. I té allà la guitarra, i és la cosa més normal del món, posar-se a cantar les cançons tradicionals de l'Alguer, moltes compartides amb les que tenim aquí a Catalunya, però, clar, amb aquest dialecte algarès.
0: Que, de fet, a la cançó ja sentíem alguns mots, no?, que sonaven familiars, però no del tot igual a com parlem nosaltres.
1: Exacte.
0: Et volia preguntar, aquesta barberia és un lloc concorregut? És reconegut, aquest barber? És popular?
1: Sí, sí, sí. De fet, és que té vídeos a TV3 i l'han entrevistat
0: per tot. És una celebritat, tot... Aina. Sí, no t'hi has juntat amb qualsevol a l'Alguer,
1: tu? No, amb la millor companyia.
0: Amb les elits.
1: Bé,
0: de fet, parlant d'elits i parlant de gent coneguda, tenim un oient que ens escolta des de Nova York.
1: Sí.
0: I ens ha enviat, de retruc, que parlem avui de l'Alguer sí. I dels dialectes de Catalunya, ens ha enviat un àudio, no? L'has aconseguit tu, Aina, aquest àudio. Per tant, ara l'escoltarem. Donem pas al nostre reporter de Nova York.
1: Sí.
2: Hola, em dic Alexander Maisel i sóc investigador en lingüística dels Estats Units de visita a l'Universitat de Barcelona. Aquest any ha estat divertit perquè quan la gent descobreix que vinc a Nova York per estudiar l'alguerès, no s'ho poden creure. Ja sabia que l'alguerès era un tema molt nínxol, però més que això, aquí a Barcelona, la gent m'ha explicat que això de ser neoyorquès i estudiar l'alguerès és com ajuntar dos conceptes oposats. La meva recerca se centra en la influència del sard sobre l'alguerès. En concret, em fixo en la gramàtica, en coses com, per exemple, com en alguerès es diu fet l'as en lloc de l'has fet, o el gat meu en lloc de el meu gat, o si jo cantessi en lloc de si jo cantés. Cadascun d'aquests trets gramaticals prové originalment de la llengua sarda. En concret, intento mesurar la cronologia d'aquest canvi gramatical per influència del sard i veure com va créixer després d'una pesta al segle XVII a Sardenya, en la qual va morir més de la meitat de la població. L'abril passat vaig passar un mes a l'Alguer coneixent gent i anant a l'arxiu, convidat a l'Ateneu Alguerès. És un lloc preciós i la gent va ser extremadament càlida i acollidora. Vaig poder veure totes les seves tradicions de Setmana Santa, com, per exemple, la processió del poble al Divendres Sant, en la qual baixen l'estàtua de Jesús de la catedral i la porten a peu per la ciutat, seguida pels plorants. Em va semblar molt interessant que els plorants estiguessin separats en dos grups, un que pregava en italià i altre que pregava en alguerès. Fora d'això, vaig poder veure un concert en sard, una obra de teatre en alguerès i uns castells de la colla castellera de l'Alguer. L'Alguer és un lloc increïble, tant pel seu emplaçament pintoresc com per la seva riquesa lingüística i cultural. Estic molt content d'haver-hi pogut anar.
1: Moltes gràcies, Lex, per aquest àudio tan meravellós i per explicar-nos tant la teva experiència com la teva recerca. Jo volia comentar unes quantes coses d'aquest àudio. Primer, parlaré de la part més d'experiència. Em sumo a tots els comentaris que ha fet ell, perquè és que tot el dia hi ha programació cultural a l'Alguer i sempre hi ha conferències o porten algú per parlar de qüestions de l'illa, de la llengua... També hi ha una cultura popular que és viva.
0: Quin goig.
1: I el que ha dit, doncs, és que m'hi sumo. Jo també vaig poder veure una actuació dels castellers de l'Alguer per les celebracions de Sant Joan de la Porta Llatina i, a més, en l'arribada del Correllengua allà. Així que l'experiència la comparteixo molt, de lloc preciós i de gent superpropera, acollidora i encantadora.
0: Oh, que bé, doncs ja sabeu, oients, heu d'apuntar l'Alguer a la vostra ruta aquest estiu.
1: Exacte.
0: Si no teniu indret per anar-hi de vacances, ja us podeu fer una idea del que us podeu trobar. Però més enllà d'això, jo m'he quedat també amb una part important que hi fa menció de la gramàtica, no?
1: Exacte.
0: Com té aquesta fusió amb el sard, que tu abans ens has dit que els sards van venir a causa dels efectes que havia tingut la pesta sobre la població catalana que havia estat enviada en primer lloc allà. Quines són les... no sé com dir-ho. Quines serien les despeses, les despulles que resten d'aquesta influència sarda al vocabulari avui dia, tu que has estat allà convivint-hi?
1: Clar, el que ha explicat l'Àlex, que ho sap molt millor, doncs, perquè és el que està estudiant, no?, la influència del sard en l'algarès. Doncs el que hem de pensar és que el català, o sigui, els catalans, eren la classe alta. I llavors els sards, que són els repobladors, són classe baixa, sobretot treballadors del camp, la campanya que allà en diuen, o també servents. Llavors, ells assimilen el català perquè llavors era la llengua del poder. Tot i això, el sard és la seva llengua pròpia i s'introdueixen molts trets del sard en l'algarès, que és el que està estudiant ell. I, per exemple, doncs, podem trobar en la fonètica, jo diré, rotacismes, que, per exemple, en comptes de divida, diuen vira.
0: Uh-huh.
1: O assimilacions de diversos tipus, com, per exemple, tot l'any, que seria tot i l'any, o tot banyat, top banyat, o metàtesis, com de, en comptes de dir pobre, dir prova.
0: Això
1: són trets que venen, exacte, del sard. I recordem que això, que és la llengua que entra per les classes baixes, o sigui, tenim aquestes influències sardes que entren en l'algarès i que es conserven avui dia.
0: Mm-hmm. Molt interessant, no? També això m'està recordant a la repassada que vam fer a un anterior programa sobre el mític conte de la rateta Porigueta.
1: Sí.
0: De fet, aquí tenim una cançó que ens dona pas a aquest tema.

0: aquí tenim una rondalla que nosaltres també compartim, sí, la Rateta Porigueta. Què ens ha de dir això, Aina? Què ens has de dir d'això?
1: Bé, no sé si recordeu que en un programa anterior vam parlar de la Rateta Porigueta o la nostra rateta que escombrava l'escaleta, perquè tenim aquesta cultura comuna, aquesta rondallística compartida, i... No, jo vaig aprendre l'Alguer, perquè quan vam fer aquí el programa jo no ho sabia, perquè no vaig buscar gata al diccionari, perquè penses que saps què vol dir, no, gata? Sí. I un cop allà l'Alguer vaig descobrir que gata era tant gat com gata, o sigui, masculí i femení, i sempre és gata, com he vist aquesta gata.
0: O sigui, no que tothom que hi vagi aquest estiu a l'Alguer, estem donant els tips, els consells lingüístics, exacte, per no quedar com un turista, sinó semblar un algarès de primera.
1: Un algarès més, sí. I sí, i això passa. I també, clar, en la rondalla jo pensava, doncs serà una gata, i no, realment és un gat. És un gat. Ostres. En masculí.
0: O sigui que allà el que predomina és el gènere femení com a genèric, no?
1: Bé... És en aquest cas.
0: En aquest mot,
1: sí, és en aquest mot, no, aplicat. Val, sí,
0: perfecte.
1: Sí, sí.
0: De fet, tenim un altre àudio.
1: Tenim un altre àudio, sí, sí.
0: Qui ens l'envia, aquest àudio?
1: Ens l'envia l'Aurora, que ella és algaresa.
2: Bon dia, sóc Aurora i sóc de l'Alguer. Estic estudiant psicologia, però tinc altres passions. M'agrada cantar i la música en general. I, a més, m'agrada massa les llengües, sobretot el català. Tinc la fortuna de poder parlar l'algarès i cada dia, també amb altres persones, provem a mantenir viva aquesta meravellosa llengua. Tantes voltes, simplement emprant-la.
1: Bé, moltes gràcies, Aurora, també per aquest àudio tan meravellós, també.
0: La veritat és que sí. Gràcies, sí. Lex, i gràcies, Aurora, sí, perquè això porta molt al programa, també, veure que ens sentiu des de tan lluny i que també teniu coses a dir sobre aquest tema.
1: Sí, sí. Bé, l'Aurora, com haureu pogut sentir, ella parla l'algarès, o sigui, ella fa servir aquesta varietat dialectal. I també el que podem veure amb el seu exemple és que actualment les dades de parlants de l'algarès no és que siguin gaire altes, i fa molt de temps que ja s'apunta a desaparició, substitució lingüística, etc. Però hi tenim joves, com és el cas de l'Aurora, que són aquesta resistència, que encara volen parlar algarès, que no sempre és l'opció més escollida, perquè allà hi domina l'italià, ara mateix. Però m'agraïm, doncs, aquest testimoni en algarès.
0: De fet, sí. I jo què sé, el català, jo penso, és divers. Però això, per contra, també pot tenir una cara B, no? Que pot ser la cara B dels malentesos, potser.
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: No?
1: Bé,
0: sí. Quins exemples tenim de punts en comú, de paraules, que són un enclau, una localització per trobar-s'hi, no? Una paraula pot ser com una agrupació per trobar-s'hi, però també per diferir diferents significats.
1: Sí, doncs podem pensar en el cas de maco.
0: Val.
1: En el cas de l'Alguer. O sigui, que si nosaltres anem a l'Alguer i diem que maco, no?
0: Sí.
1: Això, doncs no vol dir el mateix, perquè maco en algarès vol dir boig.
0: Ostres.
1: Sí.
0: O sigui, completament diferent. Si jo dic aquest noi és molt maco, estic dient que és un sonat de la vida.
1: Sí, sí, sí. O sigui, no estaràs fent-li cap mena de falac, no? Sinó que estàs dient boig. I tenim una llegenda que explica aquest canvi semàntic.
0: Quina és?
1: Bé, doncs, tornem a Sant Joan.
0: D'acord.
1: Perquè hi havia un matrimoni que tenien quatre filles i buscaven el fill. I el dia de Sant Joan els va néixer aquest fill, que era vell com una rosa.
0: Oh.
1: Amb dos ulls clars, amb una carn que pareixia feta de llet i sang. I li posen Lluís. I tothom, tot el dia, li està dient que és tan vell, que és maco, no? Perquè
0: sí,
1: maco en el nostre sentit, que és molt maco aquest nen. Aquest minyó, que dirien
0: aquest minyó, m'encanta, minyó.
1: Sí. Però un dia la iaia veu que el minyó té febre, el porten al metge i no es cura. El busquen tota mena de remeis i res de res, a res, que diuen allà, i no mostra cap millorament. Perd el seny i tot.
0: Ostres.
1: I el nen es torna ximple. A més que té un aspecte, doncs, que li canvia la cara, ja no és tan maco com nosaltres ho entenem.
0: Una metamorfosi en tota norma.
1: Sí, el pobre minyó amb aquesta febre, doncs, va tornar boig. I clar, abans li deien sempre a Lluís, lo maco, lo maco, lo maco. Però a partir d'ara, quan ja deien lo maco, aquest maco fa referència al defecte físic, a l'expressió de ximplesa.
0: Ostres, que fort!
1: I d'aquí queda aquest sentit doncs, de boig. Llavors, això vol dir ximple, malalt de cap, d'home de poc seny... I la rondalla, bé, aquesta llegenda d'explicació, no?, per entendre el canvi semàntic, creem aquesta llegenda, acaba d'aquesta manera, diu. Ara bé, si un català, nosaltres, vindrà a l'Alguer, quan voldrà donar les gràcies o fer un compliment o un acte d'obsequi a una vella xicota, no digui, si és molt maca, perquè no tindrà... cap fortuna.
0: O sigui, que hem d'anar amb compte en aquests detalls.
1: Exacte. Ah, i una altra cosa, ara que he dit català,
0: sí.
1: Català pronunciat catarà, allà, a part dels catalans nosaltres, saps què és?
0: Què és?
1: És una panarola.
0: No m'ho puc creure.
1: Sí,
0: a tu t'encanten,
1: sí.
0: No?
1: Sí, és que vaig tenir una mica d'experiències amb panaroles, no hi entrarem, però...
0: No, però un moment, panaroles també és molt propi que hi hagin a Barcelona i als voltants.
1: Sí, no, panaroles n'hi ha tot arreu.
0: Sí, també però... ens unim amb les panaroles, amb la gent de l'Alguer. Sí, sí.
1: Però ells els diuen catalans, aleshores. O sigui, ah, mira, un català.
0: Això ho fan de manera pretesa? No ens volen allà?
1: He de dir que ens acullen molt bé. O sigui, tothom t'obre les portes a casa i tal... Però és una cosa més de, clar, hi va haver-hi, no?, una dominació, una conquesta del territori.
0: Mira,
1: i per això, doncs, per això ens mereixem el nom.
0: Sí.
1: De...
0: Això està molt bé, perquè hem parlat de la situació del segle XIV, del segle XV, però és que ara, si parlem de conquestes i de dominació, és impossible no passar per sobre d'un tema que és el turisme. Com és l'Alguer avui dia i quin impacte està tenint el turisme en la seva gent i en la seva socialització?
1: Com podem veure amb la resta de territoris del domini lingüístic, som zones molt populars, ja, molt de turisme, i clar, això també té un impacte, per exemple, que podem veure també en el paisatge lingüístic del lloc, perquè sí que hi ha moltes coses doncs, escrites en italià, però també en anglès. És una zona turística, ara. Però bé, com ens passa aquí exactament, tot i això es manté la tradicionalitat. I, per exemple, tu vas passejant pel costat del port i cada dia hi ha una tertúlia de, jo m'imagino, mariners jubilats, i perquè estan morenos, sí. I es nota la pell de la feina, a l'aire, no?, a l'aire lliure, i que parlen en català cada dia, i això per mi són les restes de, doncs, d'aquesta vida més tradicional que hi havia a principi de segle. Que m'agradaria fer un petit incís de... primer parlem del català com a llengua de prestigi, però això al segle XX canvia, perquè les classes altes comencen a parlar en italià. Sempre es produeix per les classes altes, que canvien la llengua.
0: De fet, tenies un recull, no?, d'entrevistes,
1: sí.
0: De l'Alguer important.
1: Sí.
0: Que això potser podem trobar explicació d'aquest canvi que es produeix
1: sí,
0: al segle XX, estaves dient.
1: Exacte. Tenim... Jo tinc el recull personal de parlar amb un matrimoni que em van explicar bé que ells tenen una sastreria, en tenien, ara estan jubilats, i van fer una mica com si fos un consolat, no?, d'acollir els catalans que hi anaven, i etc. I doncs ara em van acollir a mi, que són Pasqual i Natalina Melai.
0: Doncs una salutació pel Pasqual, sí. I per la Natalina, que t'han acollit,
1: sí.
0: Molt bé.
1: I, exacte, i ells em van explicar que ells, doncs, els seus pares treballaven a la campanya o eren pescadors, i, clar, ells parlaven català. I ell em va explicar que quan anava a l'escola els obligaven a parlar en italià. Aquí veiem el canvi d'ideologia, sí. De com les llengües canvien. L'italià, llengua de prestigi, obligar a ensenyar els nens a l'escola a parlar en italià, i a ells, doncs, els que parlaven algarès, els pagaven perquè no el parlessin.
0: Ostres, que fort. Bueno, sí. De fet, és el que també hem viscut al nostre propi territori. Depèn de la dominació política, sí. Es persegueix a la llengua del poble en aquell moment, no?
1: Exacte, i també tenim testimonis d'això al Rosselló i a tot arreu. Però, a banda d'aquest testimoni que he volgut compartir, perquè me'l van explicar personalment, tenim un llibre que és Històries de l'Alguer entre la Marina i la Campanya, d'Andreu Bosch i Rodoreda, i Susana Sana, on es recullen testimonis de gent doncs, que va viure aquesta vida més tradicional algarès a principis del segle XX. Que, per exemple, descrivien doncs, com els mariners, molts anaven a pescar i no tornaven.
0: És molt fort, i també crec que com els nens anaven al cinema, no?
1: Sí.
0: I diu, per coses si se deixaven lo boneto al cap, aquest boneto veniva robat d'un altre més pobre d'ellos que no tenia monaco boneco. Monaco boneto, perdó.
1: No t'anima, manco boneto.
0: Manco
1: és a dir,
0: boneto, és a dir, què acabo de dir?
1: Què has dit? Ah, doncs que anaven amb això, el bonet, un barret, no?, per no passar fred, però no tots en tenien perquè no tots tenien diners, no?, i que si se'l deixaven al cap, un altre potser els hi robava perquè no tenien diners i passaven fred. O, per exemple, doncs, l'experiència d'una dona doncs, que explica que a l'hivern no duien calces, calces mitges. Igualment, doncs, anaven a collir l'oliva. I diu, era una vida de sofrència, la vida del pobre algarès, però era sempre content. I per mi això és un gran aprenentatge de... que a vegades ens queixem per qualsevol cosa, però aquí ens ensenya, doncs, dificultats, etc. Però sempre contents, sempre alegres, cantant i contant rondalles, també, que sempre anem escombrant cap a casa, cap a les rondalles. I expliquen com tots es reunien i llavors algú explicava aquestes rondalles, que era, aquell era un moment d'intimitat, de gràcia. Ningú sabia que era pobre, era un modo de viure vell. I si a costat hi havia una altra família i sabien que aquella persona sabia viure bé les rondalles, alhora, en aquella hora, picaven. A venir el rodó, sí. Alhora, el rodó s'allargava de més i aquell verger calenta. I llavors, doncs, així, comencen a explicar-se doncs, les rondalles. I que així, doncs, cada vegada s'ho expliquen uns als altres.
0: Això està molt bé i, de fet, m'agrada molt el que has dit perquè també és el que hem pogut veure amb l'àudio de la noia que ens ha enviat, com es deia?
1: Aurora.
0: L'Aurora, que al final és la resistència d'allò minvat, però encara així viu. I això és una lectura molt optimista per anar tancant aquest bloc de les varietats dialectals. De fet, també cal afegir que hem repassat la situació de l'Alguer al segle XV i com les classes benestants catalanes van difondre la llengua i com aquest gir del poder polític al segle XX fa que tot just es capgiri la situació, no? I que els algaresos siguin la resistència popular i la resistència de les classes baixes i una llengua que s'està mantenint viva, com hem pogut veure amb els àudios, sobretot de l'Aurora, que és d'allà, sí, i que és una jove que continua donant vida a aquest patrimoni cultural i lingüístic. Més enllà d'això, tenim també les despulles d'aquesta realitat amb l'escrit de Salvador Espriu, que és l'aranyenc més internacional que pot haver-hi, i de fet has trobat un poema que s'escau molt a aquesta lectura.
1: Sí, aquest poema, si aneu a l'Alguer, el podreu trobar en un monument, i apareix un fragment del poema, que és quan Espriu va anar a l'Alguer, perquè hi va haver aquest retrobament als anys 60, i hem de pensar que, doncs, que aquí hi havia la dictadura franquista i arriben els catalans, els valencians, etc., a l'Alguer, i de sobte es troben en un lloc de llibertat, que poden parlar català lliurement amb la gent que hi viu. Recordem, el 60 allà ja comença com això, a no haver-hi transmissió generacional de l'algarès, però sí que la gent el parla. I tots els catalans s'emocionen, doncs, de poder parlar-lo allà. I escriu un poema que el dedica a Rosselló Porcel.
0: Home...
1: desitjant, doncs, que Rosselló Porcel hagués pogut anar a l'Alguer amb ells, que no va poder perquè ja era mort. El llegim?
0: I tant. A veure què ha de dir el Rosselló Porcel aquesta vegada en Salvador Espriu, perquè s'hi refereix a ell moltes vegades.
1: Sí, tant. I diu, estimat Rosselló, si podies venir amb la barca del temps, amb el vent de llevant, a l'Alguer, i senties amb mi com és viu i arrelat i tan clar aquest nostre parlar català de l'Alguer. Com et diu el teu nom i somriu la ciutat de l'Alguer? Allunyat, amic meu, que ara ets el xiprés, a l'indret on comencen a obrir el record i el valer el camí que et va ser sempre car. El camí de la mà de l'Alguer.
0: Oh, és maquíssim.
1: Sí.
0: És molt maco.
1: Amb això jo també em vaig emocionar molt. A més, és en un lloc preciós, però preciós.
0: La localització, si aneu a l'Alguer, visiteu-la, perquè tu em vas enviar una postal d'aquest indret i és maquíssim. Quan cau el sol d'hora baixa, és una localització que val molt la pena visitar. Bé, ara sí que sí, Aina, gràcies per la teva activitat, gràcies al Lex per participar, també per la seva investigació i per l'Aurora, per mantenir viu el record d'aquesta llengua, el record i la realitat, perquè seguim vives, com a varietat dialectal i com a catalanes també. És important tenir aquesta lliçó optimista, també crec que és important divulgar la llengua i la seva diversitat, fer-ho amb píndoles com aquest programa és sempre un privilegi, i de la mà de doctorandes com tu, encara més.
1: Oh.
0: Ara sí que sí, tenim una cita amb unes persones molt especials. Avui parlem i fem aplec amb les nostres convidades via telemàtica, les tenim a l'altra línia del telèfon, som uns privilegiats, i és que ens visita Dissabte Club. Per qui no les coneixi, Dissabte Club és un grup de joves que fan versions del... Fan versions de cançons populars que tots i totes coneixem i es van conèixer una nit a Club Mataró. I des d'aleshores el seu objectiu és celebrar la vida i fer música de qualitat. De fet, aquí tenim un tema seu perquè us feu una idea de com de bones són.

0: Els taurons són molt interessants.
1: Bel, Laia, Lena, Alicia són les membres d'aquest grup Dissabte Club i les tenim a l'altra línia del telèfon. Acabem de sentir el seu tema Al Dente, que ha composat per les seves amigues, la Lena, membre del grup. Com esteu, noies?
2: Hola, bon dia!
3: Bon dia!
1: Som aquí l'Aina i jo amb moltes ganes de parlar amb vosaltres.
3: Sí.
1: Vosaltres també, mireu. Farem una cosa. Us presenteu una a una al micro, sí, perquè crec que si parleu totes alhora es bloqueja la trucada.
2: Vale, d'acord.
1: Super.
2: Jo sóc la Laia, sóc la guitarrista.
1: Benvinguda, Laia.
4: Jo sóc l'Alicia, m'agraden les crispetes, i sóc la baixista. Sóc la baixista i també la vocalista, en algunes ocasions.
3: Molt bé.
5: Jo sóc l'Helena, la bateria, i també faig veus. I m'agraden molt les tortites veganes.
6: Oh. I jo sóc la Bel, canto i a vegades sóc el baix i encantada de ser aquí.
1: Doncs molt benvingudes.
3: Sí, molt bones presentacions.
1: Exacte. Primera pregunta. Com és que sou totes juntes? Perquè és una cosa molt poc comuna quan entrevistem a grups. Sou totes juntes? Viviu juntes? Us dueu bé de veritat?
2: No, mira, vam marxar juntes de vacances fa un parell de dies.
3: Ah.
2: I som aquí a un poble remot de l'Aragó.
3: Molt bé.
1: Oh, molt xulo.
3: Sí, sí.
1: Doncs acabem d'escoltar El Dente, que és el vostre tema que ha fet l'Helena, que tot i ser bateria també escriu lletres.
5: Sí, bueno, sóc l'Helena, ara parlem. Sí, bueno, a veure, últimament estem mirant de fer més temes propis, perquè com heu dit fem versions i tal, i bueno, aquest tema fa temps que el vaig treure, la veritat. I ara, doncs,
4: però l'hem adoptat una mica.
5: Sí.
1: La veritat és que fa molt per vosaltres, pel vostre segell. També caldria dir que les vostres xarxes socials a l'Instagram, per exemple, és Dissabte Club, amb K, perquè la gent us segueixi la pista, però perquè també es faci una idea de com d'important és la vostra impremta, el vostre segell personal. De fet, quan es penja aquesta cançó a YouTube, a la descripció es posa: aquesta cançó va per les meves amigues, entre parèntesi, lesbianes. Perreo pa los nene, perreo pa las nena. Digue'm que m'estimes, que tot serà diferente. No et refis gaire, que la cosa està al dente. Ara parlarem què significa això d'estar al dente per vosaltres, però creieu que a hores d'ara, no sé, per exemple, els aldarulls que van patir les fades fa no gaire, és important posicionar-se, a més estem al mes de l'orgull, és important fer una passa al davant a l'hora de publicar música?
4: Sí, o sigui, és un sí rotund. Nosaltres, que creiem que és important donar veu a aquests atacs que patim, i així ho intentem fer sempre que podem, també en els nostres concerts, doncs intentem, més enllà de, doncs, el repertori que fem i les cançons que toquem, parlar i alçar la veu, doncs, per aquelles coses que hagin passat recentment o també de quan nos ha en els concerts que fem, i creiem que sí, que això és important, i mirem de fer-ho també, mirem de tocar, o sigui, sempre estem disposats a tocar en concerts o en esdeveniments més grans on hi està més gent involucrada, doncs que vagin una mica també a respondre això o a facilitar, doncs, que ens organitzem i que tinguem espais, doncs d'oci, però també d'organització.
3: Molt bé, agraïm molt aquesta resposta i tan contundent. Volíem preguntar-vos una mica pel vostre repertori. Quina mena de cançons ens podem trobar si venim a un dels vostres concerts? Com l'escolliu? Això, expliqueu-nos una mica.
2: Doncs mira, com que tenim un gust musical una mica variat,
3: d'acord,
2: i ens costa posar-nos d'acord, doncs el que fem és barrejar, doncs, tots els nostres gustos musicals. A la Bel li agrada més el pop anglès.
3: Sí.
2: A l'Helena li agrada bastant a l'urban. La Batgirl, bueno, la Batgirl ens agrada a totes. Després també una mica ens agrada el funky, a l'Alicia li agrada el funky. A mi m'agrada bastant el rock. Llavors, pues, barregem tot i fem una mescla de tot. També música catalana, en castellà, anglès...
1: Toqueu totes les tecles.
4: Sí, alguna vegada en algun lloc ens van posar alguna cosa com que Dissabte Club és una playlist que fas amb les teves amigues o alguna cosa així.
1: Això sabe molt bé el vostre esperit, jo crec. I a més, també l'esperit d'aquest programa, perquè volíem parlar de la diversitat lingüística. Evidentment, hi ha diversitat de gèneres musicals, també. Però també penso que és un potencial molt gran veure com es fan interpretacions del panorama internacional musical des d'un grup català, no? Perquè al final no sempre tradueu les lletres, és el que heu dit, canteu en anglès, en castellà i en català, però sí que és veritat que el segell de casa hi és i interpreteu les cançons des d'aquí, des de Catalunya. Com viviu una miqueta aquesta rebuda del panorama català a allò que canteu? Creieu que ens agrada més un repertori que un altre, a nivell general?
4: Sí, no ho sé, també crec que ens estem... Si estem una mica fora ara mateix, si estem una mica a la perifèria del que vindria a ser el panorama català, perquè encara som així com super undergrounds i tal. Llavors, o sigui, nosaltres ens intentem fer un lloc i intentem que la nostra música, el nostre repertori aporti alguna cosa i com tingui una marca i que pues, faci sentir alguna cosa a la gent i pues sí, com les persones que viuen a Catalunya, però també que viuen arreu, puguin sentir-se representades en allò que fem i pues, puguin gaudir de la música que fem.
1: Si us ha passat pel cap fer alguna versió en català o traduir alguna lletra, o quan escriviu fer alguna lletra en català? Bueno, aquesta del Dente és sí. En gran part en català. Com és aquest procés creatiu?
5: Bueno, aquesta cançó que la vaig escriure jo normalment, és veritat que abans escrivia en anglès.
1: D'acord.
5: No, el típic que t'agafa i de com pot ser internacional i pues, escrius en anglès. Però quan tu escrius en la teva llengua materna, crec que és més complicat en el sentit de que t'exposes més i ets més vulnerable. Per tant, jo crec que el canvi va ser més així. També com, o sigui, és agafar en perspectiva com ha canviat el català en temes d'ús com a llengua de la música. Uh-huh. Abans teníem potser els catarres i ara de cop tenim la música, que és un canvi bastant important en el sentit de qui no us hem donat el català. Llavors, com jo crec que ara és més fàcil potser fer lletres en català i que no siguin, pues, això, xarango i més trompetes i tal. Llavors, com... Jo, si escriure cançons, ho faré en català, i crec que la majoria de les meves amigues que aquí estan amb mi, també.
3: Sí, doncs, aplaudim la decisió.
1: Sí.
3: I res, que ens ha agradat molt la cançó i també la qüestió que has comentat de la vulnerabilitat em sembla interessant, doncs això que certes coses només es poden dir en la teva llengua materna. I tenim actuacions properes, pròximament, que on us podem anar a veure?
1: Aquí volem les exclusives.
6: Vale. Sí que teníem un final de gira el 4 de juliol a Molinos.
1: Exclusiva. Però... Barri de Mataró.
4: Sí.
6: Però tenim una nova data, tenim el 5 de juliol, dinamitzarem el Les Bingo a la Pepa Maca.
1: Què dius? Parlar-nos una mica de la Pepa Maca. Quin és aquest espai que s'ha obert fa poc a Mataró i quin és el seu propòsit? Perquè crec que fa molt pel propòsit del programa, també.
5: El casal de la Pepa Maca de la Joventut Treballadora de Mataró, bàsicament es va obrir amb el propòsit de que el jovent, tant a Mataró, no, que és on està, però també com del Maresme i tal, tinguessin un espai on poguessin gaudir de l'oci, però també organitzar-nos i doncs, parlar de temes importants avui en dia, com podria ser el que va passar a Fades, però com tenir un lloc on es puguin tenir aquests debats i crear com... No sé si comunitat, però com un espai on puguis compartir pues, les teves vivències del dia a dia i sobretot com a classe treballadora doncs, totes les adversitats que ens enfrontem.
1: M'agrada molt l'incís que es fa en aquesta associació de la Pepa Maca per la joventut treballadora, perquè estem avasats a una situació molt complexa que moltes vegades ens porta a un abisme de treballar i no parar i viure una mica d'esma, no? I aquests espais són molt necessaris també pel jovent treballador i tenir un oci compromès i sobretot de qualitat i que, no sé, que faci plantejar-te preguntes i conèixer gent nova o també visibilitzar realitats que normalment estan al marge, crec que és necessari per donar-les a conèixer i també això, fer xarxa. Més enllà d'això, ens apuntem l'espai de Pepa Maca a Mataró, que tothom hi busqui informació. També us volia parlar del vostre bateig, d'allò que us va fer un grup que ara parlem parlem de Dissabte Club. Què significa per vosaltres Club, que és un altre dels espais més mítics, no només de Mataró, sinó del Maresme, no? Com va ser aquell dissabte on us veu conèixer totes quatre? I bé, com va ser aquesta anècdota de conèixer-se i començar a fer música? Qui va tenir la idea?
2: Mira, doncs va ser el típic cas de sortir de festa amb amics en comú i res, d'una nit per l'altra, fer noves amistats i res, vam seguir sortint de festa a Club al mateix lloc de sempre, casa nostra, i després d'un bon temps doncs, vam saber que totes tocàvem un instrument i pues, vam dir per què no fem un grup de música.
4: Sí, així va ser.
3: Bon inici, eh? Bon inici.
1: Una pregunta, noies. Coneixeu el panorama cultural del Maresme? Existeix tal cosa? Com és ser artista emergent al Maresme? Hi ha realment un recolzament institucional fort? O costa fer-s'hi lloc i acabar dissenyant una agenda de bolos? Una gira.
4: Jo el primer que he pensat, o sigui, és divertit, ens ho passem bastant bé al Maresme i hem tocat a llocs molt guais. Sí que és veritat que és el que comentava abans, o sigui, per molts dels bolos que tenim, bueno, els últims, per exemple, que hem fet han estat al Cindyfest, bueno, no és al Maresme, però hem tocat també a la Guinagüeta en un casal de joves. Llavors, bueno, és, en el nostre cas és fora de les institucions que nosaltres hem pogut trobar bolos i ens hem pogut muntar la nostra gira i això, llavors... Sí que és complicat fer-ho a tres de les institucions, tampoc sé si ens interessa, o sigui, ens agrada molt i gaudim molt com els concerts que fem en aquests llocs, i això també és veritat que es cobra millor quan el contracte te'l fa un ajuntament, llavors intentem demanar quants més diners millor.
1: De fet, parlant de diners, clar, moltes vegades és una pregunta inevitable fer. Es pot viure de la música o el vostre objectiu és arribar a aquest punt on t'ho pots permetre o sempre ho penseu com un mes a mes del mes molt propi de la vostra amistat, un intercanvi de passar-vos-ho bé i tenir com una afició que us uneix més i suma la vostra amistat?
4: Sí, idealment ens agradaria, i crec que parlo per totes, poder viure de la música... és, o sigui, creiem que és difícil, no sé si visualitzem que és una possibilitat, però sí que li veiem futur a Dissabte Club, sí que ens agrada quedar per assajar, tenir concerts i també amb el que comentàvem abans, amb el dia a dia que portem ens costa a vegades doncs, trobar moments per trobar-nos per assajar, doncs, perquè treballem o estudiem. I pues, això, la vida va molt accelerada, però ho intentem i en la mesura que puguem pues seguirem fent-ho així.
1: La veritat és que aquest programa versa sobre la resistència i sobre la importància de veure les coses des d'una vessant optimista, que moltes vegades, encara que sigui difícil aconseguir-les, és important també visibilitzar allò que es manté viu, tant lingüísticament com artísticament. Aquest projecte és important que el defenseu i sobretot que sigueu compromeses com esteu fent fins ara. La veritat és que és un projecte que a nosaltres també ens ha agradat molt i portem setmanes tafanejant. Us hem d'agrair que estigueu aquí fent aplec amb nosaltres, sí, encara que sigui des del telèfon. I sí que és veritat que sempre ens agrada transmetre un testimoni pels possibles oients que ens estiguin sentint o escoltant i que pensin, jo vull ser artista, vull fer música amb les meves amigues. Quines tres últimes paraules, consells els hi diríeu a aquesta gent?
4: Pues que ho facin i que intentin passar-s'ho bé i que... Sí. I que vinguin als nostres concerts, també.
1: Val.
3: Ens l'anotem.
1: Sí, ens l'anotem. Fem repassada, no?, de les dates.
3: Sí.
1: Era 4 de juliol. I l'altra quina era, noia? Sí. Era 4 de juliol a la FM Festa Major de Molins.
4: A Mataró. I el 5 de juliol a un bingo lèsbic que farem a la Pepa Maca.
3: Perfecte.
1: Molt bé.
3: M'ha agradat molt això de l'alegria que transmeteu i això de per passar-s'ho bé, perquè trobo que és molt important i que això després es nota tant als concerts com amb el que hem pogut escoltar nosaltres, sí, des d'aquí, des de la ràdio. I res, que ens ha agradat molt i a veure si venim pròximament.
1: I moltes gràcies. Si voleu dir les vostres xarxes perquè tothom que, sí, escolti aquest programa s'animi a seguir-vos...
4: Vale, el nostre Instagram és dissabteclub, tot junt i amb K, no amb C, un oficial.
1: Perfecte. Doncs una abraçada molt forta des del Calisai, on gravem el programa en directe. Bel, Laia, Lena, Lícia, no hi ha dubte que us seguirem la pista. I estem aquí per qualsevol cosa que necessiteu a nivell de promoció o fins i tot venir físicament, que seria una passada.
2: Sí, sí. Ens encantaria.
1: Doncs una abraçada molt gran i bon estiu i bones vacances.
3: Bon estiu.
4: Adéu, bones vacances.

0: ara sí que sí que acomiadem el programa. De fet, és important dir que estem a la recta final, que teníem l'objectiu de parlar de diversitat lingüística i també de donar veu a artistes emergents, i avui ho hem tornat a fer.
1: Sí, s'ha aconseguit.
0: S'ha aconseguit treure el programa endavant. Hem d'agrair a la Marina, que està fent de tècnica, i de fet ens acomiadem fent honor als tècnics i les tècniques del programa que ens porten aguantant tot el curs, amb una cançó que no s'hi pot adherir més. Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band. També afegim aquest agraïment en Joan Bosch, que també ens fa de tècnics molts dies i sempre estan a la guingueta seguint les nostres ordres i fent-nos el camí més fàcil. Moltes gràcies, nois. Aquí la tenim.
1: Moltes gràcies.
0: Ja sabeu, Aina, ens veiem el dijous vinent per fer programa. I de 8 a 9 del vespre sempre som aquí fent aplec i esperem que us agradi molt aquesta entrega i la de la setmana vinent. I qui sap, potser l'any vinent tornem si ens retroben. O sigui, si ens retornen a contractar, no ho sabem. Hem intentat dur la realitat del jovent a la ràdio i crec que ho hem fet de puta mare.

0: Moltíssimes gràcies, nois, per ser una setmana més, i noies i noies, tothom.
1: Moltes gràcies.
0: I ara sí que sí, una abraçada molt càlida. Ens veiem la setmana vinent. No deixeu de fer aplec.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou programa del Casal Digital d'Esteu. Preparats, preparades, comencem.
1: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

0: Ràdio Arenys.
1: Hola, em dic Blau i parlaré amb l'Arlet i parlarem del mar.
2: La mar o el mar és una massa d'aigua salada que cobreix una gran part de la superfície de la Terra.
1: Les grans masses d'aigua que separen els continents s'anomenen oceans, mentre les divisions d'aquests oceans o menys tancades per parts dels continents o per illes i són conegudes simplement com a mars.
2: Les cols alhora es subdivideixen en masses d'aigua més petites, anomenades cols i badies, i es connecten a través d'estrets. També s'anomenen mars els grans llacs interiors, habitualment salats, que no desguassen enlloc, com ara la mar d'Aral.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
2: Bona tarda a tothom. Som la...
3: Astrid,
4: la Matilda
2: i la Meritxell. Avui parlarem de les crítiques que està tenint el nou grup de Hype Labels Saint Satin.
3: Hype és una de les empreses de K-pop, el pop coreà, més famoses. Aquesta empresa ha creat grups com BTS, Le Sserafim, Katseye, Eilid, etc. I aquest nou grup global de quatre noies, Lexi, Samara, Sakura i Emily, que està rebent moltes crítiques.
2: Van debutar oficialment el 12 de maig de 2026 amb l'àlbum senzill World is Code, The Final Pies Final, junt amb la cançó principal Party Before the Party.
5: Estan rebent crítiques molt dolentes. Una de les raons és que les estan comparant amb Katseye, ja que Katseye és l'únic grup de Hype Labels global, és a dir, de gent de tot el món. Saint Satin també ho és, però hi ha molta diferència, segons diu la gent, de talent i d'edat.
3: Les noies de Saint Satin tenen 20 anys i la Sakura té 16. La Emily li diuen que no és una cara bonica per al grup, que és lletja i que no té una bona veu. A la Sakura la critiquen moltíssim per la seva edat, ja que ella va néixer el 2010, i perquè li diuen que no sap cantar. La Lexi no té estabilitat vocal, això li diuen, i que la Samara la té preocupada de millorar. I a la Sakura també la compara molt amb una finalista que va quedar empatada amb ella, i li diuen que hauria d'haver debutat l'altra.
5: Espero que us hagi agradat. Aquí acaba la nostra secció. Ara escoltareu la cançó Party Before the Party de Saint Satin. Adeu!

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: Bona tarda, som en Pau i en Didac i avui us parlarem de com farem un búnquer de Minecraft. Primer aniríem a una mina per obtenir el ferro.
1: Després aniríem a la sabana per construir el búnquer. Quan acabem de construir l'estructura, envoltem tot el búnquer de tridents. A l'estructura deixem petits forats per ficar les ballestes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins una altra.

0: envoltada d'un misteri és un gran secret.
1: Hola, ens diem Jan,
2: Jordi
3: i Lluc. I avui us explicarem sobre Dragon Ball.
4: Els personatges principals són
2: el Goku, la Bulma, el Kirilin i el fullet Tortuga. Gràcies per escoltar-nos. Espero que us hagi agradat.
1: Adéu!
0: L'aventura comença!

0: Radio Reis. Radio Reis. La primera en música.
1: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
2: Hola, bones tardes, em dic Josep i avui parlarem sobre un país inventat que es diu Jalecaca. El Jalecaca és un país subterrani molt inventat. Es troba a sota de tota Amèrica, Groenlàndia, Islanda i tota Rússia. També per anar allà tenim que anar a Mato Grosso, que és un estat de Brasil, per trobar un ascensor. Allà, si el trobes, és molt gran i té un llit, un sofà i alguna cosa per entreteniment, perquè el viatge dura mitja hora i en mitja hora és molt avorrit. I el més loco és que aquell país subterrani es troba a 14 quilòmetres de profunditat. I ara són aquestes ja les característiques. La pressió de l'aire és 4,5 vegades la de la superfície, el qual és molt dens a l'aire. Però això no és tot, la calor és molt alta. Així que es tractaria d'un país medieval subterrani i desèrtic. I sobretot, aquestes són les seves característiques. El nom del país és Jalecaca. El continent que es troba està sota de tota Amèrica, Groenlàndia, Islàndia i tota Rússia. També les 11 llengües oficials són català, espanyol, anglès, francès, llatí, grec, euskera, gallec, àrab, alemany i xampanyès. I sobretot, el més loco és que és molt gran, perquè mesura 60,07 milions de quilòmetres quadrats. Això supera molt a Àsia, que mesura 44 milions de quilòmetres quadrats. I això no és tot, perquè té 1.509 milions d'habitants. És molt més poblat que Xina i la Índia. Però espera, que ve el més loco. Aquella ciutat es va construir durant l'edat dels metalls i es va mantenir oculta durant molt de temps, fins que en 1976 un senyor que es deia Brian McEwen, que era un geoquímic i sobretot explorador estadounidens, que quan estava fent una excavació va trobar el Jalecaca. I això és tot. Bueno, adéu.

0: Bona tarda, som en Eric i el Simone i avui us parlarem de dades de tres personatges de One Piece. Luffy, tonto, golafre, decidit i valent.
1: També s'ha menjat una fruita del diable que es diu la Gomu Gomu no Mi. En Zoro és un borratxo, un dormiló, un desorientat i violent. I també utilitza l'art Santoryu, estil de tres espases, també el Itoryu, una espasa, Nitoryu, dos espases i de nou espases.
0: Nami, robona, canya i sinvergüenza.
1: També utilitza un pal, que no ens en recordem el nom, que pot controlar el temps i, bueno, el temps de l'atmosfera, pot fer que plogui. I fins aquí la nostra secció.
0: I també, Nami, en uns quants episodis va tenir el Log Post.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Fins aquí
1: la nostra secció.

0: Hola, bona tarda. Jo sóc el Max.
1: Jo l'Unax.
2: I el Marc.
3: I jo en Miquel.
0: I avui us parlarem de la nova actualització de Brawl Stars. Jo començaré parlant sobre els nous Brawlers, seran dos. El Nori, que sortirà aquest mes, bueno, el mes de juliol, que serà llegendari i serà de tipus assassí. La seva arma és una canya de pescar, que si prems ràpid fa un cop de curta distància. Si mantens el botó una mica més, llança el fil a llarga distància, que també li serveix per enganxar-se a alguna paret i per impulsar-se. I si carregues completament l'atac, pots saltar per sobre dels murs. Té una mecànica molt estranya que, quan dona un atac, acumula peixos i fa que sigui més fort. La seva super fa que es llenci a algun lloc i invoca un superpeix que fa més o menys mal, depèn dels peixos que tinguis. Llavors la Wendy, que sortirà aquest agost i serà un brawler mític de tipus suport. El seu atac serà disparar un projectil que danya els enemics i dona un escut als aliats. Llavors, la seva super serà un escut gegant, el més gran que s'ha vist a Brawl Stars, amb una àrea que els aliats que hi siguin dintre rebran una reducció bastant de mal.
1: Els nous events que hi haurà en aquest joc, un d'aquells és el Remen Bebelidion, que és un dels grans esdeveniments de l'actualització de juliol i és un dels més complets que ha fet Brawl Stars en aquest any.
4: En la propera actualització arribaran les noves buffies per a 6 brawlers: Meg, Surge, Max, 8-Bit, Rico i Brock. Aquestes buffies són millores especials que fan que els personatges siguin més forts i tinguin habilitats noves o més potentes. Per exemple, Meg millora la seva meca. 8-Bit, la seva meca farà que la seva torreta sigui més útil. Rico tindrà 3 encara més perillosos i Brock i Max i Surge també rebran millors per ajudar-los a les partides. Amb aquests canvis és molt possible que aquests brawlers tornin molt més forts i apareguin més a les partides. Caldrà tasar les noves buffies quan arribi l'actualització i descobrir quina és la millor.
3: I ara la nova mecànica més important d'aquesta actualització, els nanopowers. Els nanopowers són millores pels brawlers que poden aparèixer en els nanodrops, que serà el nou drop que sortirà aquesta actualització. Cada brawler té uns nanopowers determinats i si es repeteixen es podran fusionar. Per exemple, la Shelly té un nanopower que la fa disparar més lluny i una altra que tira 2 ultis. En resum, són com les mutacions. I fins aquí la nostra secció d'avui. Adeu.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Luca, avui us presentaré... No, parlarem de Minecraft. Minecraft és un joc de Nintendo, Play, mòbil, ordenador i tablet. Minecraft se trata de sobrevivir en un món quadrat.
1: És molt divertit i pots jugar amb amics. I a mi m'agrada perquè pots fer una casa. Gràcies per escoltar-nos.
2: La primera en música es diu Radio Arenys.

La música a Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: Marenzo i el Nael.
1: Us parlarem de Roblox. És una plataforma que hi ha molts jocs.
0: Parlarem d'un joc en concret. Es diu 99 nits al bosc.
1: Aquest joc està basat en fets reals. És de supervivència.
0: Tenim que tallar arbres. Moltes gràcies per escoltar-nos i adeu.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.
3: Viure a Formentera i per la nit...
0: Fins aquí el programa d'avui i ens veiem la
4: pròxima vegada.
0: El pròxim dia.
4: Adéu.

Una de les regles bàsiques de l'univers és que res és perfecte. La perfecció simplement no existeix. Sense imperfecció, ni tu ni jo existiríem.

0: Molt bona nit, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes, passant 9 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Som les Imperfectes, perquè esteu escoltant Ràdio Arenys, el 91.2 o bé a través de les xarxes socials, i aquesta és la nostra hora. Els dimarts a les 9 del vespre és l'hora de les Imperfectes fins avui, perquè és el nostre últim programa d'aquesta temporada, perquè fem, sempre diem el mateix, que fem com les escoles. I llavors dimarts que ve ja no hi ha escola, oi, Sílvia Relats?
1: No, divendres és l'últim dia.
0: Doncs també, ja, a més dimarts que ve és la Revetlla de Sant Joan. Ah, dic, a més
2: no tenim excusa. Mullets, no? La setmana que ve no tindríem mullets aquesta hora.
0: Ni teníem intenció de fer un programa especial de l'arribada de la Flama del Canigó a nosaltres, ni res per l'estil. Benvinguda Sílvia Relats, que ja t'hem Judit Puig, que ja t'hem sentit, i Míriam Puig.
3: Oli,
0: Cristina
3: bona nit.
0: Soler,
3: bona nit.
0: Marta Manza, Esther Comí.
4: Molt bona nit.
0: I molt...
4: Dic que estic a punt de plorar avui.
0: Per què?
4: Perquè és que hi som totes.
0: Quasi totes.
4: Bueno, és que amb els últims programes, home, Déu-n'hi-do, no? Avui.
0: Sí, ens ha costat, aquest any ens ha costat.
5: Hem remuntat.
0: Mira, l'últim dia aquí estem i ens faltava acabar de saludar en Joan, Joanet. Que fa possible que ens estigueu escoltant, perquè ell allà a la seva taula tècnica i amb les càmeres doncs, fa possible que ens estigueu escoltant des de casa, que ens estigueu veient a través de les xarxes socials. Sabeu, com sempre, que ens encanta que ens feu arribar els vostres missatges, tot i que és veritat que ho hem de dir, que oients, estimats, estimades, són molt previsibles i des que fa bon temps i s'ha allargat el dia,
5: literal,
0: ja no tenim missatges, esteu pel carrer voltant i encara no sou a casa havent sopat escoltant-nos. Però... Escolteu, que us estimem igual, eh?
1: No passa res,
0: ho podem recuperar. Ho podem recuperar. Sí, oi?
3: Ja no poden enviar missatges.
0: Molt bé. Escolta una cosa. Avui ho hem anunciat, eh? Últim programa d'aquesta temporada, de la sisena temporada de les Imperfectes. Últim programa per això, perquè ja s'acaba l'escola i nosaltres fem el mateix que fan les criatures. Som una mica criatures.
5: Ho som, oi?
0: I per tant, doncs res, primer de tot, doncs que gràcies per haver-nos aguantat una temporada més, gràcies per haver-hi sigut, ens ho hem passat molt bé, hem tingut dies més difícils que d'altres, moments més difícils que d'altres, però, escolta, això és el que això és el que som,
5: el que
0: unes imperfectes, i n'hem fet, n'hem fet una mica de bandera, i per tant...
2: Sí,
0: jo crec que no passa
2: res. No enganyem a ningú. Això som molt transparents, no?
0: Sí. Que un dia heu estat a casa, estàveu a punt d'escoltar el programa i anàveu pensant, és que a mi em sona que això que he sentit, jo crec que això que acaben de dir ho havia sentit algun dia o que d'aquest tema ja n'havien parlat. Doncs
2: correcte.
0: Sí, hem hagut de repetir algun programa aquesta temporada, cert, però és que som dones molt ocupades. I no és que estiguéssim a casa mirant el Netflix, la majoria de vegades, vull dir, potser algunes sí, tampoc posaré la mà al foc per tothom, però realment doncs ens ha passat això. La Comí ho té tot apuntat, eh? Qui ha vingut, qui no ha vingut... Qui no ha faltat no, mai, Comí?
1: Exacte.
0: Qui no ha faltat
1: ella,
0: mai?
1: No? Ella mateixa.
4: Es ven de suma.
1: I la resta i has mirat a veure...
0: No, no sé la feina.
1: Comí, aquesta feina s'havia d'haver fet.
2: Doncs a veure, Comí, no, mentre anem xerrant, compta bueno. Quants programes hem fet aquesta temporada.
0: Sí, perquè ui, vaig apuntar, mira.
5: Ai, jo sento malparada d'aquesta temporada.
0: Ho vols fer, si ho vols fer. Trobo que et pressionen molt, eh?
3: Sí. La Soraya té el teu guant i tu m'hi mires.
5: Jo tinc un que flipes aquesta temporada, però no em porto la passada.
0: No teniu
5: una
0: suïta. Hem de dir que... No, que avui, vull dir, més que res, perquè ja ho avancem també, eh? Vull dir que tota aquesta prèvia, així, per dir que avui tampoc no tenim convidat, no tenim convidada. Altres vegades potser també ha estat expressament
3: també...
0: perquè volíem parlar d'algun tema concret potser, però avui era pensat, era l'últim dia, ens ve de gust xerrar nosaltres, ens ve de gust explicar-vos doncs, com hem viscut aquesta temporada, explicar-vos què volem fer aquest estiu també, no? Quins plans tenim i coses també que han anat passant últimament perquè es mereixen una entrevista, el que passa que com que som nosaltres no ens fem entrevistes. Llavors, mira, saps què necessitem, Joan, per fer la introducció aquesta del que explicarem ara? Sí, la cançó d'en Joan Dausà. En Joan Dausà ha fet una cançó nova amb la Mamaduixa. Sí. A veure si l'heu escoltat a les xarxes. Escoltem-la aquí una mica nosaltres, ara.

0: Exacte.
1: És enganxifosa. És enganxifosa, oi? Mica, sí. En Joan Dausà, que és... anava a dir un fan, no. La Sílvia Relats i d'altres, no? Però la Sílvia Relats sí que és fan d'en Joan Dausà.
2: He de dir que sí.
1: He de dir que sí.
2: Friki fan pels meus fills.
1: Friki fan pels teus fills.
3: Una mica friki fan sí que
2: és. És el que em diuen, que sóc friki fan.
1: Però no hem posat aquesta cançó perquè sigui friki fan, perquè és que en realitat ja fa anys que ho és, vull dir que podríem anar fent, diguéssim. Sinó que en Joan Dausà, de sobte a les xarxes, va dir: gravaré un videoclip d'una cançó nova i necessitem gent. Hi ha dues imperfectes.
3: Friki fans.
1: Friki fans.
3: Una, sí,
1: bueno, una friki fan i l'altra que va dir...
0: Jo m'hi apunto.
1: Jo m'hi apunto.
0: M'agrada molt.
1: Que són la Sílvia Relats i la Cris Soler, que surten al videoclip d'en Joan Dausà. Surten al videoclip d'aquesta cançó que estem ara mateix emetent per pantalla de foto.
2: Sabem que hi vam anar i sabem que surt.
1: Home, no, però se us ha trobat i se us veu.
0: No estem dit sortim, eh?
2: Som aquestes.
1: Sí que se us veu,
2: dona. Si fas una captura de pantalla...
1: Home, clar que se us veu. Aquí esteu, ballant. Super estiuenques, a la platja d'on? On vau anar? A veure, va, expliqueu-nos això.
2: Vam anar a Sant Martí d'Empúries, a tocar de l'escala el 3 de juny, em sembla, no? Fa, sí.
0: Podria ser, sí, dimecres, que fos el 3 de juny.
2: I no ho podíem explicar fins al divendres passat, que va ser quan va sortir el videoclip. Ens van demanar que discreció, que no pengéssim res a les xarxes. No, sobretot que no pengéssim res a les xarxes. I res, el que deies, va fer una crida per Instagram que, bueno, que la gent que hi volgués anar enviés un vídeo i nosaltres vam dir, no, he de dir que tots els grups que tinc tothom m'ho va reenviar, ja has d'anar, ja has d'anar. I, bueno, i jo deia, doncs va, anem-hi, qui ve, no? I al final, doncs, no, la Cristina i dues amigues més hi vam anar. Primer això, primer va dir que volia que enviéssim un vídeo i vam dir, no, és igual. Però després va fer una altra crida i va dir, només, doncs, per venir de figurant cap a la tarda vespre, allà a la platja, vam dir, home, doncs això sí, però hi vam escriure, però igualment ens va demanar el vídeo, total, que vam haver de fer un vídeo i enviar-li.
3: Ah, deu fer un vídeo, això
2: sí,
3: no sabia jo.
2: Sí, deu fer un vídeo.
3: Ah, no. I què deies en el vídeo?
2: Pues no sé, que era superfan, friki fan, i que m'agradaria anar a gravar el videoclip i ja està. Bueno, total, que ens van contestar, ens van donar les instruccions, que ens esperaven allà, que havíem de portar roba així estiuenca dels anys 80,
0: sí.
2: I rei, nosaltres, doncs cap a Sant Martí d'Empúries. I va estar guai, va estar molt xulo.
0: Vam passar una tarda molt divertida i molt guai. Jo la veritat és que anava amb la sensació de que hi hauria molta gent i que era d'embulto, i quan vaig arribar dic, aviam on està la gent. I inclús en una de la producció li vaig dir, però hi ha més gent a part de i em diu, sí, la platja està plena. I quan vaig arribar la platja no estava plena i havia dit, aviam, al final sí que sortirem. I jo anava en plan bulto i dic, no, crec que sí que al final sortirem, de veritat.
1: I vam anar amb més aranyenques, oi?
2: Vam anar amb dues aranyenques més, sí.
1: És que hem passat la foto de vosaltres amb Mama Dulce i ens vam veure estar sortint. Sí. Que espero que no fos secret, sí, que hem fet aquelles coses, no?
2: Sí, quina suor. Amb la Berna i l'Eva.
1: He tingut un moment de suor, de pensar.
0: No,
2: cap problema.
1: És que a vegades disparo massa de pressa. Oh. I molt bé, són simpàtics o què, aquests nois?
2: A veure, simpàtics tampoc vam parlar. És veritat que en un moment es van posar com per fer la foto, no? I tothom va fer cua i van fer foto, però així ràpida.
0: Estaven per la feina.
2: Sí.
0: Però suposo que també portaven allà tot el dia, al migdia allà devia fer també...
2: Calor, feia
0: calor,
2: vent, feia molt de vent també.
0: Sí, una mica d'airet.
1: Mm. I vist que fèieu com una coreo, no?
0: Sí.
1: Perquè us van explicar què havíeu de fer, perquè en el moment que hem vist del videoclip esteu realment ballant,
0: allò,
1: no?
0: Allò abans era lliure.
1: Allò era lliure.
0: Sí, en aquell moment era lliure.
2: Sí, en realitat en el videoclip el moment de coreografia no es veu.
0: No es veu gaire.
2: Tothom balla així molt lliure. Sí, però bueno, està bé perquè, no, mirant-lo reconeixem els moments de...
0: sí.
2: Ara estan gravant aquell grupet que es van enfilar allà amb un mur,
0: sí, exacte,
2: no? Després hi havia uns que van fer un passadís, no? També es veu
0: com vam arribar, feien el passadís, sí. Després hi ha les roques i després lo del xiringuito que sortia amb aquella noia i tal, sí. I la seva dona i a tots aquells moments vas veient, ostres, això, vam veure com ho gravaven,
2: i després que vam córrer tota la platja,
0: ah, sí.
2: Vam creuar un pont i vam anar a l'altre costat i és el moment final que també es veu, que jo feia temps que no corria tant.
0: El vídeo són molts flaixos. Els vídeos de molts flaixos, sí. I jo pensava que potser era... I clar, al final has de dir, ah sí, aquell moment, ah sí, aquell.
2: És molt ràpid.
0: És molt ràpid, sí. Però va ser una bona experiència.
4: Dos minuts de videoclip, no, o tres minuts, no? I és tot una tarda de gravació, d'hores...
2: És tot el dia, eh?
4: És tot el dia.
2: Al matí ja, a partir de les dues crec que van començar i nosaltres vam arribar a les sis.
0: Sí.
2: Nosaltres vam fer la part final. Però ens ho vam passar molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí. És enganxosa, perquè jo explico, quan va sortir, que ens la vam passant pel grup, ja tenim la cançó, realment totes ens, clar, Joan Dausà, ens esperàvem alguna cosa, perquè aquest noi, vull dir que ens agrada molt, ens agrada molt, però l'estil és bastant similar tot el que fa, diguéssim. I és veritat que era com especial aquesta. I vam dir, ui, veia cançó així, però s'enganxa molt, sí, o sigui, la vas veient.
2: La cançó està feta com perquè sigui la cançó de l'estiu, o clar, una de les cançons de l'estiu. Sí. En el concert que jo vaig anar a Girona, que va ser el primer de la gira d'ara del nou disc, va explicar la història, i aquesta cançó està dedicada a la filla petita, que es diu Julieta, que la filla gran ja en té una de l'altre disc. I llavors, pues, papa, has de posar una cançó al disc, no?, que parli de mi, no sé què. I un dia li van fer la conya, allò, mira, ja en tenim una. Amb, no, la tornada aquesta de Julieta, t'has mullat la samarreta. Bueno, i al final van dir, home, doncs no està tan malament.
1: Clar.
3: Ho va explicar l'altre dia als taloners de RAC1. Sí, literal, també,
5: no? Jo vaig escoltar, sí. I com feia ahir, fa moltes cançons, perdoneu, és que ara estava escrivint.
2: Es connecten moltes, que fliparem.
5: Fa moltes cançons i fa sorolls d'animals.
1: Sí, estàvem a la segona part. Fa moltes cançons.
2: Que va fer la Gavina, no?
5: La Gavina, i llavors els taloners li preguntaven, però bueno, escolta'm, però aquest que crida en el disc qui és? I llavors li posen i diu, no és ningú que cridi, som jo. I llavors ell va explicar que té diverses cançons amb què fa sorolls d'animals diferents.
1: Oh, mira, un dels que ens ha quedat pendent era en Pere Alsina, que vam dir que un dia vindria, que és el cant dels ocells.
4: No sé si es coneixen en Pere Alsina i en Joan Dausà.
1: Home,
4: potser,
1: sí. Que n'hem d'apuntar per projectes futurs, allò, perquè ens ha quedat pendent, eh?
4: Bueno, li podem dir a Joan Dausà, que potser tindries, mira, 10 punts més a Sílvia, si el posem en contacte.
3: I què li vas dir a en Dausà, a veure?
2: No, que no li vaig dir res.
3: Però no ho veure, no?
2: No, res,
4: no. No li vas tocar l'esquena, o alguna cosa?
2: Sí, em vaig acostar.
0: Jo em vaig acostar
2: al mamaduixa. Ens vam repartir.
4: Però no hi vas poder dir, eh? No. Et vindré a veure el concert de...
2: Sí, això sí, però perquè just els de davant, no sé si es coneixien o què, i la dona, que és la que feia les fotos... Vale, la seva dona és la que li donaves el mòbil i feia la foto. No.
1: Ah, la dona...